0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

Pues el verano ya llegó, 11 de la mañana, 8 minutitos, y quien también llega hoy a las mañanas es nuestra compañera, la Bet Cuadradas. Entrem amb ella a la cuina, ens posem manos a la obra. I de seguida arribarà l'entrevista musical del nostre company, el Miquel Zafra, que parla amb la Patri Garcia per presentar Arada, el seu darrer treball. No marxeu, quedeu-vos aquí a la sintonia dels 91.2 de la FM, radio.montornès.cat.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
3: Tots els dies que vindran.
4: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Aquest matí, a les mañanes de Ràdio Montornès, estem de celebració amb la publicació d'aquest treball discogràfic que us portem avui. Estem escoltant el duet Ballaveu i ells celebren els seus 10 anys de trajectòria musical. El duet Ballaveu està format per en Xavier Rota i la Patri Garcia, i a l'altre costat de la línia telefònica tenim a la Patri. Patri, bon dia i benvinguda a les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos-hi.
0: Doncs abans de tot, moltes felicitats per aquests 10 anys de trajectòria musical.
1: Moltes gràcies. La veritat és que és un plaer poder celebrar 10 anys de trajectòria musical avui en dia sense aturar. És a dir, que estem molt contents. Moltes gràcies.
0: Doncs la veritat és que sí. A més, un duet que heu tingut al llarg d'aquests 10 anys de trajectòria. Heu estat implicats en diferents projectes musicals, amb diferents artistes, tant a nivell nacional com a nivell internacional. Podríem parlar de Kepa Junquera o també podríem parlar de la cantant escocesa Cathy MacFarlane. Escolta'm, com ha estat tota aquesta aventura? Fem un resum d'aquesta aventura d'aquests 10 anys de Ballaveu.
1: Doncs mira, aquesta aventura va començar intentant fer un bolo en substitució d'un altre grup i hem acabat, doncs, pues això, 10 anys cantant i fent ballar les classes. Estem molt contents de tot el que hem anat fent i de tot el que hem anat aconseguint, sobretot amb aquestes col·laboracions que comentaves, no?, amb el Kepa i amb la Katie, amb el Kepa. Vam tenir la gran sort de poder, a part d'enregistrar discos amb ell, doncs poder formar part de la seva banda en la gira que va fer del Disfoc per aquí, per Catalunya, i va ser una experiència extraordinària. I amb la Katie, doncs, ens coneixem personalment, va ser alumna del Xavi en els seus tallers de cançó, es va enamorar de les cançons catalanes i en un dels seus treballs va voler incorporar un parell de temes en català i ens va demanar col·laboració i també va ser molt emocionant.

0: impressionant. És a dir, que n'hem viscut de tots colors i hem fet moltíssimes coses, però aquestes dues potser són unes de les que més ens han marcat.
1: Escolta'm, Patri, i amb aquest matrimoni musical entre tu i el Xavier, com va la cosa?
0: Bueno, va bé. De fet, som matrimoni oficial i extraoficial, com aquell qui diu. Vull dir, som parella i, a més, som parella musical. I ho portem bastant bé, perquè pensa que els assajos són ben fàcils. Nosaltres assagem al cotxe. És a dir, que ho tenim bé. En els viatges llargs que fem amb la nostra filla, doncs els dediquem a cantar, així ella també canta, tal com està enregistrat en aquest nou disc, que la nostra filla hi surt cantant, i la veritat és que no hi ha cap problema. Tenim molt bona relació, tant professionalment com personalment, per tant, superbé.
1: T'anava a preguntar, Patri, si d'aquí poc Ballaveu seria un trio.
0: Bé, de fet, en algun lloc ella ja ha sortit a cantar amb nosaltres, a l'escenari, i ella diu que és Ballaveua. Imagina't. Mm-hmm. Bueno, ja veurem. No sabem si s'hi dedicarà a això o no, però de moment nosaltres no la deixem fora del nostre àmbit professional, i ella ho està vivint des que era ben petita.
1: Aquests 10 anys de trajectòria musical que ara estem repassant amb la Patri García han donat lloc a veure la publicació d'aquest treball discogràfic del que avui ens convoca aquí, a les Mañanes de Ràdio Montornès. Estem parlant d'Arada, un treball discogràfic, déu-n'hi-do, quina feinada que heu fet aquí, Patri, perquè conté 16 cançons. Ens pots fer un resum del que suposa aquest Arada?
0: Mira, el nom Arada ens va venir al cap perquè nosaltres sempre hem treballat a partir de la cançó tradicional catalana. I aquesta eina, aquesta Arada, ens agrada veure-la com l'eina que ens ajuda a llaurar el cançoner català, no? Que és el que hem anat fent durant tots aquests 10 anys. Llaurar-lo, remenar-lo, triar les cançons que s'adequaven més, doncs, per poder-les fer ballar, que és el que nosaltres proposem amb la nostra música. I una mica el que fem és això, doncs, remenar tot el cançoner tradicional català. Sí que és veritat que en aquest tercer disc que ens hem arriscat una mica i hem posat alguna composició, que això és com una mica diferent de tot el que venim fent fins ara, a diferència dels altres dos discos. I a part del cançoner català, també ens hem animat a enregistrar alguna cosa en aranès, que també forma part de la nostra cultura i del nostre territori, i en un principi és això. Sí que potser ens hem anat una mica a escampar una mica més arreu del territori català, no? Vull dir, a vegades ens hem centrat en una zona molt concreta. En aquest tercer disc hem anat a buscar molt, per exemple, tot el tema del cant a Bisaura, que és allà on eren unes trobades de gent que es posaven a cantar i feien cançoners, i van ser unes edicions molt boniques, i aquí és on ens hem agafat una miqueta per fer aquest tercer disc.

0: Ara la Pàtria ens comentava un tema en aranès, és concretament aquest que estem escoltant ara mateix. Heu recollit aquest folklore, aquesta tradició. Hem de dir que la Vall d'Aran, aquest indret, és un indret molt concret, molt petit. M'imagino que recollir aquest folklore, aquesta tradició, ha estat fàcil, per exemple, d'un indret tan concret com aquest?
1: Bé, què vol dir fàcil? Clar, nosaltres des que som ben jovenets, el Xavi, sobretot des que era petit, nosaltres hem recorregut el territori a anar perseguint balls, anar perseguint cançons, anar perseguint gent que cantava, i la Vall d'Aran no l'hem deixat mai de banda. Vull dir, hem anat allà, hem anat a cantar, hem anat a recollir cançons, per tant, fàcil, en el sentit de fàcil de ja ho coneixíem, doncs sí que és veritat que no és un àmbit on el folklore o la cançó tradicional sigui molt abundant, però tenen coses precioses allà a la Vall d'Aran i val molt la pena conèixer-les.
0: Ara que estem parlant d'això, de tradició, de la música popular, com valores en context general el tema de la tradició, de la cultura?
1: Bé, ara últimament hi ha molts grups que s'agafen, no? Això que li diuen la música d'arrel, no? Que agafen la música tradicional i la volen portar al segle XXI, que està superbé. El que passa és que nosaltres el que valorem més és el fet de mantenir, som una mica més conservadors, no? El fet de mantenir les cançons tal com es cantaven abans, no? També per intentar recuperar aquells moments on la cançó tradicional, en aquell moment no eren cançons tradicionals, eren les cançons del moment, no? Per exemple, en un entorn al voltant d'una taula, en una sobretaula, la gent es posava a cantar. I avui en dia això ja no es fa, s'ha perdut, per exemple, no? O quan ens trobàvem per fer festes de barri o festes de carrer, la gent, la cançó hi era sempre. I avui en dia tot això sí que creiem que s'ha perdut. Llavors nosaltres, bueno, una mica el que fem és posar en valor aquesta part de la nostra cultura i de la nostra tradició.

0: Estem escoltant un altre dels temes que trobarem en aquest Arada de Ballaveu, en concret una jota que ens canten la Patri García i en Xavier Rota. Estem parlant en Ballaveu, que precisament Ballaveu, la intenció sempre és la de ballar. Les vostres cançons són per posar allò en festes, no?
1: Bueno, per treure les cançons a la plaça i que la gent balli a plaça. És el moviment, és aquest ballar participatiu que avui en dia està agafant molta volada. Hi ha moltes places arreu de Catalunya, arreu de diferents pobles, on la gent es troba per ballar, ja sigui amb música enllaunada, ja sigui amb música en directe, eh? I es fan cursos de danses, i es fan tallers, i nosaltres estem dins d'aquest cercle. De fet, el Xavi i jo ens en coneixen ballant, i a tots dos ens agrada cantar, i quan ens vam trobar vam dir, ostres, que bonic poder cantar per fer ballar, no? I això en la nostra tradició no ha existit, aquí a Catalunya això no es feia, però per exemple en la cultura veïna que tenim aquí, a Occitània, és una cosa que avui en dia encara es fa, el fet de cantar per ballar, i ja és aquí on nosaltres ens hem inspirat per crear el nostre projecte.
0: Mm-hmm. Estem parlant amb la Patri de tota aquesta història que amaguen 10 anys de trajectòria musical, que comentàvem al principi, no tothom ho pot dir, 3 treballs discogràfics, aquest l'últim, un homenatge a aquests 10 anys de vida de Ballaveu. No sé si podries destacar alguna de les cançons.
1: Ah, jo és que te'ls destacaria tots, cadascun per la seva... pel seu tarannà, no? Perquè... De fet, el que hem intentat en tots els treballs és poder tocar tots els pals, com si diguéssim, del món del ball folk, no? Les mazurques, les habaneres, els valsos, les polques, els xotis, però també ens agrada molt continuar amb la nostra cultura catalana, no? Com són les sardanes, els balls plans. Per tant, a mi m'agraden molt les habaneres, per exemple. I m'agraden molt les habaneres, i quan vaig descobrir que les habaneres també es ballaven abans, en els embalats, vaig al·lucinar. Vaig pensar que és molt bonic ballar una habanera. És un moment molt íntim, molt màgic. I sí que hi ha una cançó molt, molt, molt, molt bonica que es diu El mes de maig, que la tenim enregistrada aquí a l'Arada, i m'agrada molt perquè no és que sigui una habanera, sinó que és una cançó a ritme d'habanera, i parla del mes de maig i de l'enamorament i d'aquestes, no, la primavera, i és molt bonica. La veritat és que a mi m'agrada molt.

0: Aquí està el tema que ens recomanava ara mateix la Patri, aquesta habanera al mes de maig, una cançó, com ella diu, que abans es ballava i que ara no tant. No sé si quan la interpreteu vosaltres ha canviat la cosa.
1: En els nostres balls la gent balla les habaneres. De fet, nosaltres expliquem que avui en dia l'habanera ha esdevingut un gènere per escoltar. Però abans, en els embalats de festa major, igual que es ballaven foxtrot, igual que es ballaven valsos, igual que es ballaven altres gèneres, també es ballaven les habaneres. I això és una cosa que nosaltres, en els nostres tallers de dansa, sempre ho expliquem. Per tant, en els nostres balls les habaneres es ballen, no s'escolten, es ballen. Sí, sí.
0: Estem fent aquest repàs aquest matí a les Mañanes de Ràdio Montornès d'Arada, de Ballaveu, un treball discogràfic on recullen aquests 10 anys de trajectòria artística i musical amb la intenció, com estem comentant amb la Patri García, de ballar, de fer ballar la tradició popular. És un treball discogràfic que podreu trobar al segell Microscopi. Patri, m'imagino que en aquest període i en aquest procés d'enregistrar el treball no heu estat sols, el Xavi i tu. Què ha format part de tot aquest procés creatiu?
1: Doncs mira, en concret aquest procés creatiu, sobretot hi ha una persona que sempre que és el nostre tècnic de so, el Pau Vinyoles, de so.cat, que ell, a part d'acollir-nos en el seu estudi i d'enregistrar-ho allà, sempre ha sigut una mica com el nostre assessor musical, no?, també, i de dir, ostres, doncs això tira, això no tira, això... M'entens? Vull dir, ha sigut la persona també que ens ha ajudat com a englobar una mica, veure el disc de manera global, no? Mm-hmm. També tenim la Montse Ferrer, que és la que ens ha fet el disseny, el Pere Grimau, que és qui ens ha fet les fotos d'aquesta arada tan bonica. Tenim unes amigues a Manresa que viuen en una masia i que són les que ens han deixat aquesta arada tan bonica, que la tenien a casa seva, un dia és preciosa. I tota la gent que ens ha anat acompanyant i amb les quals hem parlat, amics balladors, amics cantadors, no sé, penso també en l'Artur Blasco, per exemple, tenim un tema d'ell, no un tema d'ell, sinó un tema que ell va recollir en un dels seus treballs de cançons d'Andorra, per exemple, i tota aquesta gent per nosaltres ha sigut clau per poder realitzar no només aquest tercer treball, sinó tot el que venim fent durant aquests 10 anys.

0: poc a poc ja vaig.
1: Aquestes cançons que avui estem descobrint d'Arada, de Ballaveu, la intenció, com dèiem, és ballar, que aquesta tradició es pugui ballar i es pugui conservar. Volem saber, Patri, us podrem veure en concert d'aquí uns mesos, d'aquí unes setmanes?
2: Mira, de fet, ara d'aquí poquet ens n'anem a França, perquè una de les coses que fem no és no només tocar per aquí, per Catalunya, sinó que a França els agrada molt el que fem, a Itàlia els agrada molt el que fem també, i ara a finals de juliol, principis d'agost, doncs ens trobareu a un festival que es diu Genetins, és un festival de dansa, i allà hi anem cada any i anem a presentar el disc allà. A l'agost estem acabant de tancar dates, a l'octubre també ens hi podrem trobar, al setembre, vull dir que si ens seguiu la nostra agenda a ballaveu.cat podreu trobar-nos.
1: Doncs ja sabeu, aquesta pàgina web, ballaveu.cat, per tenir tota la informació i conèixer amb més profunditat el projecte de Patri García i en Xavier Rota, que han fet 10 anys d'aquest matrimoni musical que els ha portat a aquest treball discogràfic Arada com a celebració. Marxarem i marxarem amb una havanera que porta per títol La barca xica. Què ens pots explicar sobre aquesta havanera?
2: Mira, aquesta havanera no és tradicional, justament. És una havanera de composició i és una havanera que l'hem volgut incloure en aquest repertori perquè ens sembla que el nivell de lletra és preciosa, és una lletra descriptiva, descriu d'una manera molt bonica, com si fos un joc d'infants, com es construeix una barca i com aquesta barca se'n va a pescar, no? És una cançó amb lletra de Rafael Llop i Casanova i la música de Josep Maria Roglan i Andreu, tot de Molins de Rei i de Barcelona, i estem molt contents d'haver pogut incloure aquesta petita joia dins del nostre treball.
1: Doncs amb aquesta barca xica marxem i posem el punt i final a aquesta entrevista d'avui, amb aquest repàs d'Arada, aquesta celebració d'aquests 10 anys del vostre duet de Ballaveu. Patri García, moltíssimes gràcies per haver passat aquest matí per les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Fins a propera.

0: Doncs amb ells ens acomiadem. Ja veieu, és el disc d'Arada. Concretament, Ballaveu. Ballaveu, que tenen aquests dos. Música que ens ha acompanyat amb el Miquel Zafra. I arribem al punt i final. Com sempre, un plaer compartir els matins amb tots vosaltres. Seguim amb aquesta pols que tenim a sobre, vigileu. I tornem demà cap a les 10, tornarem a estar aquí el Miquel Zafra i aquesta qui us ha parlat, la Núria Cachanca. Tingueu una molt bona tarda, que eviteu el màxim calor, en les mesures que pugueu, que us hidrateu, que recordeu que tenim a Montornès refugis climàtics on podem passar la tarda també, i ja veieu, per evitar aquesta calor intensa que ens acompanya des del cap de setmana i fins demà, doncs busqueu allò, llocs on puguem estar fresquets, fresquetes, amb ombra o amb aire condicionat. Que tingueu bona tarda i fins demà.
1: Adéu.
0: Adéu-siau.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: El poeta que va ser guionista de ràdio i venedor de llibres.
2: Grans poetes musicats per grans cantants, de poemes i cançons.
1: José Irazu Garmendia va néixer a Guipúzcoa el 27 de juliol de 1951, però és conegut amb el pseudònim de Bernardo Achaga. La seva obra, basada en conte, novel·la, poesia i assaig, està escrita íntegrament en euskera. Ha traduït vàries de les seves poesies i de les seves altres obres a moltes llengües, a més de ser l'escriptor en euskera més llegit i traduït de la història. Es va llicenciar en Ciències Econòmiques a la Universitat de Bilbao i de Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. Era fill d'un fuster i d'una mestra. El cantautor Enric Hernáez és un dels autors que ha musicat la seva obra, com per exemple El reggae de las mariposas.
2: De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Aquelles mariposas que volaven hacia el interior del mar. Aquelles mariposas que por miles volaban por encima de las olas. Se alejaron de la costa como una pequeña nube y dejando atrás los barcos se perdieron a lo lejos. Aquellas mariposas que volaban hacia el silencio del mar. No vayáis, no vayáis. No encontraréis en ese mar un lugar donde posaros. No tiene islas, no tiene rocas. Ese mar solo tiene agua, oscura agua.
2: De poemes i cançons.

0: De poemes i cançons, amb Jaume Escala.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
3: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
4: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
3: Tenir-te aquí al davant tots els dies que vindran.

0: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxán. Au, ja m'ha acabat.
1: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, éxitos de siempre.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
6: La noche que yo quiero la pasaba yo en tus ojos, acechando algún momento a empezar a hacer destrozos. La noche de promesas que propones descubrir,

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Ràdio Montornès.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
3: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a La Intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
3: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
4: Medio siglo de la mejor música en Radio Montornès. La música que quieres escuchar en Radio Montornès. Radio Montornès, éxitos de siempre.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Laram. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa Josep Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
3: És un dispositiu que ja normalment és el que està previst. Nosaltres, per la nostra part, hem posat estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
2: Per la seva banda, els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i Cos dels Bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Asseguren que la protesta no afectarà l'atenció d'emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i també el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-25 a Espinelves continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També un altre accident, en aquest cas a la B-10, a l'Hospitalet, deixa també vehicles al voral direcció Nus de Trinitat. També una avaria a l'A-27 a Constantí, sentit Valls, deixa un altre carril tallat i finalment una altra avaria a la C-58 a Sabadell, deixa també vehicles al voral. A banda, la presència d'un animal a la via, Balenyà, també deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies, avui també per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C-63. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Dóna'm estiu.
3: Dóna'm calor.
2: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
3: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
4: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
5: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, però per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa el Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
3: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
2: També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i COS dels bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Aseguren que la protesta no afectarà l'atenció a les emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-25 a Espinelves, volíem dir, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També una avaria a la A-27 a Constantí, sentit Valls, deixa un altre carril tallat i una altra avaria, en aquest cas a la B-10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un altre carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies per un robatori de cable de coure entre la Garriga i Figaró, i l'R14 ja recupera la circulació però amb retards després de l'incendi que hi va haver ahir a la via a prop a Montblanc. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C-63. La moto va impactar contra un cotxe que s'incorporava a una via lateral i el motorista va sortir projectat.
1: Notícies en xarxa.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Silenci, sisplau.
2: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Dóna'm estiu.
4: Dóna'm calor.
3: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
4: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.
5: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia pel matí. Què tal, com esteu? Salutacions cordials. Hola, hola. Avui no és divendres, és dimarts, però demà és festiu. Ni que sigui a Catalunya, que no a tot arreu. Però sí que nosaltres celebrem aquesta revetlla de Sant Joan amb festa, amb dia festiu. Demà serà això, dia festiu, dimecres 24, dia de Sant Joan. Bé, avui ja hi som aquí, com sempre, el Miquel Zafra, la Núria Catxan, i serem fins les 12 del migdia. Demà no, eh? Demà no ens espereu, que demà no hi serem. Però us acompanyarem igualment, vull dir que no patiu. Re, molta calor. Aquestes hores ja, déu-n'hi-do, la que està caient i la que caurà, perquè després us explicaré, però poca broma amb la situació de temperatures, aquesta onada de calor, primera onada de calor de 2026, que ens ha arribat amb l'entrada de l'estiu i que s'està allargant, sembla ser que fins demà. Les nits, ja no sé què dir. Jo, lo de la nit, ja no sé què dir. Si ahir vaig tenir nit toledana, avui no sé quina nit he patit. Nit sevillana? No ho sé. Perquè a Sevilla també déjalo caer. Vull dir que aquí estem. Dormim poc, la veritat. Jo em passo voltejant per casa gran part de la nit. A més, surto a les terrasses a veure si allà s'està millor, però què va, és que dona el mateix. Com diu el Miquel, estem allà al mig d'una olla i quan la olla bull no hi ha manera, tu. Miquel, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, Núria. Més que una olla, al Vallès és una paella.
1: Una paella.
2: Sí, sí.
1: Mira, de veritat, és terrible. Les nits són terribles. Fa tantíssima calor que és molt difícil conciliar a la nit i poder dormir.
2: Costa molt.
1: No sé, tu, quina nit has...
2: Aquesta nit, doncs una nit, com tu dius, una nit d'aquestes dures, de nit del lloro, de començar a donar voltes i costa dormir fins que arriben aquestes hores de matinada ja, que et queden un parell d'hores per aixecar-te.
1: Que és quan millor estàs. Perquè ja no hi ha soroll al carrer, bueno.
2: Que escoltes el despertador, que
1: els pajarillos,
2: que estiguis, dius, va, 5 minuts més.
1: Va, una mica més.
2: 10 minuts més. Sí. I ja et toca aixecar-te perquè ja no pots allargar més aquest horari i t'has d'aixecar, no? Però és quan més a gust estàs i quan el cos està ja esgotat de tota la nit de...
1: Clar, de no haver dormit bé.
2: I de no dormir, clar.
1: Clar. Jo, mira, suposo que cada veí i veïna que ens escolti tindrà les seves aventures nocturnes. Però jo ahir em vaig anar al llit i a les 12 començo a escoltar... Dic, no me lo puc creer. Tinc una veïna que ve de treballar a les 10 de la nit i aquesta dona
2: que posa el turbo
1: a les 12, a les 12 de la nit posa la termoturmo, el Turmix, i deu ser un Turmix
2: de batedora, no?
1: De fa 50 anys. Perquè això no sembla un Turmix.
2: Però què es posa a fer, maonès a aquestes hores
1: Mira,
2: de la nit?
1: Mira, és que no tinc ni idea.
2: Puré, o...
1: no tinc ni idea del que fa. Però ja li he dit alguna vegada, eh? Recorda que al costat de la teva cuina està la meva habitació, sisplau. Ai, disculpa. Però se nos olvida muy rápido. La veritat és que...
2: Públicament ho comentes, no?
1: Ho comento, sí. A veure si es dona per... Crec que no es donarà per saber el que fa, però... I després de la Turmix hi ha els petards. Van aparèixer... Però tu imagina't, 12:30 de la nit, petardazo, però d'allò que no t'esperes, que t'estàs tornant a quedar adormida i... Pam! I tu... Ah! Jo és que em vaig espantar, dic, però ara què? I dos seguits, i ja està, ja van parar, però ja et van tocar els nassos, perquè ja t'has quedat allà...
2: Ja quedes desperta, no?
1: Sí. Amb la calor que fa, amb els sorolls de la canalla al carrer i tot plegat, doncs la veritat és que m'agradaria desaparèixer, eh? Vull dir, marxar a un lloc on no hi hagin petards, on la gent... Hi haurà algun lloc on la gent sigui conscient que té veïns? Jo pregunto, eh? Crec que no. Crec que tothom...
2: El que demanes és una mica complicat.
1: Sí, no? Perquè al final tots volem fer el que ens ve de gust, no? I si volem ficar la rentadora a les 12 de la nit, doncs la fiquem i el de abajo que s'aguante. I si volem això, cuinar a la 1 de la matinada, doncs cuinem i, escolta'm, el que no pugui dormir, doncs mira, que s'aixequi. Perquè com que fa calor jo no puc dormir, doncs, no sé, una mica de por favor, no? Una mica de por favor.
2: Complicat, sí, sí.
1: En fi, em donaria per escriure un llibre, eh? Perquè així tot l'estiu. I quan no és uno, és otro. Vull dir que increïble. Ah, i no diguis res, perquè és que et queixes per tot. Aquesta és la resposta de moltes de les persones quan et queixes de que no dorms a la nit, no? Compra't una casa o vete a la muntanya, com si això fos possible. Si fos possible, molts ho faríem, sense cap dubte, eh? Ja ho dic. En fi, avui dia de coques, avui dia de fer cues a la pastisseria, a les pastisseries de Montornès. Tenim vàries, tenim la Vinyallonga, tenim el forn Vila i tenim la Helena i després tenim el forn de la Bòbila. Vull dir que, no sé si em deixo alguna, vull dir que a tots els veïns i veïnes de Montornès ens repartirem entre una i una altra per anar a comprar doncs, les coques que toquin. A tu de què t'agraden les coques, Miquel?
2: A mi de Llardons.
1: De Llardons, és veritat, la teva preferida sí. És la de Llardons. Sí, sí, sí, sí, sí, tota la raó. A mi m'agrada de nata amb
2: molt
1: pinyons.
2: Bona, també, molt bona també. Sí,
1: m'agrada
2: sí.
1: Molt. I després m'agrada la tradicional de tota la vida, aquesta coca que la menges i et transporta a la teva infància. Perquè ara ja estem tips de tot. Hi han coques farcides del que vulguem. I si no hi han, tu la demanes, l'encarregues i te la fan. Però, ai, també m'he deixat el Can Tomàs, perdó. Que també tenim el Can Tomàs. Ara m'estic recordant que el noi del Can Tomàs ha fet una campanya de publicitat molt important a les xarxes socials i també tenim, ara m'ha vingut, perquè ell fa fins i tot de pistatxo, fa coses molt, molt guais al Can Tomàs. I fixa't que ahir ja va dir ja no agafem més comandes perquè no donem abast. Vull dir que si no la teniu encarregada, el Can Tomàs ja no agafava més comandes. Doncs les fem o les fan farcides de qualsevol cosa que t'agradi. Però tastar una coca normal, d'aquella normalita, amb la fruita aquesta escarxada, típica de Sant Joan, de la Revella, les de tota la vida. Si menges un tros, això et transporta a la teva infantesa, perquè aquesta sí que és l'original. Abans no havia tanta coca. Clar, la de brioix amb
2: fruita.
1: Fruita escarxada. Mm. Abans era la clàssica. Ara ja hi ha de tot. Però és veritat que si testeu una mica d'aquesta coca, doncs arribareu a recordar moments de la vostra infància.
2: I la teva, quina és la teva preferida?
1: A mi m'agrada molt la de nata. Nata amb pinyons, aquesta que he comprat. Que he comprat un tros, però sí... A mi m'agrada molt aquesta, m'agrada molt. La nata m'agrada molt que no sàpiga molt la sucre. Si la nata està molt dolça, ja no m'agrada. I per això vull dir que aquesta és la que més...
2: I la de pasta de fulla amb pinyons, per exemple, t'agrada?
1: També m'agrada, sí.
2: I sucre?
1: Sí, sí. També, sí. I m'agrada també la característica, la típica aquesta que t'agrada a tu
2: de Llardons.
1: La de Llardons.
2: Que normalment acostumen a posar també ametlla, trossets
1: sí,
2: d'ametlla per sobre.
1: Sí, sí, està molt bona també. Però jo no sóc massa de dolços. Jo menjo un trosset i amb això ja
2: fas, no?
1: Sí, ja tinc prou. El dia següent un altre trosset, però no sóc de menjar-me
2: la coca,
1: allò,
2: sencera,
1: la coca
2: no?
1: Sencera avui i demà no. La veritat és que no. I res, Miquel, aquí estem. fem revetlla de Sant Joan, que bueno, la tenim a tocar.
2: La pre-revetlla.
1: Sí, la pre-revetlla. Perquè demà serà la revetlla, però aquesta nit és la
2: nit. Aquesta nit és la revetlla.
1: La revetlla, aquesta nit és la revetlla i demà serà Sant Joan.
2: Correcte.
1: Llavors, ja avui es menja la coca a la nit i demà, després de menjar, també doncs, es posa la coca perquè tothom pugui gaudir. I res, així donem l'entrada també nosaltres a l'estiu. És una manera, amb l'arribada de Sant Joan, de celebrar l'entrada a l'estiu i gaudir doncs, de coses bones, dolces, que ens alegren una mica la vida.
2: Faràs que no... algun ritual aquest any, Núria?
1: Jo crec que no.
2: Aquell ritual de l'olla que tenies, te'n recordes?
1: Sí, aquell sí, sí, que cremava coses, sí. Jo crec que no. De fet, com que no dormo per la nit, quan arriba la nit tinc molt mala llet, Miquel. No m'hi aguanto ni jo. No sé si m'entens el que vull dir.
2: T'entenc, sí, sí, sí.
1: Llavors, quan arriben les 10, 10 i mitja...
2: No tens ganes de res.
1: No. Vull anar-me a dormir, que no em toquin la gaita, perquè no estic per gaites. Començo a tenir mala llet, perquè ja porto des de la setmana passada que no dormo bé. La calor, el soroll... I clar, quan vas acumulant
2: és acumulatiu
1: nits,
2: i això condiciona.
1: Clar, després el caràcter no segueix. I sóc conscient, perquè ja ho dic, hi ha dies que no m'aguanto ni jo. I és per això, perquè no dormo bé a la nit.
2: Podries llavors agafar una estera i anar-te'n al terrat, Núria, a dormir.
1: És que no tinc terrat. Si no, segurament ja ho hagués fet. Tinc terrat amb teja. Vull dir, no pots pujar. Si no, ja et dic que amb una...
2: amb una estera, t'agafes una estera d'aquestes i...
1: això està una mica duro, no?
2: O una gandula i te'n vas a dormir.
1: Agafaria la gandula i la posaria allà dalt i allà m'aniria a dormir.
2: A la fresca.
1: Sí, sí, sí, ja t'ho dic. I una manta, que a mi m'agrada dormir tapada.
2: Bueno,
1: que aquesta és una altra.
2: Un llençol, jo crec que ja faries,
1: Un llençol, o una tovallola, sí. A mi m'agrada dormir allò...
2: quan estic tapadeta.
1: Sí, quan estic destapada no dormo bé. En fi, ai, quantes coses, quantos misterios... anem al lío, no, Miquel?
2: Vinga, anem a fer repàs.
1: Sí? O ens poses algo de música. Perquè
2: de
1: no fem...
2: totes les activitats que tenim, bueno, com vulguis,
1: va,
2: comencem amb música.
1: Sí, comencem una mica.
2: Una cançó del Ricky Martin.
1: El Ricky Martin, que diu aquello de vente pa' acá, vente pa' acá. Pues veniros, que tenemos mucha cosa que explicaros.
0: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs ja sabeu, tenim Revetlla de Sant Joan amb correfoc infantil, ball de diables i drac de Montornès, que finalitzarà amb l'encesa de la folguera al pati de l'Escola Marina. D'això serà avui, tot i que entre el 13 i el 28 de juny hi hauran activitats al barri. Activitats de tot tipus, culturals, esportives, moltes de les quals ja s'han fet. Però encara queda el gros. El gros és, com hem dit, la Revetlla de Sant Joan amb aquest correfoc i la encesa de la folguera al pati de l'Escola Marinada. Seguidament es celebrarà un sopar de cabàs que acabarà amb una festa amb el DJ Frank Phil i el repartiment de la coca a totes les persones que assisteixin a aquesta festa. L'endemà es proposarà un àpat conjunt amb la paella popular per dinar. Els tíquets estan disponibles al Casal de la Gent Gran Nord i als establiments de la Polleria Angelita i el Gato con Botas. Per cinquè any consecutiu, l'Ajuntament ha reeditat aquesta campanya per Sant Joan Inclusiu Il·lumina Montornès. S'hi recullen recomanacions per conscienciar el veïnat sobre el malestar de l'ús dels petards sonors que provoquen en col·lectius com la gent gran, els nadons, les persones afectades per problemes cardíacs i persones amb trastorn d'espectre autista, el TEA. També hi ha persones amb fonofòbia que han de marxar de Catalunya per poder passar una nit tranquil·la. També es fa esment als animals domèstics i de carrer que pateixen davant d'aquests sorolls ensordidors i sobtats dels petardos. Doncs, afortunadament, aquest any s'ha notat i s'han respectat molt els tempos. I ja des d'aquest cap de setmana estem escoltant petards, però abans hi ha hagut calma i cerebritat o intel·ligència per respectar a totes aquestes persones. També avui vull parlar de la convocatòria d'ajuts de menjador per al curs 2026-2027, perquè recordeu que teniu temps fins al 30 de juny de manera presencial o telemàtica. Recordeu que el Departament d'Educació de la Generalitat ha posat en marxa aquesta nova convocatòria d'ajuts de menjador al territori gestionada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. Hi poden optar les famílies amb fills i filles escolaritzats, escolaritzades als centres d'educació infantil i primària de caràcter públic i concertat, inclòs l'alumnat que comenci I3 al setembre. A la concessió d'ajuts de menjador escolar es tenen en compte criteris basats principalment en la renda familiar, així com altres situacions específiques o de risc social. En funció d'això, els ajuts poden oscil·lar entre el 70% i el 100% del cost del servei. Per cert, es busquen restauradors, restauradores per participar al Sarau de la Festa Major. L'esdeveniment gastronòmic tindrà lloc dissabte 19 de setembre al Parc dels Gegants, de 12 a 6 de la tarda. Les persones restauradores del poble que vulguin posar-hi una parada poden trucar al 935667004 o enviar un correu atenció a l'adreça empresa@montornès.cat. Amb l'arribada de la calor es recorda la importància de mantenir terrasses i jardins lliures d'aigua estancada, així com revisar testos i altres recipients per evitar la presència d'aigua de pluja acumulada. Les altes temperatures d'estiu afavoreixen la proliferació dels mosquits, així que la Diputació de Barcelona ha iniciat una nova campanya centrada en la prevenció d'aquests insectes. Des de les institucions es recorda que és important mantenir espais privats com jardins i terrasses lliures d'aigua estancada, així com revisar els testos i altres recipients que puguin tenir aigua de pluja acumulada. Les persones que tinguin piscines han de mantenir l'aigua en bon estat de desinfectació. Vinga, va, que ja ha arribat a l'estiu i amb l'estiu els mosquits. Amb aquesta onada de calor que estem patint de més de 40 graus en alguns puestos com a Lleida o a França, on han mort 5 persones, després donaré detalls, vull recordar que davant d'aquesta onada de calor, recordeu que tenim refugis climàtics arreu de Montornès. El municipi disposa d'una xarxa de refugis climàtics que permet al veïnat protegir-se durant els episodis extrems i els ofereix confort tèrmic, descans i seguretat. Hi ha un total de 4 refugis exteriors que corresponen al recinte de les piscines d'estiu, els parcs del Torrent de Vinyes Velles i dels Castanyers, la pineda del parc socioesportiu del Vinyes Velles i també n'hi ha altres 4 interiors, la biblioteca Rosa Leveroni, els 2 casals per la gent gran i la piscina coberta del SEM Les Vernedes. Podeu consultar tota la informació al web montornès.cat.

0: celebra aquesta associació. Ho faran amb una festa per gaudir totes les persones que vulguin apropar-se, ja que oferiran diversió pels més peques de la casa amb jocs infantils, tallers d'animació i molta gresca. A partir de les 9:30 obriran el servei de bar per poder sopar allà a la fresca, tot i que també podreu portar sopar de cabàs o carmanyola. I després del sopar, tranquil·lament, arriba l'hora del ball. Aquest any amb l'artista local Melanie K. Ball hasta la 1 de la matinada, organitzat dissabte a la plaça Joan Miró per l'Associació de Veïns i Veïnes del Centre de Montornès. Properament, la Montse Garcia i el Salvador Miralles ens donaran detalls d'aquesta festa que tenim també a tocar. Després de la Revetlla de Sant Joan, arriba la Revetlla de Sant Pere. Dia mundial, o en aquest cas dia, perdó, internacional de la dona enginyera. Cada 23 de juny és un dia molt especial per fer un homenatge a aquelles dones que exerceixen un rol que ha estat ocupat tradicionalment pels homes, cap d'enginyeria. Se celebra avui, doncs, aquest dia. També és el Dia Internacional de les Vídues. Cada 23 de juny se celebra aquest dia, una data oficial promulgada per la ONU i que tracta de pal·liar els problemes relacionats amb la viudetat a tot el món. I avui és Santa Agripina, Jacobo, Gaspar. A tots ells, moltes felicitats, que tingueu un dia meravellós i sobretot, doncs, si teniu també allò, un aniversari a celebrar, doncs avui felicitats a Quintín Valiente, el nostre company Quintín, a veure si el podem trucar i podem parlar amb ell i li donem una sorpresa. La Laura Martínez, Laura, moltes felicitats. També a l'Esplai Panda, la Susana García de la Polleria Angelita. Susana, una abraçada ben forta, felicitats. Benito Rey, felicitats, Benito. Antonia Porta, felicitats. Jonathan Valera, Jonathan, hombre, Johnny, 23 de junio, felicitats. Toni Porta, també avui celebra el dia del seu aniversari, felicitats. Doncs a tots i a totes, que tingueu un dia meravellós i que pugueu celebrar el vostre aniversari per tot lo grande. Nosaltres continuem. A veure si és possible.
1: Sí, dime.
0: Per molts anys, anys i anys, per guapíssima, molts anys, te deseam... Com dius?
1: Guapíssima, no, és que estoy a la feina i aquí no es pot parlar.
0: Ah, doncs una abraçada molt forta, que tinguis un dia meravellós, Quintín. Una abraçada des de la ràdio.
1: Moltíssimes gràcies a tots els oients i a vosaltres també, companys.
0: Vinga, una abraçada ben forta. Passa un bon dia.
1: Gràcies.
0: Clar, la feina és el primer i el Quintín, tot i que està de celebració, està a la seva feina. Que tingui un dia meravellós. Nosaltres el dediquem una mica de música per ell i per totes les persones que estan de celebració.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn, a Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: I nosaltres anem ja amb la... les propostes que us hem portat avui. Aquests dies torna a la ràdio el Mateo Flores. Sabeu qui és? Doncs el president de la penya dels Bartomeus. Ha vingut a la ràdio per parlar-nos de la primera activitat que faran el proper 12 de juliol. Es tracta d'un bingo musical estiuenc al Sorralet. Però els detalls ens els donarà el Mateo Flores d'aquí no res. La coach Elisabet Rebollo aquesta setmana ens parla de com hem d'actuar davant les persones que ens mostren desafiaments. I acabarem, i no ho farem, amb el Miqui, que el tenim avui a la pastisseria Vinyallonga, fent, doncs, entregant coques. Avui jo mateixa us parlaré d'alguns programes de la tele. Tot això a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Parlem amb la Noelia García. Noelia, bon dia.
4: Bon dia. Avui continua la calor amb intensitat i les altes temperatures, especialment a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Manresa i a Rubí, 37 a Igualada i a Vic, 36 graus a Sabadell, 32 a Barcelona, 31 graus a Vilanova i la Geltrú i 30 graus a Mataró. Serà un dia de sol predominant el cel poc ennuvolat o clar, però tèrbol amb l'entrada de pols en suspensió. Durant la tarda al Prepirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies i fins demà. Nosaltres recordem que per qualsevol emergència teniu el 112 o bé el telèfon d'emergències de la policia local, el 93572-1110.
2: Las mañanas de Radio Montornès.
0: Estàs escoltant Radio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Recordeu la farmàcia de guàrdia avui, la farmàcia Montornès, a l'avinguda 11 de setembre, número 7 a Montornès del Vallès.
2: Comercial Solar.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solar.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solar.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti la Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Doncs avui a les mañanes de Ràdio Montornès hem convidat el Mateu Flores. Ja sabeu que és membre dels Bartomeus. Concretament no és la primera vegada que ens visita, sinó que ja hem fet d'altres converses i avui torna perquè hi ha coses a explicar. Molt bon dia, benvingut. Què tal, Mateu?
7: Bon dia, Nuri. Molt bé, aquí estem. Sí? Content de tornar aquí a Ràdio Montornès.
6: Igualment, Mateu. Explica'ns una mica. La primera activitat que veu fer va ser aquella famosa calçotada, ja fa uns quants dies, però em sembla que va anar tot molt bé, no?
7: Sí, la veritat és que sí, vam acabar tots molt contents, la veritat. Va ser una activitat doncs, que va ser molt ben rebuda per la gent, ens van donar molt suport. Vam estar parlant amb molts dels Bartomeus i algun parentón que van venir i la veritat és que els va agradar molt la idea. Com a part de la Junta, la veritat és que vam sortir molt contents, sí que amb moltes coses a millorar, hem après molt també de la primera activitat i la veritat és que molt contents, la veritat, de la nostra primera activitat.
6: Suposo que veu esgotar els tíquets, va anar molta gent, sí. I va ser una jornada de germanor.
7: Sí, la veritat és que sí, que els tíquets van acabar, tot i que l'última setmana encara ens quedaven algun i a la porta vam acabar de vendre els últims que ens quedaven, la veritat és que el límit que ens havíem posat doncs vam arribar a aquell límit. I sí, va ser una jornada doncs, molt de germanor, de conèixer entre tots, de que el poble o els Bartomeus coneixin la part de la Junta i bueno, també vull donar les gràcies als voluntaris que van venir, que ens van ajudar, que van ser uns quants, també a la part de l'Ajuntament, que sembla que no, però la veritat és que ens ho van posar molt fàcil per tema de ja sigui la brigada, ja sigui el servei d'escombraries de després, tota la part d'organització del sorret i tot, i la veritat és que donar les gràcies a tothom perquè no va ser molt fàcil d'organitzar, però ens ho van posar d'una manera que va ser molt fàcil tot.
6: Aquella, com bé ens has explicat, en aquella ocasió era d'alguna manera una festa per presentar a la Junta. Com ha quedat aquesta Junta constituïda?
7: De nom vol dir, sí. Pues ara mateix sí que hem fet una mica de canvis perquè vam començar amb una idea i han canviat una miqueta les funcions i tal. Ara mateix estem treballant d'una manera espectacular amb aquests canvis i estic jo com a president, està en Gerard, que és el vicepresident, tenim l'Àlex i l'Álvaro, que ara mateix estan com a tesorers, l'Arnau i la Júlia, que són els nostres secretaris, i tenim el Carlos i el Toni, que són els nostres vocals, tot i que tenen les seves funcions, que són més de logística, de preparar el material, i bueno, cadascú té unes funcions que la veritat és que ens hem repartit superbé i funcionem d'una manera, ja et dic, espectacular.
6: Doncs Mateu Flores, president de la colla de Bartomeus. Doncs aquesta valoració positiva de la calçotada, que no sé si penseu en fer una segona calçotada. Que de vegades quan funcionen les activitats pensem sempre que ha d'haver-hi una segona entrega i una tercera.
7: Sí que és veritat que nosaltres som molt ambiciosos i volem millorar cada activitat que fem i ja hem fet una reunió de valoració d'aquesta activitat i tenim una proposta per la pròxima que farem, que encara no tenim data, però que sigui molt més millor de la que vam fer. I estic segur que si la tornem a fer, que la farem, serà molt, molt més bonica que la primera.
6: Doncs vinga, proposta que de moment està reposant. Noves activitats. De fet, aquests dies hem vist que esteu activant propostes diferents. Entre d'altres propostes, teniu un canal de comunicació.
7: Sí que per la nostra part creiem que és molt important la comunicació amb el poble, que estiguin que estiguin comunicats o que puguin saber tot el que passa a la nostra colla. I hem creat aquest canal de WhatsApp, on és un canal de difusió de missatges, on només reben missatges, que és completament anònim, ningú sap qui està al grup, si les votacions que fem, doncs ningú pot veure qui està, qui ha votat, qui no. Llavors és un canal per dir les noves notícies, dir el que estem fent, també aprofitem per aquesta gent que està dins donar-li les notícies abans de que surtin, pues, ja sigui al Facebook, a les xarxes socials, als cartells del poble i tal. O sigui que és una manera, doncs, de tenir els nostres Bartomeus una miqueta més a prop.
6: Doncs el canal de WhatsApp de la colla dels Bartomeus. No sé si qualsevol persona que vulgui estar en aquest WhatsApp per saber quines activitats organitzeu, quina és la fórmula per entrar?
7: Principalment està tothom convidat a participar i estar dins del grup. Tenim les nostres, o sigui, el que és el link al nostre canal d'Instagram, o sigui, el nostre perfil d'Instagram i el nostre perfil de Facebook, o sigui, que poden entrar allà i entrar al grup. I si no, doncs a través de, pues, gent que ja estigui a dins, que pugui compartir el grup als seus familiars. Llavors és un link només.
6: Molt bé. Més coses. Hi ha activitats que encara són sorpresa i voleu ja començar a fer difusió.
7: Sí, sí, sí.
6: Doncs va, vinga, dona'ns l'alegria, perquè em sembla que aquesta activitat funciona molt bé a Montornès.
7: Sí, la veritat és que, bueno, nosaltres, des de, crec que la primera vegada que vaig venir aquí, és el que vaig dir, que la nostra idea com a penya era que durant tot l'any la gent del poble sàpiga que tenim una penya al poble, que és els Bartomeus, tant com els parentons, però la nostra idea era fer activitat durant tot l'any, que no només sigui a festa major, i poder dinamitzar el que és el poble amb noves activitats. Creiem que amb les activitats que s'han fet dels anteriors anys, una activitat molt ben rebuda per la gent era el bingo musical. Nosaltres vam anar a l'anterior i va ser molt divertida, va ser molt dinamitzada, i la tornem a fer, però en edició d'estiu. Sí que la vam fer el Bartomeus i els parentons al novembre, crec que era el novembre, amb edició una miqueta d'hivern, però ara la farem amb edició d'estiu. Sí que això comporta que les músiques o les cançons que estiguin al bingo musical siguin una miqueta més d'estius, els premis, que també són una miqueta el que és d'estiu també. I bueno, va estar tothom convidat, és el proper 12 de juliol, per la tarda, en horari de tardes. Tenen els tíquets a la venda a la Sílvia, a la perruqueria de la Sílvia, al Gato con Botas i a l'Estètica Alicia. Poden apropar-se allà, comprar el seu tíquet, que són 2 euros, i tindran accés a 2 bingos. Hi ha un premi per bingo i un premi per cada línia del bingo. Així que, bueno, és un dia per també estar amb la família, gaudir i estar tots junts.
6: Doncs vinga, recordem que en aquesta activitat de bingo ens ho passem molt bé, però si encara és a l'estiu, doncs encara millor. No sé si teniu el lloc on es farà.
7: Sí, el lloc que volem repetir, el mateix lloc que es va fer a l'edició d'hivern, que és el Sorralet. Creiem que per l'espai és un lloc molt acollidor, és fàcil d'organitzar tot el tema de muntatge, equip de so. Sí que ens hagués agradat moltíssim fer-ho a l'aire lliure.
6: Aquesta possibilitat estava sobre la taula.
7: Estava sobre la taula i crec que era la que més ens agradava a nosaltres, però sí que és veritat que n'hi ha coses que no poden sortir, tot i com ens agradava, però bueno, creiem que el Sorralet també és un espai molt, molt acollidor per tothom.
6: De vegades no es pot fer totes les coses com volem, no? Però és veritat que el Sorralet és un espai molt gran on hi cap molta gent, i els bingos musicals, la veritat és que són activitats que mouen molta gent. Teniu feina,
7: sí,
6: eh?
7: Sí, sí. Sí que, bueno, vam parlar amb la Marifé, que és l'antiga presidenta, li vam comentar a veure què tal el bingo musical, i ens va comentar que sí, que va anar molta gent, que sempre són molt rebudes, ja siguin les d'aquí o siguin les de qualsevol poble, que és una activitat que a la gent li agrada perquè és una estona que s'ho passen bé, i a part volem comptar amb en Maceta Sound Beat, que és el grup de música que van dinamitzar al d'hivern, i ens va encantar tant que, bueno, que hem continuat comptant amb ells.
6: Molt bé, doncs ja sabeu, proposta adient el 12 de juliol, que ho tenim a prop, és diumenge, i l'hora?
7: És a les 5:30 de la tarda, obrim portes a les 5 de la tarda, i dura unes 2 hores i mitja, 3 hores, o sigui que són aquesta horeta de la tarda, no?
6: Déu-n'hi-do. Doncs vinga, tots al bingo musical, ja sabeu, els bingos, els cartons per poder participar, els trobarem a la perruqueria Sílvia Guzmán,
7: sí.
6: El Gato con Botas, amb l'Helena i l'Alícia, de l'Estètica Alícia,
7: sí.
6: No?
7: Sí, sí.
6: Doncs ja sabeu, totes les propostes que ens arriben de la colla dels Bartomeus són ben rebudes, i aquesta és la proposta d'aquest estiu. Jo parlava amb el Mateo que, clar, estem ja amb la mirada posada en la festa major. Suposo que ja esteu treballant, no?
7: Estem treballant i diria que estem finalitzant tot. Tenim pràcticament tot ja quadrat, ja tenim tot el que és organitzat, o sigui, ja està pràcticament tot quadrat. Sí que és veritat que encara no ens deixen dir moltes coses, però jo crec que és un any on hi haurà coses diferents, hi haurà coses que potser la gent troba a faltar, coses que no s'esperen, però jo crec que és un any, a part de diferent, que serà molt emotiu, molt xulo, molt que la gent, jo crec que els agradarà molt, sí, sí.
6: Doncs ja sabeu, tenim canvi de junta, són la nova colla de Bartomeus, ells tenen les seves idees i tiraran cap endavant el seu projecte. De moment ens quedem amb aquesta proposta que arriba el 12 de juliol, que és el bingo musical. Mateu, sí que abans de marxar m'agradaria, doncs, qualsevol persona que ens pugui escoltar via ràdio i vulgui, doncs, ser Bartomeu, què ha de fer?
7: Per la colla del Bartomeus tothom és ben rebut, és a dir, a nosaltres ens encanta que vingui la gent, que ens pregunti que com poden implicar-se una miqueta més. Nosaltres, amb sentir l'escalfor de que estan a les nostres activitats i que s'ho passin bé, amb això nosaltres ja estem contents. Sí que és veritat que tenim el nostre correu, que és penyesbartomeus@gmail.com, que qualsevol dubte ens poden comunicar per allà. Tenim les nostres xarxes socials, estem, si s'apropen al Casal de Cultura, també totes les propostes ens arriben. Llavors, n'hi ha diferents maneres de comunicar-se amb nosaltres, però sí que és veritat que quan fem activitat també ens agrada que ens preguntin coses, que vulguin saber més, tot i que no podem dir moltes coses, però que ens preguntin i ens facin saber les seves dubtes, sí, sí.
6: Doncs ja sabeu, aquí tenim els Bartomeus activats, amb ganes de fer coses i, per suposat, amb ganes de que tothom participi. No sé si vols afegir alguna cosa més. Convidar a tothom, no?, a aquest bingo musical.
7: Convidar a tothom, que espero que tothom estigui el 12 de juliol, que s'ho passi bé, que estigui una estona amb la família. I res, que d'aquí poc tenim la Festa Major, que ja és ben a prop. També comunicar que aquest any a la Festa Major el festiu és divendres en comptes de dilluns, que ho tinguin en compte, que fa una miqueta de canvi, i res més, que tinguin un bon dia a tothom.
6: Doncs Mateu, com sempre, moltes gràcies. Important la notícia que ens ha donat, que en comptes de ser festiu dilluns 21 serà divendres 18.
7: Correcte, sí, sí.
6: Un canvi que ve per quedar-se i que, doncs, es va portar fins i tot al ple i que es va finalment decidir que seria divendres. Doncs gràcies, Mateu, i fins aviat. Tornarem a parlar.
7: Gràcies a tu, que vagi molt bé.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens poden ja consultar els seus resultats, volíem dir, al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de totes amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona. Es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso Torral i també el Joan Torrecillas. A banda, la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat del 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota és d'un 9,6 de la Lucía García, de l'Institut de Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta justifica la feina del govern actual.
2: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per tal de garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la Rabassada, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit així que els nens estaven banyant en la zona de roques.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
3: El 91.2 de l'FM.
4: Al web montornès.cat/ràdio.
3: A Twitter, @RadioMontornès.
4: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, les mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
5: Dóna'm estiu.
6: Dóna'm calor.
5: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
6: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i hi van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat. Hi podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte, hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: radio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Doncs aquí estem, avui sense el Miqui Barba, que el tenim doncs, fent tasques, avui dolces, ja sabeu, és dia de revetlla, dia de coques i dia de gaudir de la revetlla. Nosaltres hem fet un recull de 4 punts i ens ha cridat molt l'atenció aquesta notícia que apareix a tots els mitjans de comunicació aquest matí i que ens deixa una mica fora de joc i que fa referència a aquesta onada de calor que estem patint no tan sols aquí a Espanya, sinó pràcticament a tota Europa. Ja hi ha 5 morts a França, entre els quals 2 són nens de 4 i 2 anys. Sempre diem la importància que té protegir tant a la gent gran com a la canalla. I és que aquestes onades tan fortes de calor que podem arribar als 41-42 graus doncs fan que el nostre cos doncs no estigui acostumat i es donin aquestes circumstàncies. De fet, el govern francès, davant la previsió d'arribar als 45 graus, ha tancat escoles, ha prohibit beure alcohol als concerts aquesta nit i recomana a les persones vulnerables que no vagin en tren ni en altres transports. I és que les temperatures extremes a mitja Europa s'estan fent notar, especialment a França, on ahir van morir 2 infants de 2 i 4 anys en quedar tancats dins el cotxe de la seva mare a ple sol. Ha estat a Carpentras, al sud-est del país. D'aquesta forma, pujant almenys fins a 5 les víctimes mortals a França per aquesta onada de calor. També han mort almenys 13 persones més ofegades. La onada de calor arriba a gran part d'Europa i es fa ben present a la península Ibèrica, on hi ha 15 comunitats autònomes que estan en avís per altes temperatures. Els punts com el País Basc, l'EMET, ha parlat de perill extraordinari davant la previsió de que se superin els 40 graus en llocs com Guipúzcoa o Biscaya. I no acaba aquí la cosa. Com que hi ha revetlles amb risc d'incendi, Catalunya es prepara per un Sant Joan en plena onada de calor. Els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques amb més risc d'incendi. La nit de Sant Joan, la onada de calor, les folgueres i els petards són un còctel explosiu que eleva moltíssim el risc d'incendi. Els agents rurals van activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 298 municipis a 23 comarques. Avui, durant la revetlla, el pla afectarà 110 municipis de 12 comarques i el cos també demana actuar amb precaució, sobretot al medi ambient. Mentre que els agents rurals centren els seus esforços en la prevenció, els bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les comarques on hi ha més risc d'incendi, com són ara l'Anoia, el Bages, la Ribera de l'Ebre o la Terra Alta. També la sosdirectora de Protecció Civil, la Imma Soler, ha demanat no fer servir pirotècnia ni tirar petards a menys de 600 metres del bosc durant la revetlla de Sant Joan i trucar al 112 si es veu foc o una columna de fum. La sosdirectora de Protecció Civil considera molt important que els operatius sàpiguen que hi ha un foc el més aviat possible per poder actuar ràpidament i ha explicat que els operatius d'emergència s'han reorganitzat a les zones de més risc d'incendi durant aquesta revetlla. En el cas de les folgueres, han d'estar prèviament autoritzades i es recomana que, si es tenen dubtes, no es faci cap activitat que pugui representar un risc. A l'àrea metropolitana de Barcelona ha advertit que aquest any s'espera una nit tòrrida, molt tòrrida, amb temperatures mínimes que no baixaran dels 25 graus en alguns punts de la costa. Davant l'alt risc d'incendi, i demanen molta prudència i sobretot no encendre foc ni tan sols petites folgueres i evitar llançar petards a zones on hi ha vegetació o arbrat. Doncs ja sabeu, crec que és molt clar. De fet, Catalunya ja ha obert la possibilitat a vigilància extrema en determinats llocs perquè el perill és imminent. Jo crec que és una nit per seguir, sobretot, molt a prop els consells. És inevitable gaudir de la revetlla, però també ho és protegir el medi ambient i, sobretot, a tots nosaltres. Perquè és veritat que la nit de Sant Joan és una nit màgica, tothom li agrada sortir i gaudir d'aquestes temperatures, però hem de respectar el medi ambient i sobretot la possibilitat d'ocasionar focs. Això ho hem de tenir en compte perquè ens juguem molt. De fet, hi ha ja ciutats on han decidit fins i tot no fer les folgueres. A Espanya ja hi ha diferents indrets que se celebra la nit de Sant Joan i han prohibit fer folgueres justament per aquesta situació extrema de calor que estem patint.

0: Doncs com dèiem, és la primera onada de calor d'aquest estiu i els detalls, quan es compleix ja el tercer dia de la primera onada de calor, és doncs, temperatures molt més altes del que estem acostumats. Hem de recordar que hi ha ciutats que han assolit 45 graus, com Andújar i Jaén, i la onada de calor està deixant temperatures extremes també a la meitat nord, on estan molt menys acostumats. Per exemple, s'han viscut 42 graus a Navarra, Aragó, i 41 a Euskadi. A Catalunya també, a Lleida, s'han arribat aquests 42 graus. Això doncs, fa que els carrers de mitjana Espanya s'hagin quedat totalment deserts durant el dia. El País Basc estarà 3 dies sota aquesta alerta i avui podríem definir com el pitjor dia d'aquesta primera onada de calor. És el tercer dia d'aquest fenomen el que està assolant Espanya i avui sembla ser que és on poden arribar més alt les temperatures. Aquest calor històric s'estén a molts més llocs perquè s'ha activat a la vall del Guadalquivir, a Còrdoba, a Jaén, amb més de 44 graus, però també, com hem dit, a Bilbao i fins i tot a Madrid. El mapa d'Espanya està totalment tenyit de vermell, portant al nord els 40 graus. Aquests 40 graus se sentiran a Euskadi, a Pamplona, Logroño, Castella i Lleó, al centre de la península i també cap al sud. Serà un dia, diuen els experts, que infernal. Com deia, hi ha llocs on s'han prohibit les folgueres, a La Rioja i a Navarra. Es recomana no celebrar-les per a l'alt risc d'incendis davant d'aquesta onada de calor. Vull dir que ja veieu que poca broma amb tot el que està per venir i que doncs cap al migdia, que estem a punt d'arribar, ens tocarà de prop. I tenir en compte tot això és important, sobretot per celebrar una revetlla sense cap susto.
1: Las mañanas de Radio Montaña.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. Els bombers incrementen també un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit, per la seva banda, desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en clau política, el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat avui el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que la inversió multiplica per 5 el finançament estatal destinat a dependència en 7 anys, el que hi havia quan va arribar al govern.
2: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i també dignificar les condicions del personal cuidador. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens ja poden consultar els resultats del portal d'universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de tot Catalunya amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona, que es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso i també el Joan Torrecillas. A la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat d'un 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota ha estat d'un 9,6 de la Lucía García de l'Institut dels Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la seva carrera es podran consultar a partir del 10 de juliol. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit que els nens saltessin des d'un penya-segat o que accedissin voluntàriament a la cova del gos.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: Vet aquí que una vegada...

0: Sigueu benvinguts i benvingudes al nostre racó preferit de les zones, el lloc on la ràdio es converteix en un viatge màgic i increïble.
1: Una salutació ben forta a tota la canalla, a les mares, els pares, els avis, les àvies i a totes les famílies que esteu amb les orelles ben obertes per escoltar els dos contes que us portem avui.
0: I és que tenim per davant 30 minuts fets a mida per somiar. Portem una setmana més una bona dosi d'emoció, d'aventures trepidants, misteris per resoldre i riures assegurats.
1: I tant que sí, Lluís, perquè avui tornarem a obrir de bat a bat el nostre bagul de les paraules perdudes, que estan desitjant sortir al vostre encontre. També farem una parada a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un llibre d'aquells que no es poden deixar de llegir.
0: I com que un bon conte entra molt millor amb una mica de ritme, no ens oblidarem de la música, que ens acompanyarà per tancar el programa ben amunt, movent l'esquelet.
1: I tant, així que ja ho sabeu. Acomodeu-vos bé, apagueu els llums si voleu i deixeu-vos emportar per la màgia de la imaginació.
0: Sobre les pàgines del nostre gran llibre, anem a la pàgina 578 i ens ha sortit, a veure... Doncs mira, girem la primera pàgina i ens endinsem directament en un jardí espectacular, ple de roses flairoses, margarides de colors i geranis violats. Un jardí on passa una cosa extraordinària. Les flors parlen i, a més, tenen sentiments.
1: Doncs totalment així com ho esteu escoltant, Lluís. En aquest jardí hi juguen dues germanes que són com la nit i el dia. D'una banda tenim la Laia, que és alta, esvelta, i té uns ulls verds preciosos, però és tan vanitosa i antipàtica que es dedica a espatllar les flors només per avorriment. I de l'altra tenim la Maria, una nena de 6 anys, riallera, superafectuosa i que té el do especial d'entendre el llenguatge de la natura.
0: Un bon dia, una bellíssima papallona de color blau lluminós arriba al jardí. Totes les flors més presumides es posen mudes esperant que es posi damunt seu. Però, per sorpresa de tothom, la papallona blava tria de manera exclusiva la ruda, una planta silvestre senzilla, de color grogós i que fa una olor una mica forta.
1: Doncs sí. A partir d'aquí es deslligarà una petita competició entre aquestes dues germanes per veure quin ram es mereix el lloc d'honor al menjador de casa. És una faula preciosa, escrita per la Gemma Mates, que ens ensenya una veritat com un temple, que les aparences sovint ens enganyen i que la bellesa de veritat no és sempre el físic, sinó que neix a dins del cor.
0: Obriu bé els ulls de l'ànima i seguiu el vol d'aquest insecte tan màgic, la papallona. Arriba al primer conte d'avui a l'hora del conte, la papallona blava.

0: Quin jardí més bonic que tinc!
1: Diu la Maria, contemplant l'estol de flors de tots els colors que té al davant. Està asseguda a la terrassa de casa seva, recolzada a la barana, amb els braços plegats i la barbeta sobre les mans, somrient, feliç. Com a cosa natural en ella, entenia el llenguatge de les flors i sabia que estaven contentes de viure allà. No és una nena bonica, però és tan simpàtica i afectuosa que tothom l'estima. Té el cabell molt negre, els ulls d'un color castany clar i la carona plena de pigues. No fa gaire que va fer els 6 anys. El seu cos és molt rodonet, sembla una boleta. És molt blanca de pell, però les seves galtes sempre estan rosadetes. Té una germana més gran, la Laia. Als seus 8 anys sembla talment una nina. També és morena, però amb el cabell més castany, no tan negre. La seva pell és d'un to més aviat bru i els seus ulls són d'un color verd intens i de mirada molt profunda. Per la seva edat és bastant alta i el seu tipus és molt esvelt. És una nena que no passa gens desapercebuda i que qui la veu, instintivament, no deixa de fixar-s'hi. La Laia, però, és molt creguda. Com tothom li diu que és tan bonica, s'ha tornat molt antipàtica i poc tractable. Quan estan juntes, les dues germanes, la Laia destaca pel seu físic, però és la Maria la que es fa notar per tot l'encant que traspua. La mare de les dues nenes s'està asseguda en un racó del jardí amb un llibre a les mans. Veu la Laia passant pel costat de les margarides i arrencant-ne alguna sense cap mirament i sense cap intenció de voler muntar un ram. Simplement ho fa per tenir-la a les mans i anar-la aixafant com si fos un tros de paper. La Maria la veu i la renya enfadada.
0: Laia, per què fas malbé la margarida? Li fas mal, i si l'arrenques, es mor.
2: Au, Maria, fica't en les teves coses i no em maregis.
1: La mare se les mira i pensa.
3: Per què seran tan diferents l'una de l'altra? Mira que n'és de bonica, la Laia, però el seu caràcter no té comparació amb el de la Maria.
1: Mentre pensa en tot això, va mirant-se al jardí.
3: Són certament precioses, aquestes flors. Si no fos per aquella ruda d'allà que no hi ha manera d'aconseguir treure, perquè sempre torna a brotar, tindríem un jardí realment fantàstic.
1: Alça el cap per veure la Maria. No pot evitar dibuixar un somriure. És tan manyaga. La veu molt interessada contemplant precisament la ruda, amb una actitud seriosa i pensativa. Gira el cap per veure què és el que atrau la seva atenció. I també es queda parada, igual que la seva filla. Hi ha moltes papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí, però n'hi ha una de blava preciosa que no para de volar per sobre de la ruda. Tant la mare com la filla s'adonen que fa molta estona que la papallona no marxa d'allà. Les altres flors tampoc han deixat d'observar-ho i estan estranyades, igual que la Maria, que tampoc ho comprèn. Les roses es miren entre elles. La Maria sent que li diu l'una a l'altra despectivament.
4: No ho entenc. Mira que em fa de pudor i, en canvi, la papallona blava, tan bonica, no ens fa cas a nosaltres, que tenim un perfum tan agradable.
1: Les margarides, tant les blanques com les grogues, també comenten.
5: Per què no ve cap aquí aquesta papallona tan bonica? No n'hi ha cap més en tot el jardí que se li assembli. Què li troba a la ruda?
1: I la nena, a l'escoltar la conversa de les flors, pensa.
0: És veritat, per què ho fa la papallona?
1: Més enllà, la Laia continua fent de les seves amb la primera flor que troba al davant. Ara els hi toca els geranis. N'hi ha de tots colors.
2: Són bonics. N'agafaré una flor de cadascuna, la desfullaré i en faré una catifa. Aniré saltant per sobre, a veure quin color és el que guanya que n'hagi trepitjat tots els pètals.
1: Totes les flors del jardí li tenen por a la Laia. Sempre que en cull alguna, només és per fer-la malbé. Mai en fa un ram ben maco per poder-lo lluir i fer contentes a les altres flors, imaginant-se que algun dia elles també aniran a parar a un gerro perquè tothom veiés el goig que farien.
4: De fet, més val acabar així que no pas anar-nos morint ple sol i quedar ben seques i lletges. Llavors, també ens tallen, però és per llançar-nos directament a la brossa.
1: La Maria i la seva mare segueixen contemplant el vol de la papallona blava, que no es mou de sobre la ruda, de color groc apagat. Ara s'acosten altres papallones, apropant-se a la blava com si li anessin a parlar. I les flors pensen...
5: Bé, ara serà el moment. A veure si la fan venir cap aquí.
1: La Maria observa, però ben al contrari. Veu que es van posant totes en cercle sobre la ruda, com si fos el més interessant del món. La mare es queda parada i al veure la Laia a prop d'allà, li diu...
3: Fixa't, nena, has vist quina cosa més estranya fan aquestes papallones? Han deixat de volar sobre totes les altres flors tan boniques i s'han quedat amb la papallona blava envoltant la ruda.
1: La Laia es gira i ho mira despectivament, tot dient...
2: Quina bajanada! Veig que la Maria també està ben interessada. Com és possible que us cridi l'atenció una cosa com aquesta? Total, només donen voltes sobre una flor d'olor fastigosa i lletja.
1: La mare abaixa el cap trista i dolguda, pensant que la reacció de la Laia era molt pròpia de la seva vanitat i que si no canviava seria molt infeliç al llarg de la seva vida. Sense proposar-s'ho, mira la Maria. És tan bona nena, tan dolça i tan amable amb tothom que se sent orgullosa de ser la seva mare. La petita continuava observant la papallona blava amb gran interès i gairebé sense moure's de postura, recolzada a la barana, veia la ruda que quasi s'ajupia vergonyosa. Però així i tot, se sentia molt afalagada de veure totes les papallones voleiant sobre ella. Es va fent fosc i totes van marxar plegades, menys la blava, que continua sobre la ruda. Les altres flors no s'ho poden creure.
4: Com és possible que hagi pogut passar això aquesta tarda? Quin encanteri té aquella papallona que ha aconseguit dominar totes les altres, grans, petites, blanques o de colors. Tant és, a totes, com si fossin uns exèrcits. Totes s'han quedat al seu voltant, abandonant les altres plantes del jardí.
1: La Maria va fent que sí amb el cap. Cap d'elles podia presumir d'haver vist voleiar damunt seu la papallona blava. Es fa de nit i arriba el pare de la feina per reunir-se amb la família. Fa un petó a la mare i a cadascuna de les filles. Com sempre, es queda uns moments encisat mirant la Laia, però s'entristeix al notar la fredor de la nena al tornar-li el petó. En canvi, la Maria se li llença al coll abraçant-lo molt fort i aleshores se sent content. Només li manca una mica d'afecte per part de la Laia. S'asseu a una taula per sopar i a la Maria li falta temps per explicar-li l'anècdota de la papallona blava.
0: Saps què, pare? Avui al jardí ha passat una cosa sorprenent. Una pa...
2: Tonteries teves, Maria.
6: Deixa parlar la teva germana, Laia. No és de bona educació i rompre els altres.
0: Hi havia un munt de papallones de colors voletejant per sobre les flors del jardí. Però n'hi ha una de blava, preciosa, que no parava de volar per sobre de la ruda. Però el més curiós és que la papallona no marxava d'allà, no anava a les altres flors.
6: Mireu, segurament la papallona sap per què ha triat la ruda. Alguna raó de pes tindrà.
1: L'endemà, com cada dia d'estiu, no tenen escola. I una vegada fets els deures, poden sortir a jugar al jardí o fer qualsevol activitat que els vingui de gust. La Laia, a més de ser molt creguda, sempre ha estat gelosa del comportament de la seva germana. No entén per què, quan estan juntes, tothom es fixa en la Maria. Ella mateixa es diu...
2: Mira que sóc bonica jo. No cal ni com ho diguin. Jo ja ho sé ben prou. En canvi, la Maria... sembla una bola, petita i rodona. És lletja i, a més, té la cara plena de pigues. Sembla una pepona.
1: La Laia, tot el que té de bonica, ho té de vanitosa. Per això li resulta impossible adonar-se de quina és la realitat. Segueix observant la Maria i no para de trobar-li més i més defectes.
2: Mira que n'és de pava. Sempre va somrient com si tot fos meravellós i no n'hi haguessin entrebancs ni res. Ah, parlant d'entrebancs, sempre porta els genolls pelats. Mira que n'és de patosa, que dos per tres cau pel terra. Quin ridícul. En canvi jo... sé caminar molt bé, com si fos una model.
1: Veu a la seva germana anar directament cap on hi ha la ruda.
2: On va ara? Quines idees té la meva germana? Què creu que trobarà allà baix? Quina flor més rara. Ahir era lletja, però avui encara m'agrada menys.
1: De sobte, s'estranya al veure que la Maria s'ajup i que cull amb molta cura flors de la mateixa planta i en fa un pom. La nena sent interiorment que la ruda li dona les gràcies. La Laia es queda ben parada.
2: On va amb això? Mira que n'és de lleig, si fa pena.
1: La Maria s'aixeca i va cap on hi ha la mare i li ofereix el ram tot dient-li.
0: Té, mama, posa-la amb aigua. Si la papallona blava li va fer tant de cas, serà perquè és especial.
1: La mare el pren, busca el seu gerro preferit i tal com li ha dit a la seva filla, li posa aigua i el deixa al mig de la taula del menjador, en un lloc d'honor. La Maria, molt contenta, l'abraça i l'omple de petons. En veure això, la Laia decideix que ella també li portarà un ram, però no com aquell, no, sinó de les flors més boniques que trobi al jardí. I maliciosament pensa.
2: A veure on anirà a parar la ruda llavors.
1: Cull unes roses ben perfumades i com quan vol també té prou bon gust, aconsegueix fer un pom de flors preciós. El porta a la seva mare tot orgullosa, esperant veure la seva reacció. La mare es queda sorpresa. El recull i espera un petó o alguna demostració d'afecte per part de la Laia, però només veu una mirada de gelosia vers la seva germana. Des d'aquells ulls verds tan meravellosos. Li agraeix el detall, va a buscar un gerro que té a l'abast i posa aigua i agafant el ram el col·loca dins. I la Maria diu...
0: Quin ram més bonic, Laia, i quina olor més bona que fan aquestes roses. Que contentes deuen estar. Amb lo presumides que són, ara tindran ocasió de lluir.
2: Jo sí que en sé d'escollir i de fer bé les coses, no pas com tu. Espera veure quan triga la mare en canviar la ruda per les roses.
1: Però quina és la seva sorpresa quan veu que les deixa a un racó de la galeria. Queda decoratiu, però el lloc d'honor continua sent pel ram de ruda. La Laia no s'ho pot creure. No comprèn com és possible que la seva mare no s'hagi adonat de la bellesa del ram que li ha regalat.
2: No ho entenc. Jo creia que la mare tenia bon gust, però ara ja no sé ni què pensar.
1: Es gira per veure la Maria, que no para de xerrar de les flors i de totes les beneiteries que li passen pel cap. I a sobre, la mare se l'escolta i li va rient les gràcies.
2: Va, no cal amoïnar-se. No sé què espera la meva germana, pobreta. Ni de lluny podrà ser mai ni la meitat de bonica que sóc jo. Per això la mare està tant per ella, perquè no m'agafi gelosia. A mi ja em veu, no cal que m'ho digui, ella ja sap que jo ho entenc.
1: La mare, tot i que va seguint la conversa amb la Maria, no deixa d'observar aquell gest tan vanitós i cregut de la Laia.
3: Quina penona que em fas, filla. Si poguessis entendre que són la bondat i la tendresa... Pobra filla meva, crec que mai et podré veure feliç i mira que n'ets de bonica.
1: Està entristida, però continua escoltant-se la Maria. Ben bé, les dues germanes no tenen ni punt de comparació. Sense ni adonar-se, es posa molt seriosa i pensa reflexionant.
3: És ben cert que la bellesa no és el físic. La bellesa és el cor. La ruda és modesta, útil i senzilla. Les altres flors poden ser molt boniques, però la vanitat les traeix. És per això que és la preferida de la papallona blava.
7: L'hora del conte, a Ràdio Montornès.
8: I del vol màgic de la papallona blava, que ens ha descobert que la bellesa de veritat s'amaga a l'interior del cor, obrim ja el segon i últim relat de la nostra edició d'avui. I és que, com que la història de la Maria i la Laia ens ha ocupat una bona estona, farem un programa més curt, però carregat de molta màgia.
9: I tant que sí, Lluís. I el tancament d'avui té com a protagonista una nena que es diu Laura i que, a diferència de la Maria, és una miqueta capritxosa. Està acostumada a demanar i demanar i que els seus pares li comprin tot el que li passa pel cap. Però l'últim desig de la Laura és gairebé impossible. És que vol un unicorn de veritat, dels que caminen i dels que respiren.
8: I els pares, que són molt rics, estan desesperats. Decideixen anar a veure a un mag famós perquè els ajudi. El mag els diu que pot aconseguir l'unicorn, però que el preu que han de pagar és molt alt. És tant que no es paga amb or ni amb diners, es paga amb la vida del pare.
9: Uau.
8: Però per amor a la seva filla, el pare accepta el tracte i patam, es converteix en un unicorn preciós.
9: Vaja, mira, la Laura es posarà a saltar d'alegria en veure aquest animal, però de seguida trobarà a faltar una cosa molt més important que qualsevol mascota màgica. Trobarà a faltar el seu pare.
8: Com no?
9: Una faula colpidora escrita per la Laura Coll que ens ensenya a valorar el que realment necessitem i adonar-nos que l'amor de la família és el tresor més gran del món.
8: Amb tots vosaltres, l'últim conte d'avui, a l'hora del conte, l'unicorn.

0: La Laura era una nena molt capritxosa, que tot el que demanava als seus pares li compraven. L'últim desig que tenia era que volia un unicorn. Però no un de joguina, no. En volia un de real. Els seus pares estaven desesperats, perquè per més que busquessin no en podien trobar cap. I la Laura no parava de plorar i queixar-se que no l'estimaven prou si no li portaven. Ja com a última opció van anar a trobar a un mag molt famós que els hi havien dit que podia aconseguir qualsevol cosa. Un cop allà, el mag els hi va dir que no hi havia cap problema, que ell els hi portaria l'unicorn, però que el preu que haurien de pagar seria molt alt. Els pares de la Laura eren molt rics i van acceptar sense saber-ne el preu. El dia següent, el mag va aparèixer amb les mans buides i el pare, molt enfadat, li va preguntar on era l'unicorn.
1: No us el donaré si no em pagueu abans.
2: Molt bé, quan val?
1: La teva vida.
0: Els pares esgarrifats no s'ho podien creure, però estimaven tant a la seva filla que tot i els plors de la mare, el pare va acceptar. El mag va agafar la vareta màgica i en un tres i no res, el pare es va convertir en un unicorn molt bonic. La mare, encara molt entristida, el va portar amb la seva filla, que es va posar a saltar d'alegria. El va abraçar un parell de cops i de sobte va dir:
3: "I el pare on és?"
0: Quan la mare li va explicar tot, la nena va agafar l'unicorn i va anar a trobar el mag.
3: "Vull que em tornis al meu pare."
1: "I tu? Què em donaràs a canvi?"
3: "Aquest unicorn",
0: contestà la nena molt convençuda.
1: "Però no n'hi ha prou. També m'has de prometre que mai més demanaràs res que no necessitis realment."
0: La Laura va acceptar i en un tres i no res el pare tornava a estar amb la nena. Mai més va tornar a ser una nena capritxosa que demanava sense parar tot el que li passava pel cap. Va viure molt feliç amb els seus pares i els va estimar tant com l'estimaven a ella.

0: I continuem trobant paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que, com et deia també la setmana passada, té més d'un significat. Estava en un centre comercial amb la meva família i davant d'una botiga de roba d'una marca molt coneguda, una mare va dir: "Aquest vestit és una ganga." I jo vaig pensar: "Com? Una ganga?" Realment feia molt de temps que no havia sentit aquesta paraula. Recordem el seu significat. Una ganga és un producte o servei que s'adquireix a un preu molt inferior al que normalment li correspon. S'associa normalment amb una compra molt avantatjosa o bé una oportunitat que gairebé resulta un regal.
1: Doncs sí, la veritat és que també fa temps que jo no la usava. Saps on ve aquest significat de la paraula ganga?
0: No.
1: Doncs mira, segons diuen, el significat d'aquesta paraula ve d'un mineral que es diu ganga.
0: Vaja.
1: Que no s'aprofita i es llença.
0: Mm-hmm.
1: Aquest mineral, quan s'extreu de la mina, està junt amb un mineral que es diu mena. I és més valuós, clar, i s'aprofita, però, clar, el ganga es descarta. També es diu així ganga a un tipus d'ocell. T'ha passat mai, Mercè, que has vist alguna ganga, vull dir, alguna peça de vestir o calçat i t'ho has comprat i ha quedat allà a l'armari?
0: Doncs mira, sí. La veritat t'he de dir que sí, perquè encara tinc alguna peça de roba, una o dues, vull dir, molt poquetes, que tenen l'etiqueta. I sempre penso, ho llenço? Però em sap greu.
1: Com era una ganga, oi?
0: Com doncs... que era una ganga...
1: Genial, doncs, arriba el moment de tancar el nostre bagul de les històries i acomiadar l'hora del conte per avui.
0: Ha estat un programa més curt, amb dues històries, però quina bona estona que hem passat, eh? Hem descobert el secret de la papallona blava i hem après a no ser tan capritxosos gràcies a l'unicorn de la Laura. I precisament per marxar amb tota la màgia d'aquest animal mitològic, avui ens acomiadarem cantant i ballant.
1: I de quina manera, Mercè? Perquè ens anem acompanyats d'uns amics que mai falten a la nostra festa. Ens acomiadem amb la cançó de l'animal més màgic, l'animal que té banyes de colors i que ens fa volar amb la imaginació. Sonen els grans el pot petit i el seu unicorn.
0: Doncs vinga, tothom a moure els braços i a fer rodar la banya invisible de la música. Marxem per avui. Passeu una magnífica setmana.
1: Vinga, sigueu molt feliços. Estimeu molt la família. No demaneu tants capritxos. I ja sabeu, mentre no ens tornem a trobar, us desitgem que el vostre dia a dia sigui en compte d'allò més bonic.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera.

0: descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Anna.
1: Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
2: Avui parlarem dels drets que tenim al carrer i al jutjat.
1: Ui, al carrer i al jutjat, què vol dir això?
2: Doncs això vol dir que una situació en la que doncs, segurament algú pot haver-se trobat en alguna ocasió, doncs caminant pel carrer o fins i tot conduint, segurament més conduint que caminant pel carrer, doncs una patrulla de la policia, doncs o Mossos d'Esquadra o policia local o qui sigui, us atura i us diu, escolti, bona tarda. Que es pot identificar vostè, si us plau? Aquell moment en el que se t'accelera una mica el cor, i no sabem massa ben bé què fer i comencen els dubtes. Ostres, he de portar el DNI sobre, no sé si el porto, m'he d'identificar encara que no estic fent res dolent, i si em volen escorcollar. Doncs davant de tots aquests dubtes, doncs és important saber com podem actuar en aquestes situacions per evitar-nos problemes en el moment i futurs i poder exercir doncs, la nostra ciutadania amb seguretat.
1: Doncs som-hi, on t'està regulat tot això?
2: Doncs avui, justament, parlarem d'una normativa, que és la Llei de Protecció Ciutadana, de Seguretat Ciutadana, famosament coneguda com la Llei Mordassa, una llei doncs, que recull totes aquestes qüestions a nivell de com ens podem relacionar a l'espai públic, el dret a la manifestació, etcètera, etcètera. I ens parla també doncs, de les identificacions i què passa doncs, fins i tot doncs, si acabéssim en judici, també veurem en aquest episodi d'avui què podem fer. No? Però un apunt només, una llei, per cert, que l'actual govern espanyol va dir que derogaria. Una llei que va aprovar el Partit Popular i que el govern va dir que derogaria, han passat 7 anys i no l'han derogat.
1: Per tant, continua vigent, tot el que ens explicaràs ara?
2: Continua vigent, sí que crec que li van fer alguns retocs, però vaja, d'aquells que passen sense pena ni glòria.
1: Doncs som-hi, anem a descobrir una mica aquesta llei.
2: A veure, aquesta normativa i el conjunt de normes en l'àmbit, doncs, també penal fins i tot, si fos el cas, de què ens parlen? Ens parlen de l'obligació d'identificar-nos. Una obligació que concerneix, sobretot, en els menors també a partir de 14 anys. Per què? Doncs perquè els 14 anys és l'edat en la qual tenir un DNI, document nacional d'identitat, és obligatori. Per tant, a partir d'aquesta edat és aquesta obligació d'identificar-nos existeix. I com a titulars d'aquest DNI tenim l'obligació de tenir-lo en regla, de tenir-lo en vigor, de tenir-lo en les dates que corresponguin i de conservar-lo. I aquí ve el punt clau, d'exhibir-lo quan ens el requereixin. Ara bé, d'exhibir-lo quan el requereixin, però tenint en compte una qüestió. No és tant l'obligatorietat de tenir el DNI a sobre, sinó l'obligatorietat de poder-nos identificar. De quina millor manera identificar-nos? Que amb el DNI segurament poques més en trobarem. El carnet de conduir, el passaport. El carnet de conduir el portem a sobre, el passaport normalment no el passegem. Per tant, escolteu, obligatorietat tècnica de portar el DNI? No, obligatorietat d'identificar-nos. Aquesta és l'obligatorietat, no?
1: Per tant, podríem identificar-nos amb un altre document?
2: Sí, dels dos que he mencionat.
1: Però ara bé, ens hem d'identificar sempre o qui ens ho pot demanar, això?
2: Clar, a veure, si passa la senyora Conxita, altres dius, escolti, vostè, ensenyi'm el DNI. No tenim cap obligació, però en el moment en què són agents de seguretat, dels cossos i forces de seguretat, tant de Catalunya com de l'Estat, per tant, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil o Policia Local, fins i tot són els competents per poder-nos sol·licitar aquesta identificació.
1: I poden fer-ho en qualsevol moment?
2: A veure, no pot ser un caprici dels agents ni tampoc una sol·licitud arbitrària, perquè això a vegades ens hi hem trobat...

0: que hi ha una tendència generalitzada a que aquestes sol·licituds d'identificació es fan en persones doncs, de determinats trets físics, no? Més que no pas d'altres. Això no hauria de poder ser, no? Perquè estaríem ratllant la discriminació per la raó que sigui. Per tant, la gent el que ha de tenir és un indici o una evidència que està passant quelcom que pot ser delictiu o que sospiti doncs, que es podria considerar una infracció, un delicte. Hi ha d'haver una motivació.
1: Per tant, no pot ser una identificació arbitrària, el que dèiem.
0: No pot ser-ho, no pot ser-ho.
1: I ens has comentat que ens podem identificar amb el DNI o qualsevol altre paper, com el carnet de conduir o el passaport, però què passa si no duem cap d'aquests tres documents a sobre?
0: Clar, tampoc és el mateix que ens neguem a identificar-nos a que conjunturalment no portem res per fer-ho, no? Clar, en el cas de que no portem res per fer-ho, doncs la policia ens pot dir, escolti'm, doncs acompanyi'm vostè a comissaria per tal de que el puguem identificar. Tenint en compte, dret del ciutadà, que no ens hi podran retenir més de 6 hores per fer aquesta identificació. Clar, què passa si no és una qüestió de que jo me l'he deixat, ha estat un oblit, sinó que a sobre m'hi nego? Home, aquí podríem estar ratllant alguna falta més greu, fins i tot de desobediència a l'autoritat. Per tant, això també ho hem de tenir en compte, escolta'm. Calma i bons aliments, fem el que se'n sol·liciti i no hi ha d'haver cap problema. Si no hem fet res mal fet, no hem de tenir cap problema. Home, si ho hem fet, llavors preocupem-nos, però hauríem de començar pel fet de no fer-ho.
1: Exacte. I llavors hi ha una altra cosa, ara parlem d'identificar-se, però ens poden escorcollar?
0: Ens poden escorcollar. És una bona pregunta. La policia pot fer un registre extern i superficial, fins i tot, no? Si té indicis, com deia, de que duem a sobre o que portem objectes prohibits, perillosos o que, no ho sé, per exemple, alguna substància il·legal. Això pot ser, això pot ser. Ara bé, s'ha de fer aquest escorcoll amb la menor intromissió possible en el nostre cos. I tenim el dret que qui ens faci aquest escorcoll, si és pertinent, sigui algú del nostre mateix sexe. Per tant, un home, si ets un home, una dona, si ets una dona. Per tant, i si requerís treure's la roba, segurament a la via pública això no passi, però en un aeroport podria passar, no? Si s'estan fent controls d'estupefaents, podria passar, de drogues, i aleshores ho han de fer en un lloc reservat. No se'ns pot vulnerar la intimitat, malgrat s'estigui produint aquest escorcoll.
1: Doncs som-hi amb tota aquesta explicació del dret que hem fet fins ara. Anem als casos pràctics.
0: Sí, doncs a veure, una pregunta recurrent, que això a vegades fins i tot, no? A mi us pregunten, oh, però escolta'm, jo els hi puc demanar el número de placa? Sí, sí, sí. És a dir, tu tens el deure d'identificar-te, però el policia té el deure de ser transparent i de identificar-se, especialment si van de paisà, perquè clar, no ho has vist venir, però és el que dèiem, ells tenen també aquesta obligació, per tant és, en certa manera hi ha d'haver una corresponsabilitat, és un servidor públic, però hi ha d'haver unes garanties perquè en el supòsit de que no actuï de manera correcta, doncs tu tinguis la manera en la qual doncs, poder-te defensar i acreditar, escolti'm, aquesta persona va fer això, això i això, o sigui, si no, no ho podem fer.
1: I què passa si ens neguem, no? Allò que dèiem al principi.
0: És allò que, no? Imagina't, no? Que estàs molt enfadat i et negues a donar el DNI perquè jo no estava fent res i t'hi resisteixes i no? La negativa, identificar-te, etc. Això és una fracció administrativa greu que pot comportar multes i, com deia, fins i tot, si la gravetat és tal, podríem estar davant d'un delicte de desobediència. Per tant, compte, compte, tranquil·litat, i fem el que se'n sol·liciti.
1: Mantenir la calma, no? Sempre.
0: Exacte. Però, suposem que aquesta persona a qui li recomanem que mantingui la calma no la manté, i la cosa s'ennegreix, i es posa lletja, i acabem detinguts, i fins i tot, no?, en cap d'uns mesos hi ha un eventual judici. Jo ara citaré una frase que els oients coneixeran. Té dret a guardar silenci. Qualsevol cosa que digui pot i serà usada en contra seva en un tribunal. té dret a un advocat i si no en pot pagar un, se n'hi assignarà un d'ofici.
1: Mm-hmm.
0: Això ho hem sentit tots.
1: I tant.
0: Això, que és, se'l coneix com l'advertència Miranda, perquè era el cas que va ser Miranda contra Arizona als Estats Units als anys 60. Estats Units, molt peliculero, molt fet servir, molt reivindicat. Bé, doncs, aquesta doctrina que és dels Estats Units, aquí doncs, té la seva literatura, no? Té la seva garantia. I la trobem a on? La trobem a la Constitució, article 24, tutela judicial efectiva, i en el conjunt de normes. Mm-hmm. És exactament el mateix? No, però al final aquest esperit, no?, de que malgrat estiguem davant d'un tribunal, tenim una sèrie de drets que se'ns han de reconèixer i que se'ns han de garantir com a drets fonamentals. Val?
1: Mm-hmm.
0: Per tant, és això. Podem guardar silenci, podem, etc. I ara entrarem en la matèria.
1: Clar, exacte. Quins són aquests drets que tenim?
0: Doncs en primer lloc, des del moment en què se'ns detingui, tenim dret a un advocat.
1: Uh-huh.
0: Tenim dret a un advocat i en el cas de que nosaltres no tinguem a ningú doncs a qui recórrer, se'ns en podrà assignar un d'ofici. Ara bé, l'assistència d'aquest lletrat, com deia, és obligatòria. És obligatòria, no ens la poden denegar. No ens la poden denegar.
1: Per tant, podem reclamar-lo, si no el tenim.
0: Efectivament. De fet, encoratjo enormement a fer-ho en el supòsit que sigui, perquè això ens permet què? Ens permet que durant tot el procés algú que coneix la norma i què es pot fer i què no es pot fer en cada moment està a l'aguait de veure si es compleix o no es compleix. Si jo com a ciutadà no sóc conscient d'absolutament tots els drets que tinc, o de quines coses poden exercir en els cossos de seguretat, podem tenir un problema, no?, per després, si s'han produït fets que no corresponen per part dels agents o per part nostra fins i tot, de poder-ho certificar.
1: Uh-huh. Quin altre dret tenim?
0: Aquest dret a guardar silenci. Això ho hem sentit moltes vegades. Com a detingut, com a investigat, com a acusat, compte, perquè ara faré un matís sobre això, pots no declarar, si vols. Això ho hem vist molts cops. O només respondré preguntes del meu advocat. Per tant, això ho podem fer. O només a contestar, com deia, algunes preguntes. Per què? Doncs perquè l'obligació de declarar contra un mateix no existeix. No tinc obligació de confessar-me culpable. Això és un dret que tenim. Ara bé, si mai et criden perquè siguis testimoni en un judici, tens l'obligació de dir veritat.
1: O sigui, en aquest cas no pots acollir-te al dret de no declarar.
0: No. Si a tu et crida, perquè et crida el tribunal, perquè t'ha sol·licitat alguna de les parts, l'acusació, la defensa, tant s'abandona. Però has estat acceptat pel tribunal i, per tant, vas a judici com a testimoni del que sigui, tens l'obligació de dir veritat. Compte amb això, perquè si no, incorrem en un delicte de fals testimoni. Tant, poca broma.
1: És important tenir-ho present, això.
0: No, i que sembla que no, però pot ser que ens cridin a declarar en algun moment com a testimoni en algun moment de la nostra vida, per múltiples raons. Un litigi entre veïns, un accident de trànsit, i que tu doncs estaves allà circumstancialment i et criden. Escolta'm, pot passar. Per tant, tinguem en compte que aquí hem de ser molt seriosos. El jutge ho recordarà. Escolta, vostè sàpiga que tal, que ha de dir, té alguna animadversió contra l'acusat, etc, etc. Això passarà. Per tant, se'ns advertirà. Però ja està bé doncs, que ens soni.
1: Exacte, d'anar-ho recordant.
0: I, finalment, una tercera qüestió que és fonamental i que hi ha vegades que trobes judicis que, i ara en tenim un i posaré un exemple, no? El dret a la informació. És una cosa que és molt genèrica. Escolta, t'han d'informar de què se t'acusa. T'han d'informar de què se t'acusa. I en un llenguatge que tu entenguis. Perquè si... I en un llenguatge hi ha una llengua. En el cas català, fins i tot, doncs, si no entens el castellà, o, pel fet de ser Catalunya, doncs en català tens dret a un intèrpret i expressar-te també en la teva llengua en els tribunals. A punt de dret lingüístic pots declarar a Catalunya en català. És llengua reconeguda, llengua oficial a Catalunya. Per tant, això també.
1: I en aquest sentit, tu pots, entenc, pots expressar-te en català, però tens dret també a que el lletrat s'expressi en català?
0: El lletrat, el teu advocat?
1: El teu advocat o el jutge?
0: El jutge s'expressarà en la llengua oficial que esculli.
1: Mm-hmm.
0: Tens dret a que se t'entengui i a tu emprar la llengua que vulguis. Això tens dret. De fet, hi ha un vídeo molt famós del senyor Laporta, que no recordo si en aquell moment era president o no, però el van citar com a, no sé si era com a investigat o com a testimoni, crec que com a testimoni en un judici, i era a Catalunya, i ell va dir, escolta'm, jo vull declarar en català. El jutge va dir, però vostè ara sap que està complicant-nos el judici, perquè clar, hi ha una lletrada que no entén. Escolta'm, jo vull declarar en català, és un dret que tinc, i per tant, bueno, i va declarar en català. I van posar-li un intèrpret a l'advocada, o potser fins i tot no li van ni posar, perquè hi ha vegades que aquí hi ha una qüestió legal.
1: Que ja ens entenen, no?
0: Es dilueix, exacte.
1: Doncs, Jan, anem cap a tancar, ens queden un parell de minutets.
0: Perfecte. Doncs a veure, jo, tres idees claus per tancar, no? Escolteu, porteu el DNI a sobre. Malgrat l'obligació és la d'identificar-se, la millor manera de fer-ho serà amb el DNI. I en el cas de que no sigui així, tenim alternatives. Carnet de conduir, que normalment portem a sobre, passaport, que no sol ser el més habitual, i si no, sapiguem que la policia ens pot dir, escolti, doncs acompanyi'm a comissaria, i jo l'identificaré per vostè, no pateixi, màxim 6 hores. Si no hem fet res mal fet, no hem de patir. I si ho hem fet, doncs escolti, cadascú ha de saber el que fa. Segon punt, tenim dret a no declarar-nos culpables. Frase nord-americana, de judici, de cop de martell del jutge, perquè és cert, hi ha molta gent que té aquest neguit, aquesta por, de que si davant del jutge hi ha silenci és que estic amagant alguna cosa. No, simplement, potser s'ha escollit que la millor estratègia per no dir coses que no corresponen, no perquè hagis fet res mal fet, sinó perquè potser la persona no sap desenvolupar. Escolta'm, tens dret a no declarar contra tu mateix. Val? Per tant, això és important. També davant de la policia, també davant de la policia, perquè la policia fa atestats, la policia fa informes. Per tant, tens dret a no dir res, perquè si no tot allò després ho poden fer servir.
1: Clar,
0: en contra teva.
1: A vegades has de vigilar, no? Què dius?
0: Exacte. Més val tenir la boca tancada. Fins a parlar amb l'advocat, boqueta que tancada. Jo és la recomanació que faria. I finalment, sí que hi ha un mite, no? Un mite que és una mitja veritat. Una mitja veritat, no? Que és això de que és que si em toca un advocat d'ofici és pitjor. A veure, pitjor. L'advocat d'ofici que et tocarà segurament també està exercint en la seva esfera privada. Clar, què passa? Les condicions, i aquí faig una reclamació doncs, a les persones que conec del sector, estan mal pagats. Per tant, clar, és cert, i no crec que això els porti a fer malament la seva feina, però estan en una situació de tensió, de més tensionament, no? Per tant, jo aquí faig una crida a la millora també, no, de les condicions dels advocats d'ofici, perquè el dret a la representació amb un advocat és un dret fonamental. Per tant, això ha d'estar en les millors condicions. Juguem la vida, el futur de la vida de moltes persones. Aleshores, no és pitjor un advocat d'ofici. És un professional que té els coneixements en la matèria i per tant doncs, es desenvolupa com correspon. Ara bé, s'han de millorar les condicions dels advocats d'ofici i d'aquesta manera segurament també trencarem una mica amb aquest mite perquè destensionarem en general la justícia, que està molt tensionada.
1: Doncs mira, amb aquesta reivindicació laboral pels advocats d'ofici acabem el programa d'avui. Jan, moltes gràcies per descobrir-nos aquests drets que tenim al carrer i al jutjat. Ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
0: Ens retrobem el proper dia i recordeu, el DNI sempre a la butxaca, igual que els drets.
2: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
4: Vale. I em mira les
1: coses que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
5: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
6: Ràdio Montornès, éxitos encadenados. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, la UNO es parla, Maria Lara. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa fins demà, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
5: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, aquesta, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
4: Per la seva banda, Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida que preveu que surtin fins a 490.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. També es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia i també es desplegaran més de 286 agents. I en clau política, el govern espanyol ha donat llum verda al projecte PlemCat, la plataforma d'assaig eòlica marina prevista al Golf de Roses. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental favorable, un pas clau perquè es pugui instal·lar els primers prototips d'aerogeneradors a la badia. El projecte ocuparà una superfície de 7,4 quilòmetres quadrats, inclourà tres molins flotants de 15 megawatts cadascun amb una alçada màxima de 261 metres. I la Comissió d'Investigació del Parlament sobre la infiltració de policies en moviments socials, polítics i populars als Països Catalans ha citat a declarar el 14 de juliol la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, el comissari en cap, Eduard Esquius, i el cap de la Comissaria d'Informació, Carles Hernández. La comissió vol que donin explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea docent i altres casos que s'hagin produït en els darrers anys. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer aquests exàmens poden consultar ja els resultats al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota o no per cursar la carrera que volen es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
6: Estàs escoltant
7: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

Stop alarm. What is the reading on the 1202 program alarm?

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del pla alfa activat per risc molt alt d'incendi, concentrat sobretot a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana per tot plegat extremar la prudència.
3: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
1: I és que l'alerta per onada de calor continua activada amb especial afectació a les comarques de Ponent i en general a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura i, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026, revetlla de Sant Joan, i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
5: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
6: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
1: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis catalans.
5: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
1: Llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà.
5: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia de Roses.
1: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats de Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
5: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
1: Als esports saludem en Jordi Cervantes. Jordi, dos equips catalans es podrien proclamar avui campions de la Lliga.
7: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè i definitiu partit de la pista del Liceu per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Murcia.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i amb risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt de foc. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern demanen molta prudència.
5: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en el nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habituals per a l'ocasió.
3: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
5: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
1: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a molta gent. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta revetlla. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
5: Per aquest motiu, Josep Maria Vilardell, que és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més llarga de l'any amb prudència.
8: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
5: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
1: I els petards silenciosos prenen cada vegada més força en aquesta nit de Sant Joan. A Vic, algunes famílies que fan les últimes compres abans de sortir a celebrar la revetlla ho han corroborat al 9FM, Núria Parera.
9: Enguany, entre caixes de colors i espurnes, hi ha una tendència que repeteix cada vegada més els productes de baixa sonoritat. Ho ha explicat Dolors Bou, responsable de la caseta de la Traca de Vic.
10: Demanen molt que, esclar, que siguin de baixa sonoritat i que no siguin, perquè esclar, molts van amb puestos que hi ha animals. I...
9: Petards que fan menys soroll, amb menys pólvora i més efectes visuals. Una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles a les explosions.
10: Peten menys perquè tenen molta menys... pólvora i, bueno, clar, i no fan tanta xispa. I...
9: Malgrat aquesta tendència, els clàssics continuen tenint èxit. Les sabetes, les bengales i els lots variats continuen sent alguns dels productes més buscats pels clients, com en Martí i en Roger.
11: Bueno, a mi m'agraden els que peten, sí. I a mi també aquests que m'agraden més, els que fan més soroll i tot això, i avui veníem més en plan de també ja comprar aquests i alguna caixa que hi vingui bastant de tot.
9: Entre els prestatges també hi ha espai per les curiositats, des d'un gosset que, en encendre la metxa, acaba fent caca fins a una pistola de ràfegues de boles.
1: Les coques són les altres grans protagonistes de la nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen preus aquest any, malgrat l'augment constant de les matèries primeres.
5: La clàssica de brioix amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
1: A poblacions com la Garriga, enguany preveuen vendre més de 1.500 coques. Anem fins allà. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
12: Des del cap de setmana, els forns i pastisseries elaboren centenars de coques de Sant Joan, de totes les mides i varietats. Una tradició que no pot faltar per cap revetlla als sopars amb la família i els amics. En el cas del forn dels Banys de la Garriga, preveuen fer unes 500 coques. I els preus han decidit mantenir-los malgrat l'ascens del preu del pinyó, de l'energia i la resta de matèries primeres. Així ho apunta l'Enric Prats, que prefereix reduir el marge de benefici que augmentar els preus.
13: Ja fa uns anys que el pinyó, com sabem tots, està intocable, l'energia està intocable, i ja estem els mateixos, jo crec que és el tercer any més o menys o quart que no toquem preus, que estem mantenint preus perquè aquests últims 3-4 anys ja ve tot a tope de preus.
12: La coca de brioix amb crema és una de les més demandades pels garriancs, tot i que cada persona aposta per una o altra varietat en funció de les seves preferències.
0: Notícies en xarxa.
1: Els estudiants catalans han suspès de mitjana l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una nota de 4,18, que són 2 punts menys de mitjana que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4, que és pràcticament la mateixa que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos i en van passar els aparells detectors almenys una vegada en 9 de cada 10 aules on es van fer les proves. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
15: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat, que el model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
14: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
1: I entre els estudiants més brillants destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya a la selectivitat. Un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants més de la demarcació de Barcelona, que s'hi han quedat molt a prop amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
16: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91, nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU, després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
6: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que he tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor i algú m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
16: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
1: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren actualment. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
3: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
17: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
1: Encara en matèria social, el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve.
5: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
18: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
5: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
1: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya ha demanat doblar el nombre d'aquests professionals a la sanitat pública, així com la creació de noves especialitats. Dolors Líria relleva Guillermo Mattioli al capdavant de la institució i ha parlat per la xarxa de les seves línies d'actuació. Maite Polo.
17: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
19: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. La nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
17: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
19: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
17: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un quart de tres. La sentència del cas de les mascaretes colla encara més el govern de Pedro Sánchez, que rebutja assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president al Congrés per donar explicacions sobre tots els casos de corrupció que l'envolten. Entre ells, el cas Zapatero. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Sai defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
21: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no a medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
20: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor Dialdama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
1: Justament en relació amb la condemna a José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes, el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Joaquín Urías, n'ha justificat la contundència.
5: En declaracions a la xarxa ha explicat per què fins i tot és superior a penes per delictes més greus com ara un homicidi.
22: Las sentencias no deberían ser ejemplarizantes. Las sentencias tienen que aplicar la ley. Yo no quiero jueces justicieros que decidan cuándo hay que imponer o no imponer un castigo social. Entonces, en esta medida, la sentencia llama un poco atención porque es bastante dura. Sí que hay que matizar, y eso es importante, que son 24 años, pero porque se le considera autor de 10 delitos.
1: L'Estat ha donat llum verd a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala, perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
23: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia dos anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els tres molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una vintena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
1: El Consell Executiu ha autoritzat justament avui que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital d'una de les companyies privades que construirà un d'aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
5: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Paneque és la seva portaveu.
3: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són tres aerogeneradors de tres tecnologies diferents, tres empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
5: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí a 2 anys.
1: I en un dia com avui hem de passar per Valls, ja que entren els dies més intensos de la Festa Major de Sant Joan. Aquest matí l'activitat s'ha centrat en la proclamació de la Sant Joanera, en la tronada i també en el tomb de vigília dels gegants. Volem saber com ha anat tot plegat. Anem fins allà. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
2: La distinció de Sant Joanera ha recaigut enguany en Rosa Batet Fortuny, reconeguda per una trajectòria de 45 anys vinculada activament a la Festa Major. Durant l'acte celebrat a la sala de plens ha rebut la bandera de la ciutat. També se li ha lliurat una de les tres claus del reliquiari de Sant Joan, símbol del cerimonial de completes. Com a actes més importants de la festa, Batet s'ha volgut referir al tomb del poble, que es fa el 24 de juny a la tarda.
4: Sé de gent que els agrada molt, vull dir, quan balla la Lins, la Mutxaganga, però jo, o sigui, per mi, tot de la vida, el tomb del poble és el moment més emocionant de les festes.
2: Tot seguit hi ha hagut la sortida de l'àliga al balcó, la tronada a la plaça del pati a càrrec de la pirotècnia valenciana Alto Palància d'Altura i el tomb de vigília dels gegants. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, apunta que el Sant Joan Ballenc marca l'inici de moltes festes majors a l'estiu al país.
7: És l'orgull d'obrir el calendari de festes majors de tot el territori més proper. Però, per l'altra part, també és aquelles ganes després de tot l'hivern, que no vull dir que no es facin coses a l'hivern, però de tot l'hivern d'estiu, de gresca.
2: A la franja de tarda i vespre, els actes de Sant Joan 2026 es concentraran amb la cercavila de la Flama del Canigó, la nit de completes i les revetlles.
1: És moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coat, situat al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la 5a edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada que estan creades per a l'ocasió per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de 3 obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Guasc, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
24: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
8: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta en Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
25: Bon dia, Marta.
1: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de Lliga.
25: Un és l'Igualada Rigat, que disputa el 5è definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceo a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
26: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
27: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar 2 dies després, però ja no només per l'Igualada, ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
26: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels 2 primers partits.
25: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo de Murcia en el tercer partit de la final. A 8:45 de la tarda començarà aquest enfrontament que podria ser definitiu pels blaugranes. Si guanyen, tornarien a guanyar el títol 3 anys després. Si perden, tindrien encara 2 oportunitats més per sentenciar la Lliga. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
28: Que estén muy heridos no significa que estén acabados.
6: Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en Campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en Campo del Pozo.
25: Un Barça que tindrà la baixa de Luciano Gauna. El jugador té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. Serà intervingut aquest dimarts i es perdrà el que resta de la final de la Lliga. A qui se li complica la Lliga és el Barça. El València s'avança a la final de la Lliga CB i posa el 2-1 sobre el conjunt blaugrana, que va caure en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos del Palau, per 80-88. Malgrat empatar el marcador a 73, un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat. El tècnic Xavi Pascual analitza els errors comesos.
9: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui, amb les dues coses, hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt important.
25: En futbol, el Girona ha presentat oficialment aquest migdia Quique Álvarez. El club confirma que el barceloní, fins ara el filial, serà el tècnic del primer equip de la temporada vinent. El tècnic espera recuperar la il·lusió de l'afició quan més aviat millor.
10: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
25: I més moviments al mercat de fitxatge, perquè la primera federació femenina, l'AEM, ha renovat a la seva capitana, Inés Fabi.
1: Gràcies, Jordi Cervantes. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu què vol dir un pollet quan fa piu-piu? Doncs escoltem aquest poema o aprenem a piular.
5: Hola, sóc el Pau Baules Palau. Vaig a tercer A de primària de l'escola Mare de Déu del Carme, del col·legi. El poema que he escollit es diu El pollet i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els pollets. El pollet. Voldria saber què diu el pollet quan fa piu-piu. Si té gana, si té set, si pateix calor o fred, si està trist, si està content, si m'entén o no m'entén, si ell no pot saber parlar, hauré d'aprendre a piular.
4: Gràcies, Pau. Ens ha encantat el poema que has recitat i també com ho has piulat. Ui, no, com ho has recitat. Fins al proper Embaladits. Piu, piu.
5: Adeu, Embaladits.
6: Ens agrada la poesia.
3: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt d'incendi. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana extremar la prudència.
9: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
7: A més, és que l'alerta per olonada de calor continua activada, amb especial afectació a les comarques de Ponent i, en general, a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
10: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura i, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès. també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
7: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals en aquesta revetlla. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026 i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
11: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut Laura Tallada, que de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
12: Sí que m'esperava una nota una mica

0: i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
1: Llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà.
0: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia de Roses.
1: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats a Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
0: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
1: Als esports, Jordi Cervantes, dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
2: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè definitiu partit a la pista del Liceu per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Murcia.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern, demanen extremar la prudència.
0: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habilitats per l'ocasió.
4: Allò que no estigui autoritzat, si us plau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
0: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
1: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a moltes persones. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. De fet, preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només en aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
0: És per aquest motiu que Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més curta de l'any amb prudència.
5: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
0: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
1: Uns petards que poden provocar molèsties a moltes persones, però també a les mascotes. Amb mètodes naturals o químics perquè puguin passar millor la revetlla de Sant Joan, s'estan duent a terme per part dels amos. És la recomanació que fan alguns veterinaris pensant en el desgavell emocional que poden provocar aquests petards en els animals. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
6: Moltes de les mascotes més típiques, com ara gossos, gats o conills, presenten un gran estrès provocat pels petards. En parla Jordi Joanola, veterinari a la Clínica Veterinària d'Olot.
7: Tinc propietaris, per exemple, que saben que Sant Joan es queda amb l'animal de companyia i se'n van a una casa de turisme rural allunyats de l'ambient urbà i dels petards, d'acord?
6: Conèixer el nostre animal de companyia també és vital per ajudar-los a que la nit de Sant Joan sigui el màxim de suportable possible.
7: Molta gent diu sota el llit o em diu que se'n va al lavabo. Doncs són zones que per ell aquelles zones ja són segures.
6: Tot i això, si la mascota pateix molt durant la revetlla, sempre és positiu consultar amb el veterinari de confiança sobre què es podem fer.
7: I després sí que és veritat que pel mateix dia, per dos dies abans, tres dies abans, sí que hi ha mètodes químics que en funció del nostre animal de companyia, ja tingui 12 anys, o en tingui un any, o tingui 5 anys, o quina patologia tingui, el veterinari de confiança t'administrarà o t'aconsellarà en administrar una cosa o una altra.
6: Petits consells que poden ser molt útils per passar unes hores de festa per a les persones, però de patiment per segons quins animals.
1: Les coques són les altres grans protagonistes d'aquesta nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen enguany els preus, malgrat l'augment de les matèries primeres.
0: La clàssica de brioche amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
1: Els companys de Cugat Media han visitat l'obrador d'una de les pastisseries més antigues de la ciutat, que a aquesta hora encara treballa a ple rendiment. Cugat Media, Mireia Puente.
8: A les portes d'una de les nits més especials de l'any, els obradors artesans de Sant Cugat del Vallès treballen a ple rendiment per tenir-ho tot a punt. És el cas de la pastisseria Sàbat, que aquests dies viu una autèntica marató de producció per fer front a una de les

0: campanyes més importants del calendari. Jaume Sabat, tercera generació al capdavant de la pastisseria, parla de xifres i de gustos de coques.
1: Més o menys unes 1.000 de coques de llardons, entre grans i petites, i de coques de priors, de les tradicionals, doncs fem quasi unes 1.900, potser més... quasi 2.000. Per exemple, la de llardons sempre triomfa i sempre està més o menys igual. Jo, el que sí que hem notat és que, per exemple, amb les de brioix, amb les més tradicionals, cada cop el que és més les farcides, de crema i de xocolata i de nata, pues, van agafant més protagonisme.
0: Més enllà dels gustos, el pastisser defensa el valor afegit de l'elaboració artesanal. La coca tradicional de Sant Joan es fa amb ingredients com farina, ous, mantega i llet, seguint un procés que inclou el pastat, la fermentació i la cocció al forn. En total, cada peça requereix més de 2 hores de feina abans d'arribar a l'aparador.
2: Notícies en xarxa.
3: Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de selectivitat amb una nota mitjana de 4,18. Són 2 punts menys que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes ha aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana del 6,4, que és pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
5: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. El model d'examen, quan comparem els 2 anys, 25-26, que són els 2 anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
4: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
3: Doncs entre els estudiants més brillants d'aquesta selectivitat en destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, és alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles i ha superat 4 estudiants a la demarcació de Barcelona, que han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
6: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91. Nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
7: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que he tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'ho havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor i algú m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
6: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
3: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Paneque és consellera de Territori i portaveu del govern.
9: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
8: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
3: Encara en matèria social, el govern espanyol ha anunciat que destinarà més de 2.200 milions extraordinaris d'euros a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve.
10: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
11: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
10: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
3: Tot plegat després de la sentència pel cas de les mascaretes que acolla encara més el govern. Rebutgen assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten, entre ells el cas Zapatero. De tot plegat n'han parlat avui a la roda de premsa posterior del Consell de Ministres. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Coldo García. La portaveu Elma Saiz defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
13: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no? ¿A medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
12: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor Dialdama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Passa un minut de 3:15. L'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
14: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els 3 molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una 20 quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
3: Doncs justament avui el Consell Executiu ha autoritzat que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital de les companyies privades que construirà aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
10: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Panec és la seva portaveu.
9: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són tres aerogeneradors de tres tecnologies diferents, tres empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada a un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada a un d'aquests projectes.
10: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí uns 2 anys.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat fa pocs minuts 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya en els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat, modernitzant equipaments clau i responent a les necessitats de mobilitat territorials. Judit Vallès, bon dia.
15: Bon dia. El govern de la Generalitat ha anunciat aquest ambiciós pla d'inversió de més de 4.300 milions d'euros que suposa triplicar el pressupost anual destinat a infraestructures des del 2013. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en el marc del Forbes Catalonia Economic Summit.
16: Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
15: D'entre les actuacions anunciades hi ha la variant d'Olot i les Preses, el tramvia de Tarragona, la xarxa de metro metropolitana, la integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat tant a Manresa com a Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d'autobusos de Plaça Espanya. En total, de les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l'estat de les carreteres.
3: Un anunci que coincideix avui amb la recuperació del servei de la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Ribes de Freser. Així tot, aquest matí un robatori de coure ha complicat la circulació entre Vic i Ribes.
10: El robatori ha obligat a suspendre la circulació entre la Garriga i el Figaró a primera hora del matí, que s'ha reprès poc després de la una. D'altra banda, l'R14 ha recuperat la circulació entre la Plana Picamoixons i Vinaixa, tallada des d'ahir també per un altre robatori de coure que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc.
3: I no deixem la mobilitat. Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el Grand Départ del Tour de França. És la xifra amb la qual s'ha treballat per fer el pla de mobilitat, que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: Falten menys de 2 setmanes per la sortida de l'etapa de la Ronda Francesa el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla de mobilitat, una feina multidisciplinar que implica els departaments d'esports, neteja, aparcament, l'empresa de transports i la Guàrdia Urbana, entre d'altres. Davant les diverses afectacions, l'Ajuntament de Tarragona recomana a la ciutadania que durant aquell dia es prioritzin els desplaçaments a peu. Amb tot, la consellera de Mobilitat i Protecció Civil, Sònia Ors, diu que l'accés als hospitals està del tot garantit.
18: Els centres hospitalaris disposaran de corredors específics i protocols especials per assegurar que qualsevol emergència pugui ser atesa amb totes les garanties. La coordinació entre els serveis sanitaris, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil serà permanent.
17: L'Ajuntament de Tarragona ha habilitat diversos aparcaments dissuasius que sumen més d'11.500 places. Aquell dia els autobusos municipals seran gratuïts.
3: I és moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la 5a edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada, creades especialment per a l'ocasió per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de tres obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Paul Wasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Ana Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
20: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
19: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la Ciutat d'Art Dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
21: Bon dia, Marta.
3: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
21: Un d'ells és l'Igualada-Rigalt, que disputa el cinquè definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceu a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, canal Taronja Central.
22: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
23: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per l'Igualada, eh? Ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
22: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
21: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo Murcia en el tercer partit de la final, que comença a 8:45 de la tarda. El Barça intenta guanyar aquest títol 3 anys després. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
24: Que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante, mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo.
21: En bàsquet, el Bàsquet Girona ha anunciat a Andrej Pluta com a nou jugador del Bàsquet Girona per les pròximes dues temporades. El base de 1,90 m arriba procedent del Legia Varsovia. Fernando Sanemeterio es director esportivo del conjunt gironí.
25: Bueno, Andrés es un jugador que llevamos siguiendo un par de años en la Liga Polaca. Creemos que está en una evolución claramente ascendente y además en un periodo de madurez bueno, ¿no? Para dar este gran paso a la Liga CB. Su primera idea cuando juega situaciones es generar para los demás, pero también tiene una muy buena capacidad para poder ser anotador en momentos dados.
21: I en futbol, el Girona ha presentat oficialment a Quique Álvarez com el seu nou entrenador per a la pròxima temporada. Pau Villafanya i Girona FM.
26: Álvarez, que farà parella amb el seu germà Òscar, ha dirigit les dues darreres temporades al Girona B, a qui va pujar a segona federació. A més, el barceloní havia estat al planter del Barça com ajudant de García Pimienta i Òscar García, i també en solitari al capdavant del juvenil A. Jordi Balcells, que ja era el filial i havia treballat fa anys al primer equip amb Machín, serà el preparador físic. Quique Álvarez ha explicat quina és la seva prioritat un cop comenci a treballar al capdavant de l'equip.
27: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
26: El director esportiu Quique Cárcel ha explicat que s'ha reunit amb fins a 12 entrenadors, però que Álvarez és l'entrenador idoni per liderar l'equip amb l'objectiu de tornar al Girona a la primera divisió.
21: I fins aquí els esports, Marta.
3: Moltes gràcies, Jordi, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dijous a les 2. Bona tarda i millor revetlla de Sant Joan.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
1: Vale.
0: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
2: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

vist miralls que es van cansant a poc dels meus consells.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla de més de 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat modernitzant equipaments clau i responent així a les necessitats de mobilitat territorial. L'escoltem.
2: Un pla d'inversions de més de 4.300 milions d'euros per als pròxims 10 anys en infraestructures de mobilitat. Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
1: I la revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendi. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del pla efectivat, concentrats en comarques com la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Des del govern es demana molta prudència. Un altre motiu de preocupació aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre fins a 17 milions d'euros en petards només a aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat, això sí, cap al soroll. Josep Maria Vilardell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
3: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
1: I l'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina, el PlemCat, una prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avançada perquè es puguin instal·lar els eurogeneradors de la badia amb una altura de 261 metres. És un projecte impulsat per la Generalitat i que en bona part depèn també de l'aprovació dels pressupostos. I el recinte de Fabra i Cots a Barcelona acull enguany la cinquena edició de l'Òpera, del 2 al 5 de juliol. Cada ballada representaran tres òperes de curta durada, creades per uns valors de l'escena i la composició amb el suport, això sí, d'estudiants de disseny, d'art dramàtic i també de música. Una bona oportunitat per apropar l'òpera als més joves.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la radio.montornès.cat.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: La Mare dels Ous, un programa de música i cultura popular. Amb Toni Cid i Ramon Altimira, cada dos divendres a les 7 de la tarda a Ràdio Montornès. La Mare dels Ous, notícies, entrevistes i molta música.
2: Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui, Revetlla de Sant Joan, amb especial atenció al trànsit. Està previst que 490.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana fins a les 12 d'aquesta nit. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial amb restriccions per a camions a la P7 des d'ara, a les 5 de la tarda, fins a les 10 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Es limitarà la velocitat a 80 km/h en diferents vies de l'entorn metropolità, la C31, la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol i la C7 entre el Papiol i Martorell, així com la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. A més, s'ha activat 286 agents dels Mossos d'Esquadra que duran a terme 12 controls. No deixem la mobilitat perquè el govern espanyol ha fixat en 15 anys l'edat mínima per conduir un vehicle de mobilitat personal, un patinet elèctric, per exemple, que obliga els usuaris que el fan servir a portar casc, armilla reflectant quan sigui de nit o hi hagi manca de visibilitat. Ho ha acordat el Consell de Ministres, que també ha decidit obligar els motoristes a fer servir guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de vies. Pel que fa als ciclistes, l'executiu ha suprimit excepcions a dur casc i tots els usuaris l'hauran de portar a vies interurbanes. Entra en vigor l'1 d'octubre. Elma Sainz és la ministra portaveu.
2: Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos. Y se permite su circulación fuera de la ciudad por vías segregadas de vehículos de motor, como vías ciclistas o carriles bicis. En lo que respecta a las motocicletas, se permite la circulación por el arcén derecho cuando exista una congestión de tráfico sin exceder la velocidad de 30 km/h y previa señalización del tramo.
1: Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques de la selectivitat, amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que el 2025. Del dia 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió dels exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. I l'Ajuntament de Manresa ha signat la compra del convent de les Caputxines per 1.400.000 euros. Es tracta d'un espai de gran valor històric i patrimonial amb 4.500 metres quadrats. El maig de 2025 va marxar l'última monja de la comunitat de les Clarisses Caputxines de Manresa amb 400 anys d'història a la ciutat. Ara s'obre el debat per decidir-ne els usos. L'alcalde, Marc Aloy, ha qualificat de fita històrica i molt esperada.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gemcat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
5: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
6: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Com es presenta la revetlla de Sant Joan? Vinga, que ens queden poques horetes ja. Segur que hi esteu molts i moltes acabant de comprar a les vostres coques o de cuinar, potser, si és que us toca a vosaltres fer el sopar o de viatge a algun lloc. Hi ha molta gent que aprofita i marxa a alguna caseta rural, a algun hotel. Hi ha molts plans per fer avui, però jo espero que dintre de totes aquestes opcions estigui també a escoltar la Intersecció avui dia 23 de juny, perquè com sempre estarem fins a les 6 en punt de la tarda, o potser acompanyar-vos en la revetlla en si, ja que a les 10 tornarem a estar amb aquest mateix programa. Bé, si ens voleu escoltar, sabeu que estem a 91.2 de l'FM, però també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de la tele també de Ràdio Montornès, per escoltar-nos i no perdre-us res de res. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
7: Bona tarda, Mireia.
6: Què tal? Tu, quins plans tens, va, per aquesta tarda?
7: Jo, després de sortir d'aquí, de la feina, anar-me'n cap a casa, sopar, estar a fresqueta, tancar les finestres i estar amb les meves filles i poca cosa més.
6: Bueno.
7: Ni som de Sant Joan ni ens agrada gaire els petards, vull dir que...
6: Sí, sí, a mi em passa una miqueta igual, jo aniré a sopar i estic a veure si serà fora, si serà dins, jo portaré els meus taps.
7: Sí, sí, sí.
6: I bé, l'única cosa que sí que m'agrada i que a tu també segur, Sergi, és el halà, com
7: home,
6: ens agrada
7: això, sí,
6: això de la
7: sí,
6: coca
7: sí, sí,
6: de Sant Joan.
7: Exacte.
6: Jo ja m'han estat passant fotos de, a més són fetes a casa i estic només pensant ja en això, de veritat,
7: sí,
6: en
7: sí,
6: el
7: sí.
6: Postre d'aquesta nit.
7: Amb això ja en tinc prou, avui a caseta la fresca amb una mica de bon menjar i ja està, i poca cosa més. Si tot va bé, aprofitarem per aixecar-nos una mica d'hora demà i anar a fer alguna cosa durant el dia, aprofitant que tothom estarà dormint.
6: Això t'anava a dir,
7: mona,
6: i... Vosaltres podeu aprofitar si no celebreu, sí, sí. Si no feu gaire cosa, perquè jo demà crec que em dedicaré a dormir, bàsicament. Com a molt, potser una mica de piscineta, però dormir, descansar i veure alguna pel·li.
7: Exacte. Doncs,
6: planazo.
7: Com imagino que serà el sentir comú de tothom, aprofitarem nosaltres.
6: Molt bé, dic que sí. A veure si trobes lloc a la platja.
7: Exacte.
6: Demà. I com la trobes, que no sé. No sé. Bueno, no tenim compte, per cert, que estem en plena onada de calor, que no es pot fer foc, tot i que avui és dia de fogueres. Està prohibit, en realitat, fer fogueres. Només són aquelles habilitades que ja han demanat permís. Tampoc es pot tirar petards a menys de 500 metres de zones boscoses, i això a Montornès és complicat de trobar. Així que, sisplau, molta precaució. d'estar tot molt sec, porta molts dies que no plou, fa molta calor i ja està activat en prealerta el info... Ara no me'n recordo com es deia. Bueno, el pla contra els incendis de la Generalitat. Anava a dir Infocat, però això era una altra cosa. Però que això, que amb molta, molta compte avui amb tot aquest tema i a més de la seguretat que hem de tenir sempre que utilitzem pirotècnia, doncs a més, amb més cura amb el nostre medi ambient. Bueno, doncs, després parlarem més de Sant Joan, però anem a parlar, anem a fer un repàs al sumari d'aquesta tarda. Començarem avui parlant del tancament dels contenidors de Montornès, que ja hem avançat que seran el proper dilluns. Ja tenim totes les illes canviades de contenidors i serà dilluns quan haurem de fer servir la targeta o l'aplicació mòbil per poder obrir-los. Nosaltres avui hem parlat amb l'alcalde, amb José Montero, perquè ens expliqui com ha estat aquest canvi, per què s'ha optat per aquest model de contenidors i també recordar alguns dels detalls perquè no hi hagi cap dubte a l'hora de poder llançar la brossa a partir de la setmana vinent. També avui és dia, com dèiem, de parlar de Sant Joan. Recordarem quines activitats encara ens queden al poble per celebrar les festes, però també donarem consells per a aquelles persones que tingueu gats, gossos a casa, que ho passin malament aquests dies, què podem fer, com podem ajudar a que estiguin una miqueta millor. També, ja que arribarà l'estiu, hem convidat avui a un dels monitors de l'Esplai Panda, en Pau Galler, perquè ens expliqui com seran les colònies que té preparat l'entitat. Són ja pràcticament una tradició i aquesta setmana estan les inscripcions obertes perquè tothom qui vulgui es pugui apuntar els seus fills i filles. És per nens i nenes a partir de I5 i fins a quart d'ESO. Llavors avui en Pau ens explicarà on aniran, quines activitats faran i com ens podem apuntar a aquestes colònies. I avui també aprofitarem per parlar d'una efemèride perquè aquesta setmana es compleixen anys del naixement, volia dir, de Billy Wilder, que jo no em sonava aquest nom fins que he estat veient quines pel·lis havia dirigit aquest bon home.
7: Clar, perquè és molt joveneta.
6: Però bueno, Sabrina li sona a tothom, no? Per exemple.
7: Sabrina,
6: una bruixa?
7: Ah, sí,
6: sona?
7: Que movia el nas, no?
6: Bueno,
7: que
6: després van sèries, fer sèries i tal, no? Però, doncs bé, fa 100 anys del seu naixement i el podem recordar. I a més, he preparat música especial de Sant Joan, avui especial Revetlla, perquè ja comencem a agafar aquell mood, o si bé ens escolteu per la nit i esteu celebrant, doncs que us pugueu acompanyar en aquesta celebració d'avui.
7: Molt
6: està
7: bé,
6: tot pensat.
7: Molt temàtic avui.
6: Home, i tant que sí. Bé, doncs, abans de tot això, com totes les tardes, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que la policia local ha col·laborat amb la Policia Nacional en un operatiu contra el tràfic de drogues al Vallès Oriental i al Vallès Occidental. L'actuació es va desplegar l'11 de juny i s'ha saldat amb 3 detencions. A Montornès es van desmantellar un punt de cultiu amb 287 plantes de marihuana i el desmantellament també de la infraestructura destinada al seu cultiu. Les entitats interessades en posar una barra a la festa major tenen temps per demanar-ho fins dimecres vinent. Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Com és habitual, els serveis de barra s'ubicaran a la zona de concerts, a l'aparcament del complex esportiu Les Vernedes. I funcionaran les nits del divendres 18 i del dissabte 19 de setembre, des de 11:45 de la nit fins a 5:45 de la matinada. En total es preveuen 4 serveis independents, 2 per cada nit, que es distribuiran mitjançant un sorteig públic entre totes les sol·licituds admeses. Per poder optar a la concessió, les entitats han de complir requisits, com ara estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats amb una antiguitat mínima d'un any i no tenir deutes pendents amb l'Ajuntament. També hauran d'assumir compromisos com l'ús obligatori de gots reutilitzables, la promoció del català i l'assistència a una formació municipal sobre salut i bon funcionament del servei. L'Associació de Veïns i Veïnes del Centre de Montornès està d'aniversari. Enguany fa 15 anys que existeix i per celebrar l'organitzat d'una festa aquest dissabte. A partir de les 7 de la tarda, a la plaça de Joan Miró hi haurà jocs, tallers i animació per la canalla. Ja a les 10 de la nit tocarà moure el cos amb un ball i música en directe que es perllongarà fins la 1 de la matinada. Una de les membres de l'entitat, Montse Garcia, ha avançat que comptaran amb l'actuació de la cantant local Melanie K.
8: Començarem amb l'espectacle pels més petits i quan acabem, que serà el 9:15, doncs obrirem el servei de bar per qui vulgui sopar aquest entrepans de botifarra típic de la nostra festa i tindrà el servei de begudes a preus populars. I qui vulgui baixar-se al sopar en Carmanyola també pot. I llavors podrà gaudir del ball que farem després, que aquest any tenim una petita sorpresa. Ens ha sortit l'oportunitat de poder portar talent montornesenc. Comptarem amb la presència de la Melanie K, que és una cantant d'aquí de Montornès i serà doncs la que farà les interpretacions, la que cantarà a la festa.
6: Com deia Garcia, durant tota la jornada hi haurà servei de barra amb entrepans de botifarra i begudes a preus populars. I amb l'última cosa amb la que s'heu de quedar és que la Societat Coral La Lira tancarà el curs aquest dissabte amb un concert al Teatre Margarida de Xirgo. L'espectacle, anomenat L'assaig, això és el que hi ha, estarà un homenatge als grans musicals del cinema i del teatre. Tindrà una durada aproximada d'una hora i estarà dirigit pel director de la coral, Borja Grébol. Les entrades són gratuïtes, si cal reservar-les a webantropolis.com o bé als establiments El Gato con Botas, Talvia Dietètica i Polleria Angelita. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Dilluns vinent es tancaran els contenidors. Aquests dies la ciutadania rebrà una nova circular informativa a casa amb informació detallada sobre la posada en marxa definitiva del sistema. A més, s'han posat avisos a les illes de contenidors. Fins ara, els nous contenidors funcionen sense necessitat de targeta ni aplicació mòbil, però a partir de dilluns caldrà utilitzar la targeta física o l'aplicació Recicla B-O per poder dipositar les deixalles de les fraccions d'orgànica, envasos i rebuig. L'alcalde José Montero ha valorat que l'espera ha valgut la pena perquè els contenidors que finalment s'han instal·lat són sense contacte.
9: Per fi comencem ja amb el tancament definitiu del sistema electrònic dels contenidors. Valorem que ha valgut la pena l'espera. Se'ns va proposar una nova modalitat de contenidors que reduïa les dificultats que tenia el que havíem previst inicialment, que s'ha implantat en altres municipis i està generant problemes de manteniment, una certa dificultat d'accés, de tancaments que generen problemes. Se'ns va oferir aquesta possibilitat, aquest contenidor sense contacte. Ara ja està desplegat a tot arreu. Els veïns i veïnes han pogut comprovar el seu funcionament pulsant el botó aquests dies i evidentment surten cosetes, no hi ha fórmula perfecta, per tant estem amb aquesta voluntat, no?, de reduir aquestes dificultats, però que és molt millor i per tant ha valgut la pena l'espera.
6: Montero ha explicat que es reforçarà el sistema de recollida així com un equip d'informadors a peu de carrer.
9: Està previst també el reforç de recollides, perquè evidentment, com s'ha fet en la implantació en altres municipis, les primeres setmanes són complexes per malentesos, per voluntat d'alguns veïns de no complir amb el funcionament. Trobarem bosses al terra i això està previst que es vagin recollint en reforç. Per tant, ha arribat el moment, ara ja ens posem en marxa. De seguida segur que comença a funcionar. Hi ha previst que hi hagin informadors a partir després de la revetlla, ja seran els informadors a peu de carrer per resoldre dubtes, per indicar als veïns i veïnes com han de procedir, per detectar alguna dificultat que pugui haver-hi amb els sistemes electrònics. Per tant, ara ja va en sèrio, hem estat assajant, doncs ara ja anem en sèrio, esperem que tot funcioni.
6: Els contenidors intel·ligents en matèria orgànica i envasos es podran obrir tots els dies, mentre que el de rebuig es podrà obrir 3 dies de la setmana, que són els dimarts, els dijous i els diumenges. L'alcalde ha recordat que l'índex de reciclatge que marca la Unió Europea és el 65%. Segons ha declarat, preveu arribar a aquestes xifres a finals d'any.
9: La Unió Europea ens marca 65% el 2030. El que demostra l'experiència d'altres municipis és que és factible, que això es pot assolir immediatament. Per tant, preveiem que cap a final d'any ja estem arribant a aquests percentatges, però si després que afegim la recollida que es fa amb deixalleria, crec que podem estar per sobre. Per tant, aquesta és la bona notícia. Complirem aquestes exigències de la Unió Europea. Estarem fent també bona acció mediambiental i veurem que els canvis que suposa dels hàbits quotidians de la recollida per separat al domicili no han de ser un problema per molts veïns i veïnes. De fet, a les sessions informatives que vam fer, a les que van venir més de 650 persones, el to general era que tothom comprenia la situació, que potser no s'havien adonat que la fracció orgànica s'havia de separar de la resta i que aquest era el canvi principal. Per tant, estem segurs que en pocs mesos això s'haurà normalitzat, tindrem bons índexs de recollida i la gent haurà interioritzat aquests nous hàbits.
6: El nou sistema de contenidors intel·ligents a través de les targetes i l'aplicació permetrà registrar l'activitat que cada llar fa de les fraccions tancades. D'aquesta manera, si se'n fa un bon ús, així com de la deixalleria, es podrà deduir de la taxa de recollida d'escombraries.
9: Quedarà registrat els usos que fem dels tres contenidors tancats, no? L'orgànic, els envasos i el rebuig. Permetrà que a partir d'un percentatge d'usos, de vegades que fem servir l'orgànica, que haurem d'ajustar-ho pels mesos que estava previst, eren un número al llarg de l'any, doncs a partir de fer aquest ús correcte de l'orgànica i fer uns usos determinats de la deixalleria, es podia rebaixar fins al 26%. Amb un càlcul, diguéssim, mitjà d'una taxa de 200 euros, doncs estem parlant d'això d'uns 52 euros que es pot estalviar una família.
6: En cas de no tenir encara la targeta per poder obrir els contenidors, cal passar-la a recollir a l'oficina d'atenció ciutadana centre, situada a l'edifici de l'Ajuntament. I ara anem amb una mica de música. Avui us ho deia, que us proposo cançons de revetlla, de festa, per poder escoltar i poder posar-nos ja en el mood de la festa que tenim aquesta nit. I per començar, us porto una cançó ben animada d'Every Night, que es diu La Nostra Gent.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: I parlem del dia d'avui, o bé de la nit, perquè és la revetlla de Sant Joan i aquí a Montornès, com tots i totes sabeu, estem de festa. Aquesta nit, la gresca estarà protagonitzada pel Ball de Diables i Tracte Montornès. A partir d'un quart de 10 de la nit, l'entitat farà un recorregut des de la plaça del poble fins a l'escola Marinada. Serà també l'encarregada d'encendre allà la tradicional foguera i hi haurà un castell de focs. Per recuperar les forces, la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, ha recordat que es farà un sopar de cabàs de la fresca.
2: Fan el lluïment a la plaça, després fan el correfoc fins a l'escola Marinada, on des de fa uns anys també està la foguera. Llavors la comesa dels diables, a part de fer el seu recorregut, doncs és encendre aquesta foguera. I alhora, un cop acabada la foguera, doncs hi haurà un petit castell de focs artificials també. Després ja haurem de passar a sopar. Llavors el que venim fent des d'uns anys ençà és preparar un sopar de cabàs, és a dir, la comissió doncs munta taules, cadires i demés, i doncs tothom doncs que vol s'hi apropa i porta el seu sopar, que és maco de veure la convivència que hi ha entre les persones que venen a sopar, perquè comparteixen, no? Mira, clar, jo he portat aquesta truita, tu has portat, i veus com entre les taules es mou moment i van compartint, no? Els àpats. Doncs la idea és això, de fer un sopar de cabàs el dia 23, i després doncs hi hauria un DJ que estarà amb nosaltres fins a les 3 de la matinada. A la mitja part del DJ sí que hi haurà, com sempre, el repartiment de coca, cava i refrescos per tothom que es vulgui apropar. I aquí hauríem acabat el que és la nit de Sant Joan, no? La nit aquesta màgica.
1: Un any més, l'Ajuntament ha posat en marxa la campanya Il·lumina Montornès, una iniciativa que convida a canviar els petards sonors per altres lluminosos, respectar el mobiliari urbà i llançar els petards només la nit de Sant Joan. També està prohibit fer fogueres, així com llançar material pirotècnic a menys de 500 metres de les zones boscoses. Jiménez ha recordat que hi ha persones i animals que pateixen durant aquestes dates.
2: Hi ha moltes persones i les nostres mascotes, altres animals que pateixen molt els petards, no? Però és veritat que també és algo genuí, no? De Sant Joan és molt típic. És difícil, però clar, ens hem d'adaptar entre tots, i les persones consumidores de tirar petards, doncs és una proposta que fem des de l'Ajuntament, que intentin doncs comprar que siguin petards més lluminosos i no tan sorollosos com fem nosaltres en totes les campanyes, tant de Sant Joan com de Festa Major. Intentem, quan fem castells de focs, doncs que siguin amb més lluminosos i no tan amb tanta potència. Malgrat que ens agradi, però també hem de cuidar per totes les persones i animals que estan al nostre voltant i que són tan estimats i que ho passen tan malament.
1: La regidora també ha fet una crida a la convivència i al respecte pel descans del veïnat.
2: Vivim en comunitat, sempre ho hem de fer, però és veritat que aquests dies, doncs, que també tenim més ganes de festa i de sortir, hi ha gent que potser no en té o potser treballa també. I el viure en comunitat ens ha de fer veure que, doncs, que hem de compartir, però amb cura, amb cap, i poder-ho passar-ho bé, però tenint doncs també vella per la resta de persones que han decidit o tenen que treballar i no poden fer-ho. Llavors això, respectar els horaris, també per això doncs la revetlla acaba a les 3 de la matinada, que no és una revetlla molt llarga, però ja tenim espai doncs per poder sopar i passar-ho bé.
1: Demà, dia de Sant Joan, els actes de la programació de festes del poble continuaran amb una paella popular al pati de l'escola Marinada. El pla perfecte, segons la regidora de Cultura i Festes.
2: És el pla perfecte, o sigui, tu surts el dia de la revetlla de festa, t'aixeques tardíssim i ja només en arribant allà i tens el plat de paella. És un plan ideal. Doncs i el clàssic de la paella, doncs el dimecres dia 24, com sempre ho fem, i cap a les 2 del migdia, doncs això, menjar paella al pati de Marinada.
1: I per acabar la programació de les festes de Sant Joan a Montornès, diumenge el Club Ciclista ha organitzat el tradicional trofeu de Sant Joan. La cursa serà de categoria cadet, tindrà un total de 65 quilòmetres i serà puntuable per la Copa Catalana Cadet. Les inscripcions, disponibles al web de la Federació Catalana de Ciclisme, es tancaran demà. I ara anem, continuem amb Sant Joan, perquè he estat buscant quines cançons podia portar avui i, sorpresa o no, n'hi ha moltes que es titulen La nit de Sant Joan. I clar, quin millor dia per escoltar-les que avui. Us porto tres cançons titulades així. La primera, de Jaume Sisa, és més un poema musicat, podríem dir. I comencem amb ella, La nit de Sant Joan.

0: Què més?
1: Què més?
2: Què més? Sóc immortal!
3: Això és el Jaume Sisa, que segur que ja l'havíeu escoltat. Era la nit de Saint Johnson, 6 minuts de cançó. Podeu anar apuntant per fer la vostra playlist per aquesta nit, la vostra llista de música. I canviem de gènere, ens anem cap a una altra cançó de la nit de Sant Joan, però en aquest cas una col·laboració entre Strombers i Violeta.

0: I passem, ja, amb aquesta veu tothom la coneix, Sergio Dalma. També té una nit, una cançó titulada La nit de Sant Joan. Creus que aquest home té música en espanyol, en italià, ara en català també, de tot una mica. I aquí deixem el nostre repàs per les tres cançons de la nit de Sant Joan. Sergi, tu amb quina et quedaries?
1: Potser amb aquesta, sí. Sí, potser. Bueno, les trombes també està bé, és molt festiva, no? Amb molt d'alegria, sí. I molt de festa, també.
0: Sí, però aquesta potser sona una mica més moderneta, no?, de Sergio Dalma.
1: Potser
0: no
1: sí.
0: No sé, dona més la sensació. Doncs amb ell us deixem gaudint de la banda sonora que pot acompanyar-vos en aquesta revetlla de Sant Joan i de seguida anirem a parlar de les colònies de l'Esplai Panda.

0: Anem ara a parlar d'un altre pla per aquest estiu, com són les colònies de l'Esplai Panda, que ara tenim en procés el segon termini d'inscripcions per a aquelles persones, infants, joves que no siguin usuaris, usuàries de l'Esplai, es poden apuntar a aquesta proposta. Per conèixer com seran les colònies, teníem nosaltres a un dels monitors, en Pau Gallem. Molt bona tarda, Pau.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com porteu aquestes colònies? Ja ho teniu tot enllestit, perquè són a l'agost, encara queda una mica.
1: Bé, o sigui, enllestit encara no, però amb molta il·lusió, moltes ganes, segur que molts nens s'apuntaran i ens ho passarem molt bé. I res, en principi, la propera setmana o així, ja comencem a preparar les activitats, ja tenim els grups fets una miqueta, encara no els revelarem, a la casa tot, parlat, mirarem les rutes i tot perfecte. Ja comencem a preparar a partir de la setmana que ve o dintre de dues, com a molt.
0: Clar, quan ja tingueu totes les inscripcions, no? Quantes, perquè aquest és el segon termini, dèiem, primer va haver-hi un període perquè els infants i joves que ja fan, no?, usualment a l'Esplai, fessin les seves inscripcions, però ara ja és per tota la població, per tant, hi ha un límit de places, com ho teniu?
1: Sí, en principi hi ha un límit de places, vam acordar amb l'Ajuntament que serien meitat i meitat de places de l'Esplai Panda i la meitat del poble, perquè els infants que estiguin apuntats a l'Esplai Panda, que vinguin els dissabtes, tinguin una miqueta més de prioritat. Tot i que igualment, si alguna família s'hagués quedat fora, podria tornar a provar-ho a través del poble. I després, efectivament, com dius tu, el segon plaç, que és per totes les famílies del poble que es vulguin apuntar, si encara hi ha places que ens comprovin, no? I llavors, a partir d'aquí, seria parlar amb l'Ajuntament, fer la inscripció amb totes les dades, i a partir d'aquí, en el cas que hi hagués més de les persones de les places ofertades, doncs una mica de sorteig.
0: Ah, molt bé. Així tothom té les mateixes oportunitats.
1: Exacte.
0: Pau, qui es pot apuntar? Parlem d'infants i joves de quines edats?
1: Bé, tot i que el curs de l'Esplai Panda és a partir dels 4 anys, a P4, les colònies fem una diferència a partir de P5. Llavors seria, bueno, D5, perdoneu. Llavors seria a partir de D5 fins a quart de l'ESO. Llavors realment tenim nens que són de batxillerat, però és un grup ja més tancat de cara més a preparar-los com per monitor de cara l'any que ve. Llavors doncs, simplement es podria apuntar qualsevol persona, simplement que això, ompli totes les dades i cap problema,

0: ocupació de places o sobre demanda de places, per tant, de fet, ens surten una miqueta més de les que oferia l'Ajuntament per poder entrar.
1: Genial, o sigui que hi ha oportunitat encara, per apuntar-nos a aquestes colònies.
0: Sí, sí, cap problema.
1: Fins al dia 29 es poden apuntar, ens deia el Pau, i fans des d'I5 fins a quart d'ESO i a joves. I explica'ns que, va, on aneu i els dies?
0: Bé, en principi sortiríem cap a la Casa de Colònies el dia 2 d'agost i llavors ja parlaríem amb les famílies, totes les que hagin entrat, faríem un grup de WhatsApp per tenir una comunicació més directa amb les famílies, en aquest cas, i llavors sortiríem a autobús i a partir d'aquí depèn de cada grup. Llavors els grups realment encara no els tenim del tot tancats perquè això depèn una mica de les inscripcions, però per exemple els més petits potser van una miqueta més a prop de la casa per fer les motxilles i després començar a caminar, els joves, per exemple, que és algun dels grups dels més grans, potser aniran fins a Girona i després aniran a fer la ruta o el que sigui. Vull dir que això depèn una miqueta ja més de cada grup. Llavors, seria el 2 i tornaríem al 9. Això sí que a la tornada sí que serien tots junts també en el mateix autobús. Seria la sortida, tant la sortida com la tornada, seria el centre infantil La Peixera, que queda a Montornès Nord.
1: Sí.
0: I les activitats una miqueta, doncs, això, doncs una miqueta pel matí, seria ja més individual pel matí. Després a dinar tots junts, per la tarda una cop activitats per la tarda i després l'activitat de la nit que una mica depèn dels més petits, potser es fan mitja horeta o una horeta així després ja dormir i els grans potser que es poden quedar una miqueta més estona, no? Tot i que més dos dies, com he mencionat abans, ja la ruta, que depèn òbviament del grup i de l'edat, però mínim serien uns 5 quilòmetres així, perquè el parla depèn del grup com ho organitzi, però la idea és que tant a partir dels una miqueta, sobretot els joves i una miqueta més grans dels de primària, dormin a fora de lo que és la casa. És a dir,
1: que guai.
0: Ja sigui en tendes de campanya o sigui, parlant amb algun ajuntament que deixi algun pavelló o algun centre cultural, alguna cosa d'aquestes, i els més petits sí que farien la part de caminar al voltant de la casa, però després sí que tornarien a la casa, però per mantenir una miqueta aquest esperit de vivar, una miqueta de sortir fora, tal, no sé què, i llavors ficaríem a les màrfegues i els has de dormir a fora de la casa.
1: Ja, com una acampada, no?
0: Sí, com dintre del recinte, però al jardinet o al porxo, on veiem una miqueta millor.
1: Mm-hmm. Això sí que em sona que heu fet altres anys, entenc que agrada als nois i noies.
0: Sí, home, els nens que surten fora de casa, sobretot més petits, home, surto de casa. I una mica això, el sentir-te gran, per experiència, nosaltres també intentar inculcar dintre els valors una miqueta de responsabilitat, d'higiene, perquè després, quan tornin a la casa, doncs diguin, mira, això he après a parar a taula, he après a rentar, he après a compartir espai, he après a compartir els torns de lavabo, el que sigui, una miqueta. I jo crec que també jo com a infant sempre t'ho passes molt bé, el que no vinc fora, saps? Si intentes de campanya, us ha de dormir o el que sigui, t'ho passes molt bé.
1: Sí, sí, això segur que tots i totes hem anat algun cop de colònies i tenim bons records. Clar, és una setmana que passeu vosaltres, els monitors i monitores, amb aquests nens i nenes. Ja parlem que ells ho passen molt bé, però segur que vosaltres també, oi, Pau?
0: Home, nosaltres també ens ho passem molt bé. Vull dir, al final és una miqueta vocacional el que fem de monitors. Vull dir, anem allà passant-nos-ho bé amb els nens i continuar una miqueta el que en aquest cas la majoria de monitors hem viscut també com a infants. I ja de la mateixa manera que ens ho hem passat molt bé nosaltres com a infants, per tornar una miqueta aquest favor a les futures generacions i que s'ho puguin passar molt bé i que pugui continuar l'esplai i les colònies.
1: Clar que sí. Doncs del 2 al 9 d'agost, aquestes colònies que ens torna a proposar l'Esplai Panda, us podeu apuntar fins al dia 29. Recordem, nens i nenes, des d'I5 fins a joves de quart d'ESO, i ens ho deia el Pau, activitats, excursions, acampada, altres jocs potser una miqueta més educatiu. Jo veig que el planning el teniu molt, molt ben estudiat, Pau.
0: Sí, sí. I després també, que potser no ho he mencionat, en principi la Casa Colònies té piscina, que això sempre... Hi ha activitats per refrescar-nos, mullar-nos... I una miqueta un sopar especial els últims dies.
1: Que guai! Sí, sí, home, això per la calor, el tema de la piscina, és imprescindible, quasi.
0: Exacte, exacte. Sobretot ara que no sé si em vindrà una onada de calor o el que sigui aquestes properes setmanes, mesos, però sí, sempre prioritzem activitats d'aigua que refresquin, sobretot per evitar marejos, amb la calor, i que al final també s'ho passa molt bé amb l'aigua.
1: Clar que sí, clar que sí. Bé, doncs, ja ho heu escoltat, animar a tothom. Es poden fer les inscripcions a través del web municipal i crec que també a través d'educació, no? Del Departament d'Educació, al Centre Infantil Pintor Mir, amb cita prèvia.

0: Doncs Pau, moltes gràcies. Pau Allen, que és un dels monitors, entenc que ja tens ganes també de marxar de colònies.
1: Sí, sí, jo ja con dos dies. Ja tinc tot preparat, la motxilla gairebé feta també, amb menys antelació.
0: Genial. Doncs Pau, moltes gràcies per haver tret uns minuts amb nosaltres i tant de bo les colònies vagin molt bé.
1: Moltes gràcies. Que vagi bé.
0: Adéu.

0: I ara anem a música d'estiu, que ja estem parlant de les colònies, i avui també amb aquestes cançons músiques que ens poden acompanyar a la Revetlla de Sant Joan. Jo no sé, aquesta, però a mi aquests acords ja em transporten a l'estiu, al Mediterrani, a la platja. No sé, Sergi, tu què opines?
1: Sí, bueno, aquesta cançó era d'un espot de
0: sí,
1: Estrella d'Arles.
0: Això s'ha quedat, eh? Sí. És escoltar-la i ja com que ens ve l'estiu a la ment. Doncs aquesta era la idea d'avui. I us portem Summer Cats, com dèiem, que no coneixia jo el grup, clar, coneixia amb la cançó l'espot, però és de Billy the Vision and the Dancers, i aquí la tenim.

0: La Intersecció, presentat per Mireia Toledo.
1: Tornem ara a parlar de la revetlla de Sant Joan, tot i que deixant de banda una mica la festa. I és que, com ja hem parlat en alguna ocasió, són molt els animals, tant els que tenim a casa com els que viuen al carrer, que aquests dies ho passen molt malament amb els petards. Si el nostre gat o gos pateix, què podem fer? Doncs la propietària de la clínica veterinària Petits i Peluts, Núria Galí, ha passat per la ràdio aquests dies per deixar-nos alguns consells. L'escoltem parlant amb la nostra companya Núria Catxan.
2: El més normal que ara ens podem trobar a casa són cobaies, conills i fures. Llavors, són animals que també poden patir del soroll, sobretot els conills. Bueno, i els ocells, hi ha molta gent amb un torneig
3: sí,
2: que té ocells.
3: Sí, sí, sí.
2: No coneixem com són ells psicològicament i com porten les emocions. Sí, és veritat que els conills són molt, molt porucs, i els ocells. Per tant, protegiu-los dels sorolls, un raconet de casa que estiguin en una zona tranquil·la, i tapadets perquè les vibracions no els hi arribin tant. Però si no et molesta, comencem per explicar què és l'emoció, no? Perquè al final és una emoció i el ser sentiments, el ser emoció, costa molt de treballar-ho. I més quan et ve provocat per un estímul que ha sigut negatiu, que has de donar-li la volta. Llavors, la por, en el fons, és una conducta que és supernormal i que, de fet, és necessària, no? Perquè és bo tenir por per poder fugir d'algú que et pot ser perillós. Ara, quan aquesta por et passa algo dolent i passa a ser una fòbia, llavors sí que comença a ser algo, una emoció desmesurada, no? Que l'hem de començar a treballar. I si aquesta fòbia es va repetint, acaba sent un pànic. I allà ja es perd el control. Per tant, quan tenim un animal, vale, si té por es pot treballar, però quan ja comencem amb fòbies i pànics, la feina que tenim darrere és molt més important que en una por bàsica. Les pors poden sorgir a través d'un trauma, però també pot ser un component genètic. Quan compreu o quan adopteu un animal, aquest animal, els seus pares, si venen provenents de tenir tendència a tenir pors, els cadells que tenen segurament també vindran amb pors.
3: Ah, genètic, llavors.
2: Sí. Si aneu a un criador i compreu un cadell, pregunteu com són els pares, informeu-vos abans. Per tant, aquesta por, els animals ens les mostren de diverses maneres. A vegades s'anticipen, per exemple, això és molt clàssic, quan ha de venir una tormenta, que ens dieu, hòstia, tiene que llover i mi animal ja sabe que va a llover. Això per què? Perquè s'anticipen, noten que hi ha una baixada de pressió, aquesta baixada de pressió ells ja la tenen associada a trons i abans de que comenci a ploure ja s'estan espantant. També tenim una discriminació, no? Que a vegades, poso un exemple, cau una olla a casa i no s'espanten, però cau un tro i sí. Llavors, per què? Perquè hi ha més coses associades en aquell soroll. En el tro hi pot haver-hi una associació de pluja, fred, o pot tenir una associació equids, en canvi una caolla a menjar. No? Llavors, discriminen ells el tipus de soroll que els molesta i el que no. O una generalització, que és caigui el que caigui, sigui el soroll que sigui, em fa por i jo surto corrent. Per tant, és molt important que quan tenim un animal el treballem bé. Això què vol dir? Els animals tenen la ment oberta, gat i gos, entre les 3 i les 12 setmanes de vida. És molt important que durant aquestes setmanes su mente està abierta i li podem donar tants estímuls com podem, quan més millor. Sempre us diem, agafeu l'animal i porteu-lo a passejar, sobretot un gos, no? Que sí que el gos surt de casa. Porteu-lo a passejar, tot i que no estigui vacunat, amb braços, sense tocar el terra, però que vegi cotxes, motos, que el toqui la gent, que vegi altres gossos, sorolls. Quan més estímuls rebi durant aquestes setmanes, millor. A partir d'aquestes setmanes, amb més de 12, ja no és un procés de socialització, és un procés de sensibilització. És a dir, està sensibilitzat a que li fa por a algú, doncs l'anem exposant miqueta en miqueta i tot controlat, fins que ell associa que això no passa res. Però no és una socialització. Les pors. Com sabem i com notem que un animal té por? Perquè normalment fa una evitació d'aquesta por, agafa i se'n va, o fuig corrent per por, s'enfronta amb ella, tenim en el ment que un gos agressiu és perquè és agressiu. No, normalment un 90% dels gossos agressius no és que siguin agressius, sinó que tenen por i estan reaccionant davant una por que ells tenen o s'immobilitzen. I quan aquesta por ja passa a provocar-los ansietat, podem notar alguns símptomes abans. Alerta, hipervigilància, que no paren de moure's per casa, tremolors, ens reclamen a nosaltres socialment perquè busquen ajuda, aborden o dolen, o inclús quan acaba, és molt, molt greu, és ja quan es fan pipi caca de la por. Llavors tu em deies, com ho podem tractar?
3: Sí.
2: Si ho haguéssim treballat amb temps, és el que tu em preguntaves abans, no? Quan hi ha una fòbia, qui ho treballa? Normalment acudim a un etòleg, que ens comença a ajudar amb medicacions, amb una sèrie de pautes dins de casa, i de reforç, un educador, perquè ens fa una modificació de conducta, una modificació de l'ambient, i així poder-ho treballar nosaltres des de casa, però sempre de manera controlada i supervisada. Per què es dona la medicació? Es dona la medicació no per utilitzar-la a llarg termini, perquè al final són...
3: No, de moments puntuals, com aquest del que estem parlant.
2: Bueno, i per treballar la por a llarg termini. Si estem a llarg termini és et dono la medicació perquè el teu gos es calmi i el puguem treballar i fer la modificació de conducta. Un cop la modificació de conducta ja està feta, retirem la medicació mica en mica, segueixes treballant i quan ja s'ha superat aquesta por, retirem tot. Però les medicacions... sobretot, no les utilitzem, si us plau, com algo crònic, perquè és un parche, no està solucionant el problema. Han de ser puntuals per poder treballar algo, perquè totes les medicacions tenen efectes secundaris, a fetge, a ronyó, s'han de filtrar. Llavors, per evitar que tinguem problemes biomecànics o mèdics amb l'animal, utilitzem-les sempre com una ajuda temporal per fer una modificació de conducta.
3: Molt bé. Què més hem de saber?
2: A curt termini, anem al lío.
3: Ara ja, que ja estem aquí.
2: Ara ja no tenim temps, ja anem tard, tenim medicacions que sí que ens poden ajudar de manera puntual i temporal. Tenim tres coses. Tenim medicació nutracèutica, que això és com prendre't, estic exagerant, una tila amb sobredosi, que hi ha molts animals que sí els hi funciona.
3: Herbes no els podem donar.
2: Normalment són pastilletes medicinals que ja venen preparades amb diversos components, amb triptòfan, amb llet de...
3: Molt bé.
2: Llavors, millor consultar amb un veterinari que et digui quin tractament nutracèutic es pot donar. Si no hi ha suficient amb un medicament nutracèutic, que hem d'anar a un farmacològic perquè no és una por, sinó que ja és algo desmesurat i descontrolat, hem d'anar a ansiolítics. Ansiolítics... si us plau, una altra vegada, sota supervisió veterinària. Per què? Perquè al final afecten el sistema nerviós, el veterinari ha d'estar segur que el cor està funcionant bé, de que les respiracions, o sigui que et fa un petit chequeo que l'animal està sa abans de donar-te la medicació. Aquestes medicacions sempre n'hi ha hagut de dos tipus. Una és la medicació que s'havia donat tota la vida, que són medicacions que el que fan inhibeixen la conducta, aquestes no les recomanem, perquè t'estan inhibint la conducta, t'estan deixant l'animal atontat, que no es pot moure, però que el seu cervell segueix treballant. Llavors, imagina't estar tu immobilitzat en un punt,
3: clar,
2: però segueixes tenint por, que et pot donar un infart,
3: sí,
2: com a mi em fan por les serps.
3: Clar.
2: No els hi faré mal, però a mi em poses en una habitació plena de serps i me muero.
3: Clar.
2: Llavors, el que no està indicat és això, medicacions que inhibeixen la conducta. Què està indicat? Són sedants que et relaxen mentalment i, per tant, assimiles molt millor aquests trons, aquests petards, aquests sorolls que estàs escoltant. L'altra solució, i sense medicacions, és treballar una zona segura. Quina és? A casa tenim un lloc on els animals dormen, un lloc on mengen i beuen, i el tercer punt és on ells s'amaguen quan tenen por. Normalment no és ni a l'habitació amb nosaltres on dormen ni on mengen. Normalment és a un lloc més tranquil de la casa i molts coincideixen dient que és al lavabo.
3: Uh-huh.
2: Els lavabos o els quartos de bany acostumen a ser habitacions interiors, que no hi ha finestres, i llavors allà ells se senten més resguardats. Si és aquest el cas, el que us recomanem és que prepareu una zona segura en el quarto de bany. Com? amb una taula, una cadira, algo on podeu posar un drap, tapar-ho tot i fer, simular una cova. En aquesta cova, vosaltres, al principi, l'animal no estarà acostumat a entrar. Per tant, aneu amb ell, li doneu xutxes, espereu que entri, us esteu una estona amb ell i aneu acostumant mica en mica fins que al final es queda sol en aquesta zona. Mai el castigueu, perquè si el castigueu aquesta zona deixarà de ser segura, passarà a ser un càstig. Mai el tanqueu en allà, que ell pugui decidir quan entrar i sortir. I quan estigui acostumat i ell estigui una estona, deixeu-li aigua i menjar. I ja no només aquella nit, sinó els dies abans...
3: Clar, i els de després?
2: Comencen a tirar petards, comencen a haver sorolls, olors a pólvora, sobretot animal lligat. Si aneu a passejar el gos, porteu-lo lligat. No el deslligueu mai. Evitar els balcons, tancar finestres, o sigui, protecció màxima durant aquests dies.
3: Doncs ja sabeu, la Núria Galí, com ja la coneixeu, de la Clínica Veterinària Petits i Peluts. Si teniu qualsevol dubte o voleu tractar amb qualsevol de les propostes que ens ha portat avui a les mañanes, doncs la trobareu aquí al costat.
2: Ernest Lluc, número 9.
3: Doncs Núria, com sempre, un plaer parlar amb tu i fins a la propera.
2: Merci.
3: Gràcies.
2: Gràcies.
4: T'espero la vida.
1: Seguim a la intersecció celebrant aquesta revetlla de Sant Joan, tot i que sigui a la tarda, no hi ha problema. I buscant casos així que es portessin molt bon rotllo i de festa, haver de sonar alguna de Figaflowers. Això era innegociable. I quina millor que a la fresca, que ja va sonar molt l'any passat, però que continua i que ens dona aquesta vibra de bona festa. Doncs anem a escoltar Figaflowers a la fresca.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: I acabem avui amb un apunt cultural recordant la figura de Billy Wilder, perquè va néixer el 22 de juny, ahir va fer 100 anys del seu naixement, del 1906, director de cinema, de guionista i molt conegut. Però avui el volem conèixer una miqueta més a través de la seva biografia.
2: Samuel Wilder va néixer a Polònia un divendres 22 de juny del 1906. Va ser un director, guionista i productor de cinema que va arribar a la fama amb el nom de Billy Wilder, un dels clàssics del cinema, guanyador de 5 Oscars entre direcció i guió, el creador de pel·lícules tan mítiques com Sabrina i un dels cineastes de referència, sense cap mena de dubte. Samuel Wilder, conegut per tots com Billy Wilder, va néixer a la població de Susa, al sud de Polònia, el 1906. Va passar la seva infància a Àustria i, ja de més grandet, va estudiar a la Universitat de Viena. En acabar els estudis, va treballar com a cronista del diari Junanek i, a mitjans dels anys 20, va traslladar-se a Berlín per seguir amb la seva carrera de periodista. Era una feina dura que va haver de compaginar amb altres treballets per sobreviure. A Berlín, Billy Wilder es va enamorar del cinema. S'explica que diverses pel·lícules el van impressionar profundament, entre elles el cuirassat Potemkin. Als anys 50, Wilder va dir que aquesta era la seva pel·lícula preferida de tots els temps. El cas és que la passió pel cinema el va portar a treballar a la UFA, l'estudi cinematogràfic més important de la República de Weimar. Billy Wilder va iniciar la seva carrera cinematogràfica als estudis UFA, on va fer amistat amb els grans directors del moment. Se les prometia felices, però un home baix, lleig i amb bigoti es va creuar en el seu camí, Adolf Hitler. Billy Wilder tenia ascendència jueva, i això, doncs, era un problema greu a l'Alemanya dels anys 30. La seva mare va morir al camp de concentració d'Auschwitz i ell mateix va haver de fugir i refugiar-se a París. De la Ciutat de la Llum va passar a Mèxic i des d'allà als Estats Units, on va posar el peu el 1934. Va ser per quedar-s'hi, doncs Billy Wilder es convertiria en un dels grans de Hollywood. Billy Wilder va compartir l'aventura americana amb l'actor Peter Lorre, amb qui compartiria apartament i moments molt difícils. De seguida, però, va començar a treballar com a guionista per a la Paramount, on va tenir l'ocasió de col·laborar amb Ernst Lubitsch, el que seria el seu gran mestre. En molt poc temps, Billy Wilder ja acumularia 2 nominacions als Oscar, en la categoria de millor guió. Va ser per les pel·lícules Ninotchka, del 1939, i Bola de Fuego, del 41. No serien ni molt menys les úniques nominacions que tindria. Com a guionista, va escriure 60 pel·lícules, que es diu aviat. Però Wilder també es va fer gran com a director, especialment després de la Segona Guerra Mundial. Va realitzar 26 pel·lícules, entre les que hi ha títols memorables com Días y Huella, Sunset Boulevard, Sabrina, Testigo de Cargo, Some Like It Hot i The Apartment. Com a director, va destacar per la seva habilitat en dirigir actors, la seva fina ironia i la qualitat dels guions, que la majoria duien la seva pròpia signatura. En ells li encantava disseccionar, sovint en to de comèdia, les convencions socials de la classe mitja nord-americana. I els premis, per suposat, van arribar. Entre guió i direcció va acumular 21 nominacions als Oscars i en va guanyar 5, 3 al millor guió i 2 a la direcció. Uns números que el proclamen com un dels grans cineastes de la història.
0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Nosaltres marxem, espero que vagi molt bé la revetlla de Sant Joan, amb precaució, i demà no deixarem, eh? Tornem dijous a partir de les 5, demà gaudi tothom del dia de Sant Joan. Que vagi molt bé.
3: Fins i tot, Mireia. Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà el setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los, perquè la meitat de les que hi tenen dret actualment no els cobren. De fet, a Catalunya la pobresa infantojuvenil és una de les més elevades d'Europa. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i portaveu del govern.
6: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
5: I el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin d'un grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb aquestes mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
7: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
5: I la defensa de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentat dos escrits al jutge per estudiar una possible via de nul·litat a la investigació oberta contra ell en el marc del cas Plus Ultra. L'advocat vol que la Fiscalia Anticorrupció aclareixi com va autoritzar l'obertura del disc dur d'un dels advocats investigats, Miguel Palomero, que contenia converses i documents analitzats pels investigadors. La defensa demana al jutge quina resolució judicial va autoritzar l'anàlisi del disc dur i adverteix que si no hi és aquest contingut s'ha d'excloure del procés. I un accident talla ara la P7 a Riudellots a la Selva en sentit nord a Girona. Segons el Servei Català de Trànsit, les possibles vies alternatives són la C32 Nord, l'A2 i la C35. Ara també es fa un desviament obligatori a Maçanet de la Selva en sentit nord cap a la C35 i la A2.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Tu ja hi eres. Bono, el líder de U2, va dir en certa ocasió: la música pot canviar el món, perquè la música pot canviar les persones. Quina ens proposes per compartir?
2: Hola, bona tarda, em dic Jordi i m'agradaria escoltar una cançó que, quan va sortir, bueno, em va agradar molt. Va ser una de les millors etapes de la meva vida. Era de... aviam si me'n recordo, Terrícmics, i es deia "Hi ha un àngel tocant el meu cor". Sisplau, m'agradaria molt que la posésiu perquè era molt, molt maca.
1: I continua sent maca, tens tota la raó. "There must be an angel", i entre parèntesi, "Playing with my heart", que aquí es va dir "debe haver un àngel jugando con mi corazón". Tracta d'un tipus d'amor que sembla massa bo per ser veritat, que et fa creure en alguna cosa més gran que tu mateix, ja sigui un àngel, el destí o, senzillament, la màgia de la connexió. La cançó ho fa amb poesia lírica i de forma brillant, i a més té un luxe afegit: la col·laboració a l'harmònica del gran Stevie Wonder, el mestre. Es va publicar el 1985.

Molt bé, molt bé. Estic bé. Segurament deu haver un àngel jugant amb el meu cor. D'aquells moments de la vida, perquè potser no es poden dir ni temporades, sinó tan sols moments en què et sembla que has tocat el cel. Eurythmics, britànics, de synth-pop. Els anys 80 van ser seus. També van destacar per uns videoclips fantàstics. Dave Stewart i Annie Lennox. El 1990, Dave Stewart va fer un tema instrumental en solitari que molt sovint hem utilitzat de sintonia i que ara ens serveix com a excusa per recordar-te que un dels espais oberts et demana que ens diguis quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Ens ho dius aquí per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Però escoltem el tema perquè és molt bo.

per si t'interessa. El tema es diu Lily Was Here, és a dir, Lily era aquí. I era Dave Stewart el 1990, el 50% de Rhythmics en solitari, fent aquest tema instrumental també per recordar-te que esperem quin és el teu tema instrumental preferit. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Potser és aquest... El que sí us puc assegurar és que aquesta cançó, interpretada per Frank Sinatra i també per Nina Simone, ha estat històricament la més demanada per als convidats del programa quan els hi preguntem quina és la cançó de la teva vida. Si no coneixen el programa o no estan avisats abans, alguns es queden en blanc, però la majoria recorren al My Way de Frank Sinatra, a l'Imagine de John Lennon i en castellà, al Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Diuen que Frank Sinatra odiava cantar lluny del micròfon. Deia que el micròfon era el seu instrument. Podia així o xiuejar una frase i fer que sonés com si t'ho estigués dient a l'orella en un bar buit. Per això, Sinatra va inventar un estil anomenat crooning. Cantar suau, íntim, sense cridar, com si parlés amb tu. Abans d'ell, tots els cantants del Big Band cridaven perquè se'ls sentís sobre l'orquestra. Sinatra es va acostar al micròfon, va baixar la veu i va canviar la música pop per sempre. Als anys 40, la policia de Nova York havia de posar barricades fora dels seus concerts. Les noies es desmaiaven, ploraven i li arrencaven trossos de la roba. El van anomenar la primera Sinatramania, 20 anys abans que els Beatles. Per això el van anomenar The Voice, la veu. No era la veu més potent, però era la que més a prop se sentia. El 1968, Paul Anka, també cantant, estava a Las Vegas veient Sinatra al César's Palace. Es va quedar fins tard, borratxo, parlant amb Frank sobre el pas dels temps i la carrera. Anka se'n va anar al seu hotel a la 1 de la matinada i va escriure My Way de corregut fins a les 5. No era una cançó original, estava basada en Com d'habitude, un tema francès de Claude François. Anka va comprar els drets i va reescriure tota la lletra pensant què diria Frank si mirés la seva vida enrere. Quan Paul Anka li va portar la demo, la mostra, Sinatra la va escoltar i va dir no, Paul, sona que estic parlant de mi tot el temps. Massa ego. En aquell moment Sinatra estava en una etapa baixa. Tenia 53 anys, pensava que la seva carrera acabava i la lletra de My Way li sonava com un epitafi. Sinatra no volia sonar patètic. Però Paul Anka va insistir. Frank, no la vaig escriure per a mi, no sóc prou vell per cantar-la. Aquesta és teva. Sinatra la va gravar el 30 de desembre del 1968 en una sola presa a les 3 de la tarda, amb 40 músics a l'estudi. I quan la va cantar va entendre que no era ego, era un balanç de vida d'un home que havia fet les coses a la seva manera, per bé o per mal. Ell mateix la va presentar en els primers concerts amb ironia. Solia comentar i la cançó que faré ara és pels nens. Es va tornar la seva cançó bandera. La gent la va demanar a cada concert fins al dia que va morir. És la cançó més tocada en funerals al Regne Unit. El més curiós és que Sinatra odiava que li diguessin que era el seu himne personal. Deia que era només una cançó, però el públic mai no se'l va creure. Sinatra moria el 1998, als 82 anys. La cançó deia "I ara, el final és a prop, i llavors m'enfronto al taló final. El meu amic ho diré sense embuts, parlaré del meu cas, del qual n'estic segur. He viscut una vida plena. Vaig viatjar per totes i cadascuna de les autopistes, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera."
Penediments n'he tingut uns quants, però igualment molt pocs per esmentar-los. Vaig fer el que havia de fer i ho vaig fer sense cap excepció. Vaig planejar cada ruta traçada, cada pas curós al llarg del camí, i més, molt més que això. Ho vaig fer a la meva manera. Sí, hi va haver oportunitats. Estic segur que ho sabies, quan vaig mossegar més del que podia mastegar. Però al final, quan hi va haver dubte, m'ho vaig empassar i ho vaig escopir. Em vaig enfrontar a tot i vaig estar dret i ho vaig fer a la meva manera. He estimat, he rigut, he plorat. He tingut la meva ració, la meva part de perdre. I ara que les llàgrimes cessen, em sembla tot tan divertit. Pensar que vaig fer tot això i potser jo digui, sense timidesa, que ho vaig fer a la meva manera. Perquè què és un home, què té ell, si no a si mateix? Aleshores no té res. Per dir les coses que realment sent i no les paraules d'algú que ja agenolla. La història mostra que vaig assumir els cops i ho vaig fer a la meva manera.

0: On, si no és aquí al Coco, podràs escoltar, per exemple, a Sinatra. Eh? Algú va dir: els tres grans requisits per tenir una vida feliç són una cosa que fer, una cosa que estimar i una cosa que desitjar.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar alguna vegada quines podrien ser les teves 10 millors cançons? De tota la vida, de qualsevol època. Ah, no és fàcil, eh? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Rebo un correu que em diu: hola Albert, sóc la Lola Auger de Barcelona, Vila Olímpica. Segueixo escoltant el teu programa a l'hora de dinar i em segueix encantant. He fet una selecció de 10 dels meus cantants i grups preferits amb cançons que m'han agradat molt, del heavy metal a sensibles balades. L'ordre no és de preferència, sinó més o menys cronològic. I la primera que ens posa és aquesta dels Bee Gees, que no és de les més recordades d'ells. De 1969, Melody Fair, Fira de la Melodia.

Melody Fair, Fira de la Melodia, els Bee Gees de la seva primera etapa melodramàtica del 1969. I després... Quin contrast, eh? Si amb això no t'espaviles, fes-t'ho mirar, Coco! Highway Star, estrella de la carretera del 72 i de Deep Purple.

Estava pensant, que bo, quin privilegi encara avui dia poder compartir tots aquests records en forma de música amb tu, amb vosaltres, cocos. Highway Star, estrella de la carretera del 72 de Deep Purple, la segona de les 10 preferides de la Lola Auger de Barcelona. Després, George Harrison amb Bangladesh, de 1971. Per cert que a Bangladesh hi ha una escultura de George Harrison com a reconeixement a l'organització del concert per Bangladesh que ell va organitzar per conscienciar i recaptar fons per als bengalís que patien desastres naturals i la guerra amb el Pakistan Occidental. Va fer dos concerts benèfics amb Ravi Shankar davant 40.000 persones en el Madison Square Garden de Nova York.

però a més representa el que tantes vegades ha fet la música i no han fet els polítics. Ajudar els més necessitats. Això va ser el 1971. I aquí ja ho veus, ja ho sents. Procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. I la Lola Auger de Barcelona a continuació ens proposa recuperar Somebody to Love, un dels clàssics de la reina de Queen del 1976. Freddie Mercury la va escriure inspirada amb el so gospel. Somebody to Love, algú per estimar.

0: Somebody to Love, Queen, des de 1976.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida, ets dels habituals, dels fidels al programa o potser ens has descobert fa poc. En qualsevol cas, si això t'agrada, si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics. I ara, tots dempeus, seguim, perquè ja ho estàvem des de que cantava Freddie Mercury, però és que ara canta Elton John. Goodbye, Yellow Brick Road. 1973.

Goodbye Yellow Brick Road, que aquí es va a dir adiós a la carretera amarilla. ¿Recordes El mago de Oz, la película de 1939? ¿Recordes El camí de les rajoles grogues? Doncs aquesta cançó és una referència directa a la ruta que Dorothy segueix per trobar el mag d'Oz. Va ser una metàfora utilitzada per Bernie Taupin, el soci d'Elton, per simbolitzar el camí cap a la fama, l'èxit i la vida d'opulència que ell i Elton havien trobat. I entre les 10 preferides de tota la vida de la Lola Auger de Barcelona, una que no havia sonat mai al programa, no ens l'havíeu demanat, de Bryan Adams, Have You Really Loved a Woman? Has estimat de veritat a una dona?

aquí, aquí al programa no us heu recordat mai d'ella, d'aquesta cançó, fins que ho ha fet la Lola Auger de Barcelona. Però als Estats Units va estar 5 setmanes consecutives en el número 1. Realment és molt maca, com tantes d'altres que ha fet Bryan Adams. Aquesta és de 1995 i es va utilitzar a la banda sonora original de la pel·lícula Don Juan de Marco, protagonitzada per Johnny Depp i Marlon Brando. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores perquè ens diguis quin tema instrumental o quina cançó de banda sonora t'ha agradat més, encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. Però després d'aquestes 6 primeres cançons de les 10 que demanem, la Lola diu, ara també diré intèrprets dels nostres que em van emocionar especialment. Per exemple, Lluís Llach amb No abarateixis el somni.

No abarateixis el somni, era un dels temes de l'àlbum T'estimo, que Lluís Llach va publicar el 1981 i que començava amb aquella meravellosa cançó que molta gent li diu T'estimo, però que en realitat es diu Amor particular. Després la Lola ens destaca Lía, una cançó que José María Cano, de Mecano, va escriure per Ana Belén.

0: el amor, ¿cómo está el amor?
1: Lía con tus besos.
0: Està cantant la madrina del programa espacial commemoratiu dels 30 anys en antena del Cocodril. Anna Belén, que va publicar aquesta Lía el 1989, i del 77 la pròxima de la Lola i del nostre amic Joan Baptista Humet, Terciopelo.

0: I la Lola ens diu com a títol Terciopelo Ardiente, que és el que canta en Joan Baptista, però la cançó es diu només Terciopelo. És de 1977, quan aquí ja coneixíem a l'Homet per preciositats, com la cançó dedicada a la seva germana Gemma, i quan es va passar doncs, a cantar en castellà, abans del seu gran èxit Clara, aquest Terciopelo ja va sonar bastant. Però si vols saber més coses i escoltar més coses de l'Homet, recorda que li vam dedicar un programa especial d'una hora amb opinions de gent que en sabia molt d'ell, amb versions inèdites d'algunes de les seves cançons. Bueno, el programa està disponible perquè l'escoltis quan vulguis al meu canal personal d'iVox, a buscar posa especial Cocodril Club Joan Baptista Homet. Terciopelo ardiente. I la Lola Auger, de Vila Olímpica, de Barcelona, diu podria fer la llista molt més llarga, però seria acaparadora i així tinc motiu per tornar a escriure't un altre dia. Moltes gràcies, Albert, ens dones molta alegria. Una abraçada a Lola Auger. Doncs moltes gràcies per el temps que ens has dedicat. Ah, l'última que ens posa va ser d'una de les primeres de quan vam estrenar l'espai Quina cançó et dona bon rotllo. Un espai que, com tots els altres, continua obert per si en tens alguna.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb la

al bon dia dels meus amics, els Pets, i del 1997. Una cançó realment optimista.

0: Bona llista, la selecció de les 10 preferides de tota la seva vida de la Lola Auger. Tu també pots fer-ho, però no em busquis els temes més estranys, més minoritaris, sisplau. Aquí es tracta de passar-ho bé i de dir-nos sincerament quines són les 10 cançons que més t'han agradat. Bon dia! Però també, pots fer com la Sara de Tarragona i senzillament demanar-nos una cançó solta. Ella ens diu... Soc la Sara de Tarragona i m'agradaria dedicar la cançó Mami Blue del grup Pop Tops a la meva mare Margarita. Gràcies. Doncs mira, ara feia molt temps que no sonava, però en el seu moment va ser un dels pocs èxits espanyols, bueno, fets a Espanya, internacionals. Per exemple, a França va funcionar molt bé, va ser supervendes. És de 1971, amb el cantant Phil Trim al capdavant de la banda. Phil Trim, nascut a l'illa de Trinidad. Mami Blue significa la tristesa. Blue, la tristesa profunda per la mare que ha quedat enrere o que ha mort. El protagonista recorda amb dolor el moment en què va deixar a la seva mare sense acomiadar-se i es dona compte del seu error. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de...

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Ja han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona 197.000 vehicles, el que representa el 40% dels vehicles previstos. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial de Sant Joan amb restriccions per a camions a la P7 des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. A més, s'han activat 286 agents dels Mossos d'Esquadra que duran a terme 52 controls. La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc d'incendis. Gairebé 300 municipis afronten a nivell 3 del pla alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això des del govern es demana molta prudència. Escoltem la portaveu Sílvia Paneque.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
1: Tot i que avui les temperatures no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers s'incrementen un 50% en efectius, es reforcen els professionals del 112 i, a més, hi ha més de 200 agents rurals desplegats pel territori. I l'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina al PlemCat, prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avançada perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Més qüestions. La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell ha presentat una denúncia al jutjat de guàrdia contra el porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Fuoli, després dels polèmics càntics contra Pedro Sánchez durant la celebració de l'ascens a segona divisió. L'entitat acusa el jugador d'un presumpte delicte d'odi després d'incitar els insults al president del govern que va protagonitzar durant l'acte institucional celebrat a la plaça de Sant Roc des del balcó de l'Ajuntament de la ciutat. I just fa 10 anys després del referèndum del Brexit, quan els britànics van decidir marxar de la Unió Europea, recordem, per un estret marge, el 23 de juny de 2016. La sortida es va materialitzar fa 6 anys i des de llavors les importacions del país anglosaxó a Catalunya han caigut un 43%. La directora de negoci d'acció, Cristina Serradell, creu que ara hi ha més traves i hi ha una tendència a comprar certs productes a altres socis europeus. Alhora, les exportacions al Regne Unit, això sí, han continuat a l'alça i han crescut un 25%.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Si sortim ara mateix al carrer de qualsevol ciutat, no trigarem gaire a creuar-nos amb un cotxe patrulla, un agent uniformat o una comissaria. Tenim tan interioritzada la figura de la policia que ens pensem que ha existit sempre. Però la realitat és molt diferent. Durant segles, el manteniment de l'ordre no estava en mans d'un cos de funcionaris professionals i separats de la societat. Per exemple, a l'edat mitjana, qui defensava els carrers i les viles eren els propis ciutadans armats, com el famós sometent. Llavors, d'on surt la policia tal com la coneixem avui? La resposta la trobem al vell mig de la revolució industrial. Quan la burgesia va arribar al poder polític i les ciutats es van omplir de fàbriques i d'una nova classe obrera, les regles del joc van canviar per complet. El nou estat liberal i capitalista necessitava garantir una cosa per sobre de tot: la seguretat del comerç i la propietat privada. I per poder fer-ho, va haver de desarmar el poble i crear un aparell burocràtic i armat, totalment lleial al govern. Benvinguts als orígens de l'ordre modern. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a les Portes de Troia. Avui per parlar de la història de la policia. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: I ho fem molt especialment amb Martí Abril Vicario. Martí, benvingut.
2: Hola.
0: Un plaer tornar-te a tenir aquí. En Martí és advocat, ens va acompanyar fa molt temps als programes 388 i 389 per parlar de la història dels crims de guerra.
2: Abans de ser advocat.
0: Abans de ser advocat.
1: Puc fer la rima?
0: Pots fer la rima.
2: Ja.
0: Martí, quin és l'origen de la policia?
2: Val, crec que és una idea amb la que serem molt pesats, que quan parlem de l'origen de la policia no estem parlant d'un moment històric determinat, sinó que sobretot estem parlant d'un procés històric. I concretament estem parlant del procés històric de l'ascens de la burgesia al poder polític. Aleshores, sí que podem parlar de la fundació d'un cos o altre determinat, per exemple, de la fundació del cos dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, de la Policia Metropolitana de Londres, o del cos que sigui, però si el que volem entendre és l'origen de la policia com una institució, abans ens hem de fer algunes preguntes que són què és la policia, quines funcions exerceix i, sobretot, quin és el seu paper en la lluita de classes. En el programa d'avui la idea és intentar respondre a totes aquestes qüestions proposant una idea central, i és que l'origen de la policia està estretament lligat a l'origen de les ciutats, a l'origen de l'estat burgès i al naixement del proletariat. És a dir, que és una institució situada històricament. No parlem d'un instant, sinó que parlem d'un procés llarg i complex que ens ajudarà a entendre què és la policia i quina és la seva essència.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.

0: comencem el programa d'avui escoltant aquesta cançó de Fetus dedicada al sometent. Per què?
1: Perquè encara que ja acabo de dir que no parlarem de l'origen d'un o altre cos concret, crec que la història del sometent ens és molt útil per sintetitzar el procés històric del que estàvem parlant.
2: Jo pensava que triàvem cançó de Fetus per una altra cosa, però...
0: Per què?
2: Tio, ja comencem a insultar la policia.
0: Un grup molt xulo, per cert.
1: Sí, sí, sempre recomanem Fetus. Molt sí. Bé.
0: Martí, per començar a introduir tot això, de què parlarem avui?
1: És el que dèiem, la història és parlar de la policia com una institució situada històricament. La policia és la gran manifestació del que la tradició marxista anomena l'aparell burocràtic militar de l'Estat. Un cos de persones armades que omple formularis, tramita expedients, però que també s'infiltra en assemblees, dispara bales, dispara gas pebre, boles de goma, empresona i exerceix la violència, entre cometes, legítima, arribant a torturar i assassinar. És una institució que existeix per mantenir l'ordre o, tal com acabarem desenvolupant en el programa d'avui, per imposar-lo de forma activa. Per no frustrar expectatives, no parlarem gaire dels cossos concrets, però sí que d'alguna forma em comprometo algun dia a fer aquest programa, perquè crec que...
0: Tu creus? Ve aquí la ràdio, s'asseu a l'estudi i en menys de 10 minuts ja està prometent programes.
1: Però perquè preparant aquest programa és molt interessant estudiar l'origen dels cossos policials concrets i fins i tot que hi ha conflictes de, per exemple, si la Guàrdia Civil és anterior a la Policia Nacional o coses d'aquest estil,
0: hi ha pique,
1: hi ha pique i és divertit de comentar. I, en canvi, sí que parlarem del sometent perquè, com dèiem, ens és útil per sintetitzar aquest procés.
0: Molt bé. Potser abans de continuar, Alberto, hem de recordar una petita cosa als nostres oients.
2: Si vols.
0: Si els oients estan escoltant això a la setmana del 20-21 de juny, que sàpiguen que aquest divendres fem un programa en
2: divendres
0: directe.
2: Divendres 26.
0: El divendres 26.
2: 2026.
0: Del 2026, clar, si escolta això el 2030, ja...
2: Podeu anar qualsevol altre dia. Segur que us atenen superbé. Hey. Ara no estarem nosaltres.
0: Sap greu. Dia 26 de juny, a les 7 de la tarda, al Museu d'Història de Catalunya, a l'exposició permanent davant de la tenda de Jaume I. Si us voleu apuntar, només us heu de dirigir a les nostres xarxes socials. Si encara queden llocs, això també és veritat, perquè falta poquet i hi havia poques places... però bé, benvinguts sereu, és gratis i ens veiem les cares allà. En fi,
2: molt bé, ja.
0: Feta la falca,
2: jo crec que és interessant seguir en això que comentaves, no? Fer aquesta per què fem aquesta diferència entre la institució de la policia i els cossos policials concrets.
1: Clar, més que una diferència, és una concreció que és necessària, perquè sempre que volem parlar d'una o altra institució crec que és necessari situar-la històricament. No és el mateix parlar de la monarquia del segle XXI que de la monarquia de fa 100 anys i molt menys de la monarquia de fa 1000 anys, de la mateixa forma que no té res a veure ni l'Església ni la Generalitat avui que en els seus orígens, excepte, això és útil quan ens posem romàntics o nostàlgics, que llavors podem fer les comparacions que volem per justificar el que sigui al final. Per exemple, l'origen dels Mossos d'Esquadra, si ens posem en aquesta línia romàntica, sí que el podríem trobar en el final a les acaballes de la Guerra de Successió, quan les autoritats borbòniques van crear les esquadres per perseguir les últimes resistències austriacistes, etc. Però ni aquestes esquadres ni cap de les companyies que existien tenia res a veure amb el que ara en coneixem per policia.
0: Martí, abans d'entrar de ple a la història de la policia, per què ens estàs dient, no?, que tots, o sigui, aquests cossos d'ordre i tal que ens estàs començant a mencionar així més incipients, dius que no tots són policia. Per què?
1: Com dèiem al principi, cap a la introducció, la policia és un cos de funcionaris armats especialitzats en el control coercitiu o en la repressió, és a dir, control de l'ordre públic, vigilància, persecució, detencions, etc. Aquest cos està format per treballadors directes de l'Estat, per un cos burocràtic i armat per l'Estat, que està separat de la societat. I aquesta separació que es dona entre l'aparell burocràtic militar i la resta de la societat és una característica dels estats que sorgeixen de les revolucions liberals, dels estats burgesos. Ara bé, no sempre, no en tots els ordres socials, l'Estat ha comptat amb aquest monopoli de l'ordre públic. Per exemple, en les viles i ciutats baixmedievals van sorgir diverses iniciatives d'autodefensa de la població contra el trencament de l'ordre establert, que era bàsicament la ciutadania en armes, però que era era una resposta que responia a la seva realitat, que era una societat armada, una societat que necessitava autodefensar-se, etc. El control de l'ordre públic en aquestes societats baixmedievals era un terreny més de, en la disputa entre els diferents poders feudals que podien existir. I aquí a Catalunya, i per això abans posàvem aquesta cançó, és on van néixer els famosos sometents o també els sacramentals, depèn d'un territori o un altre.
2: I sometent no, és una paraula, és una expressió que ens sona a tots, no? Tothom, qui menys ha escoltat alguna vegada, algú potser s'ho ha tatuat i tot, no? Sometent i via fora. Però què eren exactament aquests sometents?
1: Clar, en un origen, els sometents eren la ciutadania, la població que ja estava armada de per si, que s'aixecava en armes per restablir l'ordre puntualment trencat. Perseguien malfactors, defensaven els interessos de la comunitat, però no eren un cos permanent, sinó que eren tots els ciutadans d'un o altre territori, tots els homes majors d'edat, ens estem referint, tenien l'obligació d'acudir al lloc on fossin cridats, al crit de via fora, com estava comentant l'Alberto, en escoltar el toc de campanes del sometent o a les ordres de l'autoritat municipal que fos. Aquesta forma de garantir l'ordre era pròpia d'una societat que ja estava armada, que no té res a veure amb la nostra societat actual. I, d'alguna forma, el sometent no només servia per restablir l'ordre quan aquest estava puntualment trencat, sinó que també era un contrapès davant les ingerències o violacions que pogués patir la mateixa comunitat. És a dir, d'alguna forma, és més difícil per les autoritats vulnerar els drets d'una població que està armada. És allò del poble armat és un poble respectat.
2: Poso un exemple del que vam parlar en un programa, no sé el número, però com vam parlar del castell de Castellbisbal, 1285, no? Els senyors de Castellbisbal, que s'ensenyorien, no? de l'entrada del Llobregat cap al Pla de Barcelona, es dedicaven a assaltar, no? totes les rutes comercials i les caravanes comercials que entraven pel Llobregat, fins que un dia els ciutadans de Barcelona es van cansar d'això, van congregar el sometent, van sortir de Barcelona, van arribar al castell de Castellbisbal i el van enderrocar. I van dir, s'ha acabat. No? És aquesta idea que deies, no? De poble armat, poble respectat.
0: Però a veure, vull dir, armes sí o armes no? Vull dir, portem poques preguntes i ja voleu donar armes, no? L'Alberto també s'està...
2: Ah, no, vull dir... No?
1: Sumem al carro.
2: Però aquí fem dues coses, o per tothom o per ningú.
0: Armes
2: si
0: o no? No?
2: Si no, el partit no té gràcia.
1: I de fet, això és una idea que més endavant comentarem de com es configuren les societats modernes, de tot el debat aquest que hi ha sobre si la societat pot o no tenir armes.
0: Ah.
1: Sí, de fet, la idea per parlar de... La idea era comentar que no sempre s'ha donat aquesta diferència entre la fracció de la població que pot estar armada i la fracció que no pot estar armada, com sí que tenim ara. El fet és que totes les institucions que actualment ens ordenen són productes històrics i que el nostre deure, si volem estudiar-los o transformar-los, si ja ens atrevíssim algun dia, és treure aquest vel de naturalesa que tenen, que sempre pensem que la policia sempre ha existit, que l'Estat sempre ha existit, que les presons sempre han existit, quan de fet no és gens així. I de fet són institucions que són bastant modernes en realitat. Però retornant al procés històric de que estàvem comentant sobre quin és l'origen de la policia, sí que ens hem de situar en la transició del feudalisme a les societats modernes. És en aquest impàs quan els poders públics comencen a veure la necessitat de desarmar progressivament la població per garantir el monopoli de l'Estat sobre l'ordre. I a Catalunya, per exemple, després de les guerres de Remença, la monarquia va cedir a les pressions dels poders feudals i va començar a prohibir els pedrenyals que estaven repartits entre la població, va començar a restringir el dret de la població a les armes, etc. I comença tot un procés molt llarg en el qual la població es va desarmant i, en canvi, totes les armes de forma material, però el dret a utilitzar la violència, sobretot, passa en mans de l'Estat o de les autoritats, en aquell cas.
2: I què vol dir això de que el sometent s'acaba institucionalitzant?
1: Clar, el sometent és víctima de tot aquest procés. I, per exemple, si l'origen del sometent és la comunitat en armes, el poble alçat en armes puntualment, aquest era l'origen baixmedieval, però el sometent sabem que existeix al llarg de molts anys. De fet, no es dissol fins al 1978. tot i que s'havia anat dissolent en comptats moments, la Segona República va dissoldre, etc. Però el sometent modern, el sometent que ja no és la població armada, és ja un grup de població civil especialment ideologitzat, format sobretot per petits propietaris, la petita burgesia, etc., i sobretot en les zones rurals, que amb l'autoritat del poder, és a dir, que per tant estem parlant d'un grup especialment lleial a la burgesia o a les autoritats que siguin, poden tenir armes i poden imposar l'ordre quan sigui necessari. Precisament per aquest motiu, era durant el final del segle XIX i el segle XX, són la principal força de xoc de contra el moviment obrer, que es dedicaven a trencar vagues, a dissoldre manifestacions o a assassinar líders revolucionaris. Per exemple, durant el franquisme, durant el franquisme, l'últim maqui, com el podríem dir així, a Quico Sabater el mata un sometent de Sant Celoni, Abel Rocha, l'any 1960, que alhora era el cap de Fetí de les Jons del nostre estimat poble. Per tant, això evidencia molt aquesta relació que es dona en el final del sometent entre... Sí, d'alguna forma que
2: era
1: ja...
2: Era sometent i no era de sometemps, no?
1: Exacte. Ai. Sí, bueno, és això, que ja no té res a veure amb l'institució original, ja no és el poble armat, sinó que és una part molt concreta del poble i concretament la part més reaccionària del poble.
0: Molt bé, i amb tot, a veure, amb tot això, què ens vols dir, Marc? On vols anar a parar?
1: Sí, perdó, perquè hem anat obrint com molts fronts.
0: No, sí, però està bé, perquè són temes que no tractem molts cops aquí a la ràdio, però vull dir, on vols anar a parar?
1: Sí, per anar reordenant i passar del 1960 a l'edat mitjana i acabar aquests alts i baixos, la cosa és que la policia no sempre ha existit. Mai, o sigui, no sempre ha existit un cos públic encarregat del control de l'ordre i que estigui al servei directe de l'Estat. De fet, ni tan sols el control de l'ordre sempre ha estat en mans de l'Estat. Sovint, com dèiem, ha estat en mans d'autoritats locals, en mans de cabdills, en mans de la mateixa comunitat, en un sistema més o menys complex, però no sempre han existit aquests cossos i, de fet, a dia d'avui, l'ordre no sempre el garanteix un cos policial a altres zones del planeta. Per tant, precisament per això el que volia dir és que la història del sometent sintetitza molt bé tot aquest procés històric. Com passa de ser una institució de la societat en armes, no sé quantos, a ser un cos específic destinat a la repressió? Que això és el que acabarem fardant avui.
2: Bueno, doncs per no perdre'ns, no? A veure si recapitulem una miqueta, no? Perquè, de fet, has fet una mica de trampa i encara no ens has contestat a la pregunta que t'hem fet, no? Que quan apareix la policia? Quin és l'origen de la policia?
1: L'origen de la policia el trobem en l'era de la Il·lustració, i concretament el que dèiem a l'inici, és en el moment en què la burgesia ascendeix al poder polític. És a dir, la policia està estretament lligada en la transició del feudalisme a la societat moderna i, per tant, al capitalisme. Per això, quan parlem de l'origen de la policia, necessàriament hem de parlar de totes les transformacions socials i polítiques que va comportar aquesta transició. És a dir, l'origen de les ciutats industrials, de les fàbriques, del proletariat i del moviment obrer.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Pound Gang a les portes de Troia. Martí, per què aquesta cançó?
1: Jo hagués posat la Patrulla Canina. O sea...
0: Potser en un programa que futur, que promès en el futur en Martí, potser...
2: Sí.
0: Potser.
2: Sí,
1: o com
2: sí.
1: M'agrada dir-los, els Gossos d'Esquadra.
0: Epa!
2: Ho intentarem en el programa que m'he compromès a fer, colar els Gossos d'Esquadra. Res.
0: Perdó. Per què? Per què Pound Gang?
2: No, Pound Gang, res. És perquè portem 20 minuts que no hem començat a parlar en si de la policia, però que era només per insistir molt en una idea. La policia és una institució moderna. Pound Gang són modernos. Policia és
1: la policia és
2: moderna.
1: El nou trap.
2: Sí.
0: Podria ser aquesta l'afirmació del programa.
2: Per exemple. Bé,
1: doncs, aclarit això, quan comencem a parlar de policia? No? Ja ho dèiem, com tots els mals de la nostra societat comença amb la Il·lustració.
0: És que, clar.
1: Esperem, a veurem si comença a França, no? Però en quin sentit passa tot això?
2: Efectivament, tots els mals comencen amb la Il·lustració, però en un inici, en aquesta primera Il·lustració, el terme policia no feia referència encara al cos que parlàvem al començament, no feia referència a un cos de ciutadans armats ni a funcionaris públics amb uniforme ni res d'això, sinó que per policia s'entenia la funció pròpia dels estats derivada d'aquest nou despotisme il·lustrat, que consistia en intervenir en la societat per començar-la a educar, a civilitzar, a millorar les condicions pel comerç, a endreçar el caos de l'antic règim i acabar amb tots aquests esculls que impedien el desenvolupament de l'economia capitalista.
0: Caos entre cometes, està molt ben posat aquí això.
2: Clar, sí, el caos està entre cometes perquè és el que ve a fer la Il·lustració, es van dir tota aquesta sèrie de privilegis, etc, que després parlarem millor. I, de fet, crec que per parlar d'aquest origen de la paraula en si és bastant interessant mirar quin és l'origen etimològic de policia. La paraula policia deriva dels termes clàssics de politeia i també de polis, que és una arrel que es manté en tots els vocabularis indoeuropeus i que combina tant la idea de ciutat, en grec polis, però també amb l'art de governar la ciutat, en grec politiquè, o amb l'ordre establert per al govern d'una ciutat, en grec politeia. No, mai he estudiat grec, potser m'ho he inventat, això.
1: O l'art de posar-se xandall i suar, poliesportiu.
2: Per exemple.
1: O l'art d'infiltrar-se dins de moviments socials tirant gent, que és poliamor, no?
0: Uau!
2: Hi havia... Tots sabíem que això passaria.
0: Sí. Avui la pistola està disparant.
2: No estic sent jo. Això està clar.
0: Bueno!
1: Bueno. Dubtes al meu advocat.
2: I llavors, és això...
0: Quan... Sort que no és de Mesopotàmia.
2: Bueno. Advocat a Mesopotàmia?
0: Sí.
1: No, obri. Escolta't el programa.
0: Vale. Exacte. Les meravelles del món antic.
2: Ah, vale, ja ho faré.
0: Estaves dient.
2: Sí, no, això, l'origen de la paraula. Però quan es redescobreix el terme en la Il·lustració... És el que diem, que policia és per referir-nos a tot aquest art de governar la ciutat. És a dir, no parlem d'un cos, parlem d'unes funcions. Parlem de les funcions necessàries per començar a desenvolupar el nou ordre social, l'ordre social de la burgesia. És a dir, per la policia no va néixer per mantenir l'antic règim, evidentment, sinó que neix per assegurar les transformacions necessàries que comportava l'ascens de la burgesia al poder i, per tant, la transició cap al capitalisme.
0: Molt bé. De fet, a Plató, en els seus escrits, ja ho diu en una frase, no?, que ho resumeix molt bé, que és la policia és la llei excel·lent que conserva la ciutat. No? Per recuperar aquesta frase, no? És a dir, per tot el que tu has anat dient, que la policia en els seus orígens no servia per mantenir un ordre preexistent, sinó per canviar les coses.
2: Exacte. Durant el segle XVIII, a tota Europa, amb més o menys reforma, més o menys trencament, amb diferents anys, etc, però la majoria d'estats creen institucions generalment denominades intendències o superintendències de policia. Aquestes institucions, no, és el que dèiem, no eren homes uniformats, no eren funcionaris, sinó que eren il·lustres senyors que des dels seus despatxos es dedicaven a... Bueno, que a més estaven al servei directe de la corona i que, per tant, ja tendíem a una centralització dels estats que a l'època feudal encara no s'havia donat, i es dedicaven a començar a pavimentar carrers, a començar... a promoure els enllumenats públics, etc. Totes aquestes actuacions de policia eren les necessàries per optimitzar el desenvolupament de l'economia capitalista. Comerç, vies de comunicació, normes de competència, regular els mercats, etc.
1: Bueno, gent de bé, no?
2: Eren gent de bé.
1: I feien moltes coses, no? I vull saber quan aquesta gent d'ordre passa d'això a ser una mena de Power Rangers uniformats repartint hòsties.
2: Bueno. Després veurem aquesta transformació.
1: En qualsevol cas, sorprèn, no? Perquè sí que aquesta primera policia sí que feia coses, i coses com molt diverses.
2: Clar, feien moltes coses, però totes aquestes coses les feien les superintendències que feien totes aquestes coses no eren coneguts encara com a policia, sinó que per policia és el que dèiem, és la funció, no les persones. I per tant, ens hem d'imaginar més aviat el que dèiem, tot de funcionaris, etc, però que eren les persones que estaven ocupades exercint les funcions de policia, però no eren reconeguts com a cossos policials.
1: La policia no se nace, se hace.
0: Martí, o sigui, ens estàs fent, o sigui, a través d'aquesta història de la policia també estem veient, tu ja ho has repetit en diversos moments, aquesta transició, no?, de l'antic règim a una societat industrial, el capitalisme, la revolució industrial, els règims liberals, etc. No? Però ja que estem posats, no?, i ens estàs, o sigui, aprofitant l'excusa de la policia, també estem fent un repàs molt a grosso modo, no?, de gran imatge històrica en aquest cas, què diferenciava, no?, aquests nous governs il·lustrats de les monarquies més medievals?
2: Els governs ja del despotisme il·lustrat o els estats moderns, a diferència de les monarquies medievals feudals, tenen una vocació activa d'intervenir en la societat. Els nous governs il·lustrats ja no es limitaven a impartir justícia entre diferents estrats i entre diferents sectors privilegiats de la societat, etc., sinó que es dedicaven a fomentar activament el creixement econòmic i, sobretot, a enriquir l'erari públic a través d'impostos. Aquí hi ha tota una relació entre els desenvolupaments científics, sociològics, demogràfics, etc., de la il·lustració i la millora de sistemes tributaris, etc. Una funció que, a més, neix de la necessitat de contribuir, i de finançar les guerres modernes, etc, etc.
1: Molt bé, i tot això, tot aquest quadre que estem pintant, va ser pacífic, no? Aquest origen de la policia, o d'aquesta funció policial, va ser fàcil d'implantar, va tenir resistències?
2: Evidentment no, perquè és el que estem dient, la policia serveix, és la vocació activa de la burgesia per escombrar tots els obstacles i tots els obstacles que venien de l'antic règim i facilitar el desenvolupament de l'economia capitalista. El món sobre el qual havia de passar això no era un full en blanc, sinó que era un món format per jurisdiccions privades, jurisdiccions sobreposades unes amb les altres, privilegis, prerrogatives feudals, eclesiàstiques, autoritats municipals amb privilegis reconeguts, etc. Per tant, tota aquesta nova lògica mercantil que és necessària pel desenvolupament capitalista xoca tant amb les cultures populars però també amb les potestats dels senyors feudals i eclesiàstics, els drets i les costums tradicionals, i també xoca molt amb la primacia que existia fins aleshores de l'abastiment per sobre del que acaba sent la intocable propietat privada.
0: Per tant, o sigui, és a dir, que tot el que són les institucions feudals, el sentit comú de l'època de moltíssima gent, la ideologia feudal, tot això era incompatible, no?, amb aquest nou model de societat que a poc s'anava imposant, no?, a cavall dels segles XVIII i XIX.
2: Exacte, i precisament per això la burgesia, ja ascendida al poder polític, necessita escombrar amb tots aquests privilegis i amb tota la fragmentació estamental i jurisdiccional que era incompatible amb les noves relacions socials de producció del sistema capitalista. El sistema capitalista necessita, d'alguna forma, no entrarem en això, però la igualtat formal de la població i la llibertat d'intercanvi contractual, entre moltes cometes. I, per tant, era necessari liberalitzar el sòl, assegurar la propietat privada davant de l'arbitrarietat dels poders feudals o monàrquics, assegurar que hi havia garanties d'aquesta propietat privada, etc. El vell ordre feudal, si bé havia permès l'ascens pacífic de la burgesia al poder econòmic, les ciutats al final es desenvolupen durant l'edat mitjana, etc, etc, i en part també durant el feudalisme la burgesia comença a participar en el poder polític, l'ordre feudal, com deia, s'acaba convertint en un obstacle pel lliure desenvolupament de l'economia capitalista, i per tant és un obstacle que ha de ser escombrat, i també, paral·lelament, era necessari començar a disciplinar i educar la societat en una nova cultura, en una nova ideologia que necessàriament havia de deixar enrere el que dèiem abans de la cultura de l'abastiment o de les tradicions populars o el que sigui.
1: Bueno, i el que fa la il·lustració, no, no només promoure l'economia, la cultura, acabar amb la superseria, sinó és construir un nou món, acabar amb un vell ordre.
2: Exacte. I per acabar amb aquest vell ordre va ser necessari, bueno, precisament per això, en les revolucions liberals del segle XVIII i fins al final, la segona meitat del segle XIX, la burgesia no només construeix aquest nou ordre, sinó que també crea els seus propis mitjans coercitius per escombrar els vestigis feudals que impedien el seu afloriment. I per això...

0: Vistes, els mil pronunciamientos que hi ha, les desamortitzacions, les rebel·lions cantonals, etc. I tots aquests conflictes són manifestacions d'un conflicte de classes propi d'una transició, de la crisi d'un sistema i el naixement d'un altre.
1: De fet, ara has mencionat uns quants exemples, no? Les bollangues, les guerres carlines, etc. Però no sé si vols desenvolupar una mica de més algun d'aquests casos.
0: N'hi ha un que a mi em sembla fascinant, que és el de la Guerra dels Malcontents, que és en plena dècada ominosa, entre el 23 i el 1823 i el 1833. Els absolutistes que... És a dir, estem molt acostumats a les decisions dels progressistes o de les esquerres, però en realitat l'altra banda també té les seves pròpies decisions, l'únic que, com que acaba sent el mateix, no ens en entenem tant. Però els absolutistes que aleshores estaven al govern també s'escindeixen entre els de caràcters més reformistes, inspirats en la França borbònica, etc., i els ultrareialistes, els que estaven convençuts que calia mantenir les institucions de l'antic règim. Qui s'acaba imposant són els sectors reformistes, però això genera un aixecament al País Valencià, a Catalunya, a Euskal Herria, i de fet, en les zones que posteriorment protagonitzaran les guerres carlistes, d'aquests ultrareialistes, que el seu lema era «Viva la religión, viva el rey absoluto, viva la inquisición, muera la policía, muera el masonismo». D'aquesta forma, és com veure aquest lema, i que de fet es pot trobar a una revista de Manresa editada per als mateixos reialistes. El que et vol dir és això, la policia, que no estem parlant del cos de policia, estem parlant d'aquestes funcions de pavimentar, de controlar el mercat, etc, etc, i d'acabar amb els privilegis feudals, també troba l'oposició dels poders feudals.
2: M'encanta la idea de que la gent que ara es queixa de que surtin elfs negres a sèries o sirenetes negres o que hi hagi gent amb diversitat afectiva, sí. Són els que fa 200 anys es queixaven de que els carrers posaven pedres, no? és una constant històrica de queixar-te per coses aparentment absurdes, no? Però és molt interessant la frase que deies, no? Sentir viva el rei, viva la religió i muera la policia.
1: És raro.
2: Que en principi són coses que haurien de, com a mínim avui en dia, no? Identifiquem en el mateix cantó. És un exemple, no? De que aquests, els valors, les funcions socials, les institucions canvien, no? Llavors, situem-nos una mica. Fins ara la policia és una funció, hi ha una funció policial, i com passarà d'això a ser el cos armat que tots coneixem i estimem?
0: Al final és un procés lingüístic molt llarg, però és un procés de l'associació de la part del tot. Si bé s'entenia que la funció de policia era tota la intervenció estatal que dèiem, control del comerç, de la higiene, de la competència, de l'ordre, etc., aquelles persones que s'encarregaven, és a dir, que la societat identificava que exercia aquelles funcions, per exemple, que s'encarregaven de retirar els pobres dels carrers per tancar-los o enviar-los a galeres, o que patrullaven els camins, o que muntaven l'enllumenat públic, la societat es va començar a identificar mica en mica com a policia. D'alguna forma, l'oposició a les transformacions capitalistes que estàvem comentant, juntament amb el sorgiment d'una nova classe social que començava a ser incipient a les ciutats modernes, va comportar que entre les mil funcions que incorporava la funció de policia, és a dir, la funció de l'ordre públic, acaba cooptant el terme de policia. I, de fet, ara... Com a curiositat, a les facultats de dret, encara quan es parla de les funcions de policia, encara es parla de totes aquelles funcions, és a dir, els decibels que pot fer un concert o una festa major, etc., això és funció de policia, però comuna, o sigui, popularment per policies només, a cos de policia.
1: És a dir, el que deies, no? Que passem d'una funció policial que era molt àmplia i es va anar com concentrant tot en el naixement del proletariat, etc., no? Concentrant en el manteniment del que coneixem avui dia com a ordre públic.
0: Clar.
1: Tot aquest procés, de, entre cometes, d'embut, no? Una miqueta, va ser molt llarg.
0: Sí que és molt llarg, perquè ja és el que estem dient, estem parlant d'un procés històric, però per ficar termes o per exemplificar-ho, tot i que el Regne d'Espanya, des de el primer terç del segle XIX i principis, és a dir, quan estem parlant dels principis del liberalisme espanyol, ja existien organitzacions que la societat identificava com a policia, Fins l'any 1884, finals del segle XIX, la RAE definia policia només com a buen orden que se observa y guarda en las ciudades y repúbliques i urbanidad en el trato. No és fins al que dèiem, el 1884, que s'incorpora l'excepció

0: da cuerpo encargado de vigilar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas. I tornant a allò que estàvem comentant a l'inici, l'origen de la policia és molt controvertit. L'origen de la policia és tan antic com l'origen de la seva mateixa oposició. I el Regne d'Espanya no només és controvertit, sinó que és molt conflictiu. S'ha de tenir en compte que durant el que dèiem la dècada ominosa, la repressió que els incipients cossos policials van exercir contra tota l'oposició política, tant liberals com ultrarreialistes o els aixecaments populars, va associar el terme policia a vexacions, execucions sumàries i arbitràries, detencions massives, suborns, corrupció. I això va fer que durant, és a dir, a Espanya, als debats de les Corts, no es parla de policia fins a finals del segle XIX. Fins llavors sempre s'utilitzen altres termes com zeladors, guàrdies, etc. Mentre que la resta d'Europa, a Regne Unit o a França, ja sí que es parlava de la policia.
1: Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento.

0: no fue por casualidad. Buenaventura Turru, Ascaso y García Oliver, tres palas.
1: Recta final del programa, una cançó de Chicho Sánchez parlant de Los Solidarios, els anarquistes. Què té a veure això amb el que estem parlant?
2: D'alguna forma, crec que molts buits que estic deixant en el programa d'avui els omplirem amb el programa dels cossos, eh? Però el que estàvem dient de...
3: Això és fer autobombo d'una manera, sí, sí, manera descarada.
1: Però és que el pitjor de tot és que els oients es pensen, no, és que el graven després aquest segon programa.
3: Que, vull dir, no sabem quan el gravarem. Vull dir, aquesta temporada ja us diem que no, perquè ja la tenim completa.
1: Sí, bueno, quan el faràs?
2: No ho sé. Ha costat molt trobar una data per avui, de fet.
1: Sí, bastant. Sí. Però digues.
3: Mantingueu l'esperança.
2: Sí, això no s'ha de perdre mai. Però, bàsicament, el que estem dient... Dèiem això, la policia neix com aquesta funció inicial, s'acaba identificant amb un cos que manté l'ordre públic i que aquesta funció de manteniment de l'ordre públic és la que acaba cooptant la resta de funcions perquè és la que guanya més importància, la que es converteix en més necessària, però si es converteix en més necessària és perquè en les ciutats industrials comença a aparèixer el proletariat. I amb l'aparició del proletariat... I no per culpa del proletariat precisament, amb l'aparició de la conflictivitat de classes que porta la transformació capitalista, esdevé necessari tenir un cos permanent que reprimeixi o que mantingui dins de l'ordre aquesta nova classe incipient. Per això, quan parlem de la història de la policia, estem parlant de la història de la dominació burgesa, d'una dominació que ha de ser activa. Però, com hem anat comentant, el sistema capitalista no es va instaurar de forma pacífica, sinó que s'ha anat imposant amb sang i acer, com l'Albert explicava al programa de la unificació d'Alemanya, i aquest sistema capitalista té un enemic històric, que és el que comentàvem, que és el proletariat, que és la classe que, si tornem a la tradició marxista, el capitalisme és el que engendra el seu propi enterrador, que és la classe proletària, etc.
3: Serien com Son Goku i Vegeta.
1: Exactament igual.
2: Sí, però algun dels dos acaba guanyant, no? Com a bola de drac.
1: Bueno. Kakaroto.
3: En Kakaroto és la policia, no entenc?
1: Ah, no sé. Kakaroto és la policia.
2: No vull mullar-me en bola de drac amb això, crec. No vull barrejar.
1: No vols barrejar.
2: No vull barrejar una cosa maca amb una que no és.
3: No, per aquí era. Per Kakarot, pensava que...
2: Ah, caca.
3: Hola.
2: Perdó.
3: Que...
1: Vale. Perdó, és que sempre hi ha una capa més.
2: Sí.
1: I a vegades no la veig jo.
2: Però és això. El que volia dir és que... En el programa ja en parlarem més, eh? Però que existeix una relació pràcticament directa entre el creixement dels moviments revolucionaris, l'anarquisme i el socialisme, i la professionalització, la internacionalització i el desenvolupament tècnic dels cossos policials.
3: Estem passant, no?, com d'una funció pública que es va burocratitzar, no?, gent que pensa en el benestar de les ciutats, i d'aquí, no?, aquesta funció més de monopoli de la violència va guanyant pes, però encara no hem arribat a la professionalització del cos, no? Jo crec que és molt interessant, no?, com són aquests primers cossos policials encara no professionalitzats, quin tipus de gent...
2: Clar, en un inici, el qui exercia les funcions de policia és, si tornem a aquelles intendències o superintendències que dèiem, al final pagaven a quatre pobres, els hi pagaven quatre duros perquè patrullessin els carrers, perquè expulsessin altres pobres dels carrers, etc. I per tant, en un inici els cossos policials era gent analfabeta, sense cap mena de formació, etc.
3: Això afortunadament ha canviat.
2: Això... Què passa?
1: No, res.
2: Ah, vale, m'han frenat. però sí, o sigui...
3: Veus una broma on no la hi ha?
1: Clar, és veritat.
2: Però, igualment...
3: Tu estàs fart de veure a l'institut com els millors alumnes, aquella gent de batxillerat que dius aquesta gent, és la meva gent, són les que constant i reiteradament volen ser policies. Llavors... Això ja no passa.
1: No.
2: D'això anava la cançó de Pau Gang, per això l'hem colat. La música ho acaba d'omplir tot al final.
1: Sí.
2: Però igualment, anant a la pregunta de l'Alberto de com eren aquests primers cossos...
3: El que vale, vale, i el que no, municipales. Sí.
2: Bueno, a mi em van advertir de no obris la xeta, però no ho estic
1: No he estat jo. O sigui, si la... Està bé.
3: Bueno, és que és la broma que es fa sempre, no? El que vale, vale, i el que no, humanidades, el que vale, vale...
2: És una venjança.
3: A socials.
2: És una venjança.
3: Qui s'ofèn per això, doncs...
2: Sí. però és, fins i tot, o sigui, en aquests orígens, quan estaven dient això, que els primers cossos estaven formats per gent analfabeta i tal, en realitat hi havia un debat entre les noves autoritats burgeses, els nous poders burgesos. D'una banda, hi havia els que apostaven més per un model ciutadà o liberal, és a dir, que fos la ciutadania il·lustrada, evidentment, l'elit burgesa, la que complís les funcions públiques, i els que apostaven més per un model administrativista de professionalització, de separació del cos respecte a la resta de la societat, que, com veurem, és el model que s'acaba imposant excepte potser els Estats Units, que és una coexistència híbrida. Estats Units o altres estats, però és una cosa una mica rara.
1: Bueno, és el referent que sempre et ve al cap, no?
2: Sí.
1: En què es basava aquest model ciutadà?
2: Segons l'ideal del liberalisme polític, la virtut rau en la participació de la ciutadania en els afers públics. Per tant, la ciutadania, que insisteixo que ciutadania no és el poble, és com aquesta fracció de l'èlit il·lustrada, participava en els jurats per resoldre els afers de la justícia, participava en la milícia nacional per defensar el territori i imposar l'ordre, participava en, no sé, en les patrulles per garantir l'ordre en els camins, etc.
3: Bueno, i arribem a la trampa del liberalisme, no? Perquè fem una revolució liberal per dir, no? Per una igualtat de drets, una igualtat de participació política, bla, bla, bla, i després resulta que només un grup de la població pot exercir certes funcions públiques.
2: Exacte, i això és una de les causes que, com explicarem, acaba portant al fracàs aquest model, d'alguna forma.
1: Abans has parlat una miqueta sobre el model dels Estats Units d'Amèrica com a un sistema híbrid, no? En el que encara hi té cabuda la policia en participació ciutadana. No sé si ho vols desenvolupar una miqueta.
2: Sí, la cosa és, seguint amb la idea aquesta que dèiem, del model liberal com a un model en el que la ciutadania ocupa funcions públiques, als Estats Units encara hi ha un model híbrid, per exemple, en el que xèrifs i fiscals són escollits en alguns estats per la ciutadania, o en el que els jurats populars són la institució bàsica. Aquí el jurat popular és una excepció, als Estats Units és pràcticament la base del seu sistema de justícia. I també que la majoria dels cossos policials són municipals o són estatals, però dels estats, no federals. La Federació dels Estats Units té certes agències, la CIA, l'FBI o d'altres, i per exemple, la segona esmena de la Constitució dels Estats Units, que encara és vigent, diu: és necessària una milícia ben regulada per la seguretat d'un estat lliure, el dret del poble de posseir i portar armes no podrà ser infringit. I amb això tornem a la idea que estàvem comentant a l'inici, de el poble en armes, així com a Europa i a molts territoris, sí que va ser escombrat. És una idea que ja no hi és en el nostre imaginari col·lectiu. Als Estats Units o a Suïssa, per exemple, s'ha quedat allà. I és un, des del liberalisme s'entén com un dret de la ciutadania, el dret de la ciutadania tenir armes per no regalar a l'Estat el monopoli de la violència.
3: Bueno, és que al final els estats moderns es construeixen sobre tres monopolis: el monopoli de la fiscalitat, el monopoli de la burocràcia i de la justícia, i el monopoli de la violència, no? És el que construeix els nostres estats. Per això és tan important en espais com els Estats Units, no? No regalar aquest monopoli de la violència a l'Estat.
2: I de fet, quan veiem els atacs de l'ICE, la policia aquesta de Trump, que es dedicava a crear autèntiques ràtzies contra la...
3: Es dedica
2: a crear autèntiques ràtzies contra el proletariat migrant o contra la població immigrant o no immigrant dels Estats Units. Hem vist conflictes entre les milícies nacionals de certs estats i l'ICE, aquesta agència federal. Per tant, que això no vol dir que no hem de romantitzar tampoc les milícies nacionals. Les milícies nacionals continuen sent, fins i tot encara als Estats Units, de certa èlit, etc. Però
3: I que les milícies armades són el germen del feixisme.
2: O
3: la seva contrapartida. Però si pensem en una milícia, un cos paramilitar, no? Un altre exemple, doncs, són els camises negres.
2: Sí, la gran diferència és que aquestes milícies armades, que acaben sent la primera força de xoc de la burgesia i, per tant, el feixisme, acostumen a comptar amb la impunitat o l'autorització o la tolerància de l'Estat. I, en canvi, les milícies que ens agraden són les que són reprimides pel que sigui.
3: Bueno, ens agraden. Quan es fan, sabeu que Europa és els únics jocs on acostuma, la gent li acostuma a agradar més l'imperi que la rebel·lió de Star Wars.
1: Això és interessant.
3: Vull dir, quan en jocs online on es pot triar entre rebel·lió o imperi, el món normal tria, tria resistència, aquí guanya l'imperi.
1: Per què? Per què serà?
2: Bueno, o és com l'empresa aquella de Palantir que li posen el nom de... Bueno, és igual.
1: Palantir, no?
2: Clar, és igual.
3: Bueno, van a cara descoberta.
2: Sí.
3: Tampoc.
1: En fi, per què no va acabar de funcionar o de quallar aquest model basat en la participació ciutadana?
2: M'ho he inventat, però per sintetitzar-ho, però podem intentar...
3: T'ha fet contínuament aquí.
2: Clar, és del que va.
1: És el que fem a les forces de treball.
2: Però, al final, podem identificar tres motius molt relacionats entre ells. La primera raó és estructural, o sigui, tot i que el fonament polític i ideològic de les revolucions burgeses fos el que dèiem, aquest liberalisme polític, les bases materials del sistema capitalista necessiten separar... la propietat privada o la... És a dir, necessiten que la societat, que la majoria social, no pugui intervenir en les bases materials com... Que la propietat privada sigui intocable, que tu puguis votar, però que la propietat privada no pot ser negada per ningú. I, per tant, per garantir aquesta separació entre la societat, entre la majoria social i els fonaments materials de l'ordre capitalista, cal un cos burocràtic militar separat de la societat.
3: Que estem sinó el paleolític. Que tu veies allà una valla...
2: I l'agafaves.
3: I
2: que tenies gana i agafaves menjar.
3: Un mamut i te'l menjaves, home.
2: Clar, ara no. Ara, si tens gana i hi ha un contenidor ple de menjar, no pots anar.
1: Està tancat en cap nau.
2: Exacte.
1: Està tancat. Quin és el segon motiu pel qual fracassa?
2: El segon és el que dèiem, que d'alguna forma ni tan sols la mateixa ciutadania il·lustrada volia exercir aquestes funcions públiques. Per què? Perquè al final, per què voldria l'elit, per què voldria un gran comerciant, un petit industrialista o el que sigui, ficar-se en un uniforme i embrutir-se patrullant els carrers, netejant els carrers, o per què hauria de perdre el seu temps participant a un jurat popular quan pot delegar-ho en professionals, ja siguin policies o en els jutges professionals.
1: I
3: la tercera raó
2: és la dominació política, que és una raó molt política. Com hem dit, la policia neix en un moment de gran conflictivitat social. Neix en un moment en el que cada dos per tres hi ha vagues, aixecaments, bullangues, conspiracions, alzamientos, pronunciamientos, etc. Fins i tot, en ocasions, en els moments més liberals o del liberalisme més radical, els ajuntaments que més coherents eren amb la ideologia del liberalisme polític, s'havien posat al costat de rebels. I aquí trobaríem la rebel·lió cantonal de Cartagena, per exemple, que demana adherir-se als Estats Units contra la resta de l'Estat, o coses d'aquest estil. O fins i tot milícies nacionals dels barris més proletaritzats s'havien posat al costat dels vaguistes quan ocupaven les fàbriques. I, per tant, esdevé necessari... és això, que des d'un començament... però ja des d'un començament les superintendències i intendències que dèiem al principi van començar a contractar gent que informés d'aquestes conspiracions, que delatés a col·laboradors perquè expliquessin a l'administració central què es parlava als cafès, què es parlava a les reunions, què es parlava a les tavernes, i van començar a infiltrar policies, que encara no eren policies, però a començar a comptar amb aquesta funció més d'informació. És a dir, ja no era només l'ordre públic, sinó que era saber què està passant en tot moment, perquè la nova classe dirigent necessitava guardar-se les espatlles tant de conspiradors o de revolucionaris.
1: Que, de fet, això és una cosa de fastigosa actualitat, no? Prendre consciència que hi ha agents infiltrats durant anys en moviments socials, sindicats d'habitatge, col·lectius de barri, assemblees docents, no?
2: Sí.
3: I gent que no sap restar. No sap sumar. Que jo què sé, que decomisses 20 tones d'heroïna
1: i
3: després, bueno, perquè al final vols dir que potser has fet el batxillerat de humanístic i arriben 15.
2: Perquè quin vale.
1: Cap a xau.
3: Bueno, pues
1: cap a xau.
2: Sí, i de fet, amb tota, o sigui... Quan la policia s'intenta autojustificar, sempre és des d'aquesta òptica del control de l'ordre o de combatre la criminalitat. Però llavors ens n'adonem, estudiant la història o la composició de la policia, que la funció d'informació o la funció de monitoratge de la societat és molt important. I això ens permet entendre una de les claus de l'essència policial, que és que la seva funció històrica no és acabar amb la criminalitat, sinó que, sobretot, és preservar un determinat ordre social i polític i controlar que es manté aquest ordre monitoritzant l'oposició política i neutralitzant-la quan és necessari neutralitzar-la. I per oposició política referim a alternativa política, no a Feijo fent de Feijo al Congrés o una cosa d'aquest estil.
3: Molt bé, doncs crec que no sé si dona gaire per més. Com has promès un nou programa sobre els cossos policials concrets, doncs crec que...
1: Tens 30 segons.
3: Podem donar el remat del programa.
2: Per posar la píndola del programa serà sobre el dualisme aquest entre policies uniformats i policies secretes, però sobretot amb el que vull acabar el programa és entendre això. L'origen de la policia al final és el procés històric de la burgesia ascendint al poder polític i la necessitat d'aquesta burgesia d'imposar un ordre de forma activa, de garantir que si hi ha criminalitat, que sigui dins de l'ordre, que si hi ha vestigis de l'antic règim s'han d'escombrar sempre que siguin incompatibles amb l'ordre, i sobretot que si hi ha organització o associació política o el que sigui dins de l'ordre, que no hi hagi res que pugui fer trontollar el règim burgès.
1: Molt bé.
3: I hem de dir que sempre saluden, són molt educats.
1: Molt bé, Martí, t'esperem a una píndola per Patreons i per mecenes, que ja sabeu que si ens voleu donar suport només cal que ho feu a través de Patreon i d'iBooks, i també t'esperem en un futur programa que no sé quan farem sobre cossos policials específics, així que moltíssimes gràcies per venir avui aquí.
2: No, a vosaltres.
1: Alberto, moltes gràcies.
3: A tu.
1: Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la propera setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
4: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una mitjana de 4,18 punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que 2025. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
3: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat.
2: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol. I la nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre de professionals, de psicòlegs, especialistes a la sanitat pública perquè no ha augmentat la demanda dels problemes de salut mental de la població. Dolors Líria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat del que suposa la mitjana europea.
4: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes, també moltes més especialitats. Celebrem la introducció de la figura del psicòleg general sanitari a la primària al voltant de 370 en aquests moments i també treballarem per demanar que n'hi hagi més perquè creiem que la nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
2: Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el gran depart del Tour de França. És la xifra amb la que s'ha treballat per fer el pla de mobilitat que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Serà el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla. L'Ajuntament recomana a la ciutadania que prioritzin el desplaçament a peu i han habilitat aparcaments dissuasoris que sumen 11.580 places. I el conductor d'un camió mort en un accident a la P7 a Riudellots de la Selva, per causes que encara s'investiguen, hi ha hagut un accident en un encalç entre dos camions. A conseqüència, el conductor d'un dels vehicles pesants ha mort i l'altre ha estat ferit lleu. Aquesta víctima són 63 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Esteu escoltant Spy Lounge.

0: Espai Lounge, sessió musical de qualitat, conduït i produït per Miquel Zafra.
1: Benvinguts, benvingudes a Selecció Espai Lounge. Durant la selecció d'avui escoltarem a Five Seasons, Eddie Silverton, Frankie, Mark Harman, entre molts altres. Comencem i el tema que he triat per obrir aquesta selecció espai d'avui és Atwa de Kokoroko. Salutacions cordials de qui us parla i fa la tria musical, Miquel Zafra.

0: Fins aquí la selecció d'Espai d'avui. Rep salutacions, com és habitual, de Miquel Zafra, responsable de la conducció, producció i selecció musical. Fins la pròxima sessió, t'esperem. Que passis una feliç setmana.
1: Espai Lounge, amb Miquel Zafra. Selecció musical de qualitat.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
4: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: L'ESMUC prepara la segona Bienal Jesús Ventura amb un curs d'instrumentació per a cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, acollirà aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Aquest és el programa 492 i tenim més titulars. La compositora Montserrat Pujolà és medalla d'honor de Barcelona 2026. I un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marros editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del naixement. I podem escoltar la nova sardana de Ferran Carballido, que es titula L'essencial és invisible als ulls. On s'ha d'anar a ballar? Per Sant Joan. Ho descobrim. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
2: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla del 30 de juny al 6 de juliol passa per la Bienal Jesús Ventura, i així us ho expliquem.
1: Notícies. Educació.
2: La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'Escola Superior de Música de Catalunya acollirà així aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Després de l'èxit de la primera edició, la Bienal torna amb l'objectiu d'aprofundir en la creació i producció musical per a cobla de la mà d'alguns dels principals especialistes del país. Ara els descobrirem. El projecte ret homenatge al músic, compositor i dinamitzador cultural Jesús Ventura, figura clau en la promoció de la música per a cobla a Catalunya. El curs estarà dirigit, ara sí ho expliquem, pel mestre Antoni Ros Marvà i comptarà amb un equip de docents format per compositors com Jordi Molina, Pep Moliner, Jordi León, Xavier Pagès Corella, Concepció Ramió, Francesc Assú o Esteve Molero. A més, la Cobla Sant Jordi actuarà com a cobla pilot durant les sessions formatives, perquè els alumnes puguin experimentar amb una cobla allà in situ. La Bienal de Cobla s'articula a partir d'un eix central clar, la pedagogia avançada aplicada a la creació musical. El seu nucli és un curs d'instrumentació per a cobla impartit per especialistes, com dèiem ara, per trobar-ne l'antecedent històric. Caldria remuntar-nos fins al 1948, recordem-ho, quan Joaquim Serra va impartir per primera vegada un curset d'instrumentació per a cobla que acabaria cristal·litzant-se en l'encara avui imperdible tractat d'instrumentació per a cobla que publicava el 1957, any en què moria. El professorat estarà format, com dèiem, per aquests compositors i músics de primer nivell i hi haurà, com dèiem, la cobla Sant Jordi. També podeu trobar doncs l'enllaç a la web on trobareu el programa i el formulari d'inscripció perquè encara, si sou alumnes de cobla, encara us hi podeu apuntar. La celebració d'aquesta segona edició consolida la Bienal Jesús Ventura com a un espai de formació i reflexió estable dins del panorama musical català. Si la primera convocatòria va establir les bases del projecte i en va evidenciar la necessitat i l'interès, i aquí el Cuplejant en vam parlar i vam escoltar les obres que en van sortir, aquesta segona Bienal vol aprofundir en el model, reforçant-ne l'excel·lència acadèmica i ampliar-ne l'impacte en el teixit compositiu del país. La tasca iniciada durant el curs té continuïtat en un seguiment tutorial posterior i culmina en un concert l'any 2027 dins del cicle de Cobla de Barcelona, en què es presentaran alguns dels treballs que realitzaran els participants d'aquest curs. Aquest procés pedagògic, formació i acompanyament garanteix que l'aprenentatge es transformi en una producció artística que, de ben segur, aquí el Cuplejant seguirem de ben a prop, i l'any que ve doncs escoltarem aquestes obres que han sortit, com ja vam fer en la primera edició. Bienal de Cobla Jesús Ventura, segona edició. Anem a escoltar una sardana de Jesús Ventura, càrrec de la Cobla Montgrins. És Ahir, Avui i Sempre, una sardana que l'autor escrivia el 1986, dedicada a les colles veteranes de les Jornades Internacionals Folklòriques. L'escoltem i tanquem així aquesta secció de les notícies.

0: destí.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Obrim les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: El passeig Marimon Espré de la Bisbal ha acollit aquest diumenge la 64a edició de l'Aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà amb les coples La Principal de la Bisbal, La Bisbal Jove, Els Mongrins i La Juvenil Bodela de Sabadell a la tarda. L'Aplec l'organitza en els Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca i trobareu imatges a les nostres xarxes socials. La Bisbal d'Empordà encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I tornem a Calella perquè ha celebrat una ballada de sardanes en motiu de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la Festa Major petita, aquest dissabte al migdia al Passeig Manuel Puigvert amb la Copla Mongrins, que també ha ofert concert i ball d'orquestra a la tarda. I dissabte a la nit, la grupa de Molins de Rei va organitzar una doble ballada de sardanes amb les coples Marinada i la Principal de la Bisbal. I per acabar, aquest diumenge també s'ha celebrat a Ripoll, a la plaça de Sant Eudald, el concurs de sardanes que la localitat organitza anualment, vàlid pel territorial gironí. La copla va ser La Sol de Banyuls. Imatges de tots aquests actes a les nostres xarxes socials. I ara que parlàvem de l'Aplec de la Bisbal, escoltem La Bisbalenca, una sardana que Xavier Pinyol escrivia pel Premi Popular i dels Premis Conrad Saló de l'any 2024, que nosaltres avui podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la copla La Principal de la Bisbal. Això és La Bisbalenca de Xavier Pinyol.

0: doblejant.cat. Novetats discogràfiques.
1: Obrim les novetats discogràfiques perquè un grup de seguidors de l'obra de Francesc Narrós editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg ara que es compleixen 125 anys del seu naixement. És que aquest grup d'admiradors barcelonins de l'obra de Narrós ha impulsat aquesta edició del segon volum de sardanes del Decaldes de la Vella amb l'objectiu de completar aquest enregistrament de tot el seu catàleg. La iniciativa s'emmarca en la commemoració d'aquests 125 anys i doncs dona continuïtat al projecte iniciat l'any passat coincidint amb el 40è aniversari de la seva mort quan van enregistrar la primera edició d'aquest disc. Després de la bona acollida que va rebre el primer enregistrament, doncs els promotors del projecte presenten ara aquest nou recull de 17 sardanes poc conegudes i escassament interpretades. L'objectiu és contribuir a la preservació i difusió de la seva obra i doncs facilitar que aquestes peces tornin a sonar en ballades i aplecs d'arreu del país. Aquest segon volum ha estat enregistrat per la Cobla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. La gravació es va dur a terme el passat 15 de febrer a l'Espai Montserrat Camps de Sabadell amb David Casamitjana com a tècnic de so, mentre que l'edició i la mescla s'han realitzat durant la primavera a Sant Martí de Provençals. El disc inclou títols com Petits Dansaires, Cançó de la Neus, Per tu, Paquita, Perla de Lloret, Maria del Mar, Record Salvatans, Sardanistes de Lleida, Mercè Vinyoles o Vila de Navarcles, entre d'altres. Moltes d'aquestes composicions havien tingut una presència molt limitada en els repertoris habituals de les cobles i ara es posen novament a disposició. Els impulsors de la iniciativa fan una crida als organitzadors de ballades perquè es programin totes aquestes sardanes i així obren aquests enregistraments en obert perquè tothom els pugui escoltar. Nosaltres ho hem fet i us hem escollit aquesta per escoltar ara per tancar aquesta secció, tant si es vol com si no es vol, de Francesc Narrós en aquest disc enregistrat per la Cobla Mediterrània. Una sardana estrenada a Caldes de Malavella, el 64è aplec l'any 2013, una sardana estrenada, per tant, pòstumament i que escoltem avui aquí al Coplejanes de Francesc Narrós.

0: Això era Tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marros.
1: Poblejant, les estrenes.
0: I fa un parell de caps de setmana Balaguer va fer una ballada que, com cada any, es centra en obres locals a principis de juny. I enguany es va escaure que s'hi van interpretar tres obres que eren o bé l'estrena o bé la segona vegada que s'interpretaven. Les escoltarem ara en les gravacions de Ramon Martí Caraltó, que saludem des d'aquí. L'audició va anar a càrrec de la copla Vents de Riella. I començarem per la nova sardana de Ferran Carballido. L'essencial és invisible als ulls, així es titula aquesta sardana que s'estrenava per segona vegada a Balaguer. Però la primera va ser en el marc d'una festa privada, concretament al casament de Josep Maria Coll i l'Anna Pallàs, dos amics del programa que saludem des d'aquí, que són músics de la Copla Vents de Riella. Anem a escoltar aquesta sardana tan especial per ells en el seu casament. L'essencial és invisible als ulls, de Ferran Carballido. L'escoltem.

Això era l'Essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido, dedicada a la tenorista Anna Pallàs i al fiscornaire Josep Maria Coll. La segona sardana és la Regareta, de Francesc Amorós, musicada per Ferran Carballido. De fet, és una estrena que es va fer en aquesta ballada de Balaguer i, de fet, és una obra inèdita i pòstuma de l'autor, un músic de Balaguer traspassat fa un parell d'anys. Anem a l'escoltar a càrrec de la copla Vents de Riella.

Això era La Regareta, de Francesc Amorós, instrumentada per Ferran Carballido. I la darrera sardana, que es va estrenar el 1 de maig a l'Aplec de Sant Pere de Ponts, però que es va reestrenar en aquesta ballada de Balaguer, és Per sempre més, de Xavier Palà. L'autor, que no havia escrit mai abans per cobla, va decidir en el moment de l'estrena que faria alguns canvis a la sardana, de manera que Balaguer, que era la segona vegada que es tocava, s'ha estrenat la versió definitiva, una mica diferent de l'original. Anem a escoltar aquesta versió definitiva. És Per sempre serem, de Xavier Palà, a càrrec de la cobla Vents de Riella, i nosaltres tanquem així aquesta secció de les estrenes a Ponent.

0: dins d'en Cuní.
1: Coplejant.cat.
2: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
2: I també en fem un recull perquè Sant Joan hi ha ballades a tot arreu i a totes hores i per tant en fem un recull. El dia de Sant Joan, 24 de juny a les 5, hi ha el 21è aplec de la Sardana de la Gleva amb les Cobles, la principal de Llobregat i la ciutat de Girona, les Masies de Voltregà. I divendres 26 de juny hi ha concert al So de la Terra, 100 anys dels cants per al cor i cobla al Casal Agramuntí de Gramunt amb la Cobla, la principal de Llobregat, a partir de les 9 del vespre. També divendres que ve a les 9 concert amb Raf Dumas i la Cobla Sant Jordi a la Cellera de Ter. I dissabte 27 de juny, a 6:15 de la tarda, 23è aplec de la Sardana de les Valls d'Andorra, a Andorra la Vella, amb les Cobles Ciutat de Terrassa, Juvenívola de Sabadell i Bellpuig Cobla. Dissabte 27 de juny també, 26è aplec de la Sardana de Riudarenes, a 6:00 i a 9:00, amb les Cobles Bisbal Jove, Flama de Farners i la principal de Casai també. 35è aplec de la Sardana de Gramunt, amb les Cobles Vents de Riella, Juvenívola de Gramunt i la principal de Llobregat a partir de 9:00 i 10:00. I dissabte que ve també 42è Revetlla de Sant

Pere Martorelles amb una ballada amb la contemporània a partir de les 7 de la tarda. Passem a diumenge 28 de juny perquè hi ha el 53è aplec de la Sardana de Llançà amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets a partir de 2:11 i a 2:05 de la tarda. I diumenge 28 de juny també a les 6 concert amb l'Orfeó Vigatà i la Cobla Sant Jordi al Centre Cultural L'Orfeó de Vic. Dilluns 29 de juny a les 6 Cercavila i Paga-li Joan a Sant Cugat del Vallès al claustre del monestir amb la Cobla Sant Jordi. I també dilluns que ve a les 10 concert amb la Coral La Lira, Sant Cugat del Vallès i la Cobla Sant Jordi. Podeu consultar totes les ballades de Sant Joan a la web de Som Sardana i nosaltres escoltem La màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda, càrrec de la Cobla Contemporània, i la podeu trobar en el disc Contemporanis volum 4, una sardana que s'estrenava a Ceret el 2001 i que nosaltres avui escoltem al coplejant.

0: Això era la màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Societat.
0: Obrim les notícies perquè Montserrat Pujolà, compositora de sardanes, és medalla d'honor de Barcelona 2026. Així ho ha decidit el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, que es va reunir dijous 21 de maig per aprovar les candidatures del districte d'Horta-Guinardó per a la concessió de les medalles d'honor de la ciutat. Aquest passat maig, el Consell Plenari d'Horta-Guinardó va presentar la proposta d'atorgament d'aquestes medalles d'honor de Barcelona pel 2026 i el senyor Robert Manrique Ripoll i Montserrat Pujolà Jiménez es van proposar per unanimitat. L'entrega oficial se celebrarà el mes de novembre amb la recepció al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcalde Jaume Collboni farà entrega de la medalla als dos honorats, entre ells la compositora de sardanes Montserrat Pujolà, que aquí al programa la coneixem per sardanes com, per exemple, Tardes de juny a la Gavarra o l'Aplec del Vespre, que ens encanten i des d'aquí la saludem. Però avui escoltem per ella Hores viscudes de Montserrat Pujolà, una sardana que s'estrenava el 1999 a Manlleu, i l'escoltem a càrrec de la Juvenívola de Sabadell. Felicitem aquí la Montserrat.

0: Això era Hores Viscudes de Montserrat Pujolà.
1: Coblejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem edició preguntant-vos si ja teniu plans per Sant Joan, que és ja aquesta setmana. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, a TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat a les plataformes digitals. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Acabem amb Solstici d'Estiu, un tema de Jordi Molina, i La Mata de Jonc amb la percussió d'Enric Canada, i ho podeu trobar en el disc Cants de Tenora, un disc xulíssim que a nosaltres ens serveix per celebrar el solstici d'estiu. Feia moltes setmanes que l'esperàvem i ja ha arribat aquí. Molt bon estiu a tots. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes de nou a la Intersecció. Què tal? Com esteu? Com es presenta la revetlla de Sant Joan? Vinga, que ens queden poques horetes ja. Segur que hi esteu molts i moltes acabant de comprar a les vostres coques o de cuinar, potser, si és que us toca a vosaltres fer el sopar o de viatge a algun lloc. Hi ha molta gent que aprofita i marxa a alguna caseta rural, a algun hotel. Hi ha molts plans per fer avui, però jo espero que dintre de totes aquestes opcions estigui també escoltant la Intersecció avui dia 23 de juny, perquè com sempre estarem fins a les 6 en punt de la tarda, o potser acompanyar-vos en la revetlla en si, ja que a les 10 tornarem a estar amb aquest mateix programa. Bé, si ens voleu escoltar, sabeu que estem a 91.2 de l'FM, però també a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de la tele també de Ràdio Montornès, per escoltar-nos i no perdre-us res de res. Com totes les tardes, m'acompanya la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Tu, que, quins plans tens, va, per aquesta tarda?
2: Jo, després de sortir d'aquí, de la feina, anar-me'n cap a casa, sopar, estar a fresqueta, tancar les finestres i estar amb les meves filles i poca cosa més.
1: Bueno.
2: Ni som de Sant Joan ni ens agrada gaire els petards, vull dir que...
1: Sí, sí, a mi em passa una miqueta igual, jo aniré a sopar i estic a veure si serà fora, si serà dins, jo portaré els meus taps.
2: Sí, sí, sí.
1: I bé, l'única cosa que sí que m'agrada i que a tu també segur, Sergi, és el halà, eh? Com ens agrada
2: això, sí,
1: això de la
2: sí,
1: coca
2: sí, sí,
1: de Sant Joan.
2: Exacte.
1: Jo ja m'han estat passant fotos, a més són fetes a casa, i estic només pensant ja en això, de
2: sí,
1: veritat,
2: sí,
1: en el
2: sí,
1: postre d'aquesta nit.
2: Amb això ja en tinc prou, eh? Avui a caseta la fresca, amb una mica de bon menjar i ja està, i poca cosa més. Si tot va bé, aprofitarem per aixecar-nos una mica d'hora demà i anar a fer alguna cosa durant el dia, aprofitant que tothom
1: bueno,
2: estarà dormint.
1: Això t'anava
2: a
1: dir, Vosaltres podeu aprofitar si no celebreu, sí, sí, si no feu gaire cosa, perquè jo demà crec que em dedicaré a dormir, bàsicament. Com a molt, potser una mica de piscineta, però dormir, descansar i veure alguna peli.
2: Exacte, doncs.
1: Planazo.
2: Com imagino que serà el sentir comú de tothom, aprofitarem nosaltres.
1: Molt bé, dic que sí. A veure si trobes lloc a la platja.
2: Exacte.
1: Demà. I com la trobes, eh? Que no sé, no sé. No sé. Bueno, no tenia en compte, per cert, que estem en plena onada de calor, que no es pot fer foc, tot i que avui és dia de fogueres. Està prohibit, en realitat, fer fogueres. Només són aquelles habilitades que ja han demanat permís. Tampoc es pot tirar petards a menys de 500 metres de zones boscoses, i això a Montornès és complicat de trobar. Així que, sisplau, molta precaució. Està tot molt sec, porta uns dies que no plou, fa molta calor i ja està activat en prealerta el info... Ara no me'n recordo com es deia. Bueno, el pla contra els incendis de la Generalitat. Anava a dir Infocat, però això era una altra cosa. Però que això, que amb molta, molta compte avui amb tot aquest tema, i a més de la seguretat que hem de tenir sempre que utilitzem pirotècnia, doncs a més, amb més cura amb el nostre medi ambient. Bueno, doncs, després parlarem més de Sant Joan, però anem a parlar, anem a fer un repàs al sumari d'aquesta tarda. Començarem avui parlant del tancament dels contenidors de Montornès, que ja hem avançat que seran el proper dilluns. Ja tenim totes les illes canviades de contenidors i serà dilluns quan haurem de fer servir la targeta o l'aplicació mòbil per poder obrir-los. Nosaltres avui hem parlat amb l'alcalde, amb José Montero, perquè ens expliqui com ha estat aquest canvi, per què s'ha optat per aquest model de contenidors, i també recordar alguns dels detalls per que no hi hagi cap dubte a l'hora de poder llançar la brossa a partir de la setmana vinent. També avui és dia, com dèiem, de parlar de Sant Joan. Recordarem quines activitats encara ens queden al poble per celebrar les festes, però també donarem consells per a aquelles persones que tingueu gats, gossos a casa, que ho passin malament aquests dies, què podem fer, com podem ajudar a que estiguin una miqueta millor. També, ja que arriba l'estiu, hem convidat avui a un dels monitors de l'Esplai Panda, en Pau Galler, perquè ens expliqui com seran les colònies que té preparat l'entitat. Són ja pràcticament una tradició i aquesta setmana estan les inscripcions obertes perquè tothom qui vulgui es pugui apuntar els seus fills i filles. És per nens i nenes a partir de I5 i fins a quart d'ESO. Llavors avui en Pau ens explicarà on aniran, quines activitats faran i com ens podem apuntar a aquestes colònies. I avui també aprofitarem per parlar d'una efemèride perquè aquesta setmana es compleixen anys del naixement, volia dir, de Billy Wilder, que jo no em sonava aquest nom fins que he estat veient quines pel·lis havia dirigit aquest bon home.
2: Clar, perquè és molt joveneta.
1: Però bueno, Sabrina li sona a tothom, no? Per exemple.
2: Sabrina.
1: Sabrina, una bruixa,
2: una
1: xona.
2: Ah, sí, que movia el nas, no?
1: Bueno, abans després em van fer sèries i tal, no? Però, doncs bé, fa 100 anys del seu naixement i ho podem recordar. I a més, he preparat música especial de Sant Joan, avui especial Revetlla, perquè ja comencem a agafar aquell mood, o si bé ens escolteu per la nit i esteu celebrant, doncs que us pugueu acompanyar en aquesta celebració d'avui.
2: Molt
1: està
2: bé,
1: tot pensat.
2: Molt temàtic avui.
1: Home, i tant que sí. Bé, doncs, abans de tot això, com totes les tardes, anem a repassar els titulars del dia. Comencem amb que la policia local ha col·laborat amb la Policia Nacional en un operatiu contra el tràfic de drogues al Vallès Oriental i al Vallès Occidental. L'actuació es va desplegar l'11 de juny i s'ha saldat amb 3 detencions. A Montornès es van desmantellar un punt de cultiu amb 287 plantes de marihuana i el desmantellament també de la infraestructura destinada al seu cultiu. Les entitats interessades en posar una barra a la Festa Major tenen temps per demanar-ho fins dimecres vinent. Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal. Com és habitual, els serveis de barra s'ubicaran a la zona de concerts, a l'aparcament del complex esportiu Les Vernedes. I funcionaran les nits del divendres 18 i del dissabte 19 de setembre, des de 11:45 de la nit fins a 5:45 de la matinada. En total es preveuen 4 serveis independents, 2 per cada nit, que es distribuiran mitjançant un sorteig públic entre totes les sol·licituds admeses. Per poder optar a la concessió, les entitats han de complir requisits, com ara estar inscrites al Registre Municipal d'Entitats amb una antiguitat mínima d'un any i no tenir deutes pendents amb l'Ajuntament. També hauran d'assumir compromisos com l'ús obligatori de gots reutilitzables, la promoció del català i l'assistència a una formació municipal sobre salut i un funcionament del servei. L'Associació de Veïns i Veïnes del Centre de Montornès està d'aniversari. Enguany fa 15 anys que existeix i per celebrar l'ha organitzat una festa aquest dissabte. A partir de les 7 de la tarda, a la plaça de Joan Miró hi haurà jocs, tallers i animació per la canalla. Ja a les 10 de la nit tocarà moure el cos amb un ball i música en directe que es perllongarà fins la 1 de la matinada. Una de les membres de l'entitat, Montse García, ha avançat que comptaran amb l'actuació de la cantant local Melanie K.
3: Començarem amb l'espectacle pels més petits i quan acabem, que serà el 9:45, doncs obrirem el servei de bar per qui vulgui sopar aquest entrepans de botifarra típic de la nostra festa i tindrà el servei de begudes a preus populars. I qui vulgui baixar-se al sopar en Carmanyola també pot. I llavors podrà gaudir del ball que farem després, que aquest any tenim una petita sorpresa. Ens ha sortit l'oportunitat de poder portar talent montornesenc. Comptarem amb la presència de la Melanica, que és una cantant d'aquí de Montornès i serà doncs la que farà les interpretacions, la que cantarà a la festa.
1: Com deia García, durant tota la jornada hi haurà servei de barra amb entrepans de botifarra i begudes a preus populars. I amb l'última cosa amb la que us heu de quedar és que la Societat Coral La Lira tancarà el curs aquest dissabte amb un concert al Teatre Margarida Xirgo. L'espectacle, anomenat L'Assaig, això és el que hi ha, estarà un homenatge als grans musicals del cinema i del teatre. Tindrà una durada aproximada d'una hora i estarà dirigit pel director de la coral, Borja Grégol. Les entrades són gratuïtes, si cal reservar-les a webantropolis.com o bé als establiments El Gato con Botas, Talvia Dietètica i Polleria Angelita. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Dilluns vinent es tancaran els contenidors. Aquests dies la ciutadania rebrà una nova circular informativa a casa amb informació detallada sobre la posada en marxa definitiva del sistema. A més, s'han posat avisos a les illes de contenidors. Fins ara, els nous contenidors funcionen sense necessitat de targeta ni aplicació mòbil, però a partir de dilluns caldrà utilitzar la targeta física o l'aplicació Recicla B-O per poder dipositar les deixalles de les fraccions d'orgànica, envasos i rebuig. L'alcalde José Montero ha valorat que l'espera ha valgut la pena perquè els contenidors que finalment s'han instal·lat són sense contacte.
4: Per fi comencem ja amb el tancament definitiu del sistema electrònic dels contenidors. Valorem que ha valgut la pena l'espera. Se'ns va proposar una nova modalitat de contenidors que reduïa les dificultats que tenia el que havíem previst inicialment, que s'ha implantat en altres municipis i està generant problemes de manteniment, una certa dificultat d'accés, de tancaments que generen problemes. Se'ns va oferir aquesta possibilitat, aquest contenidor sense contacte. Ara ja està desplegat a tot arreu. Els veïns i veïnes han pogut comprovar el seu funcionament pulsant el botó aquests dies i evidentment surten cosetes, no? Hi ha fórmula perfecta, per tant estem amb aquesta voluntat, no?, de reduir aquestes dificultats, però que és molt millor i per tant ha valgut la pena l'espera.
1: Montero ha explicat que es reforçarà el sistema de recollida així com un equip d'informadors a peu de carrer.
4: Està previst també el reforç de recollides, perquè evidentment, com s'ha fet en la implantació en altres municipis, les primeres setmanes són complexes per malentesos, per voluntat d'alguns veïns de no complir amb el funcionament. Trobarem bosses al terra i això està previst que es vagin recollint en reforç. Per tant, ha arribat el moment, ara ja ens posem en marxa. De seguida segur que comença a funcionar. Hi ha previst que hi hagin informadors a partir després de la revetlla, ja seran els informadors a peu de carrer per resoldre dubtes, per indicar als veïns i veïnes com han de procedir, per detectar alguna dificultat que pugui haver-hi amb els sistemes electrònics. Per tant, ara ja va en sèrio, hem estat assajant, doncs ara ja anem en sèrio, esperem que tot funcioni.
1: Els contenidors intel·ligents en matèria orgànica i envasos es podran obrir tots els dies, mentre que el de rebuig es podrà obrir 3 dies de la setmana, que són els dimarts, els dijous i els diumenges. L'alcalde ha recordat que l'índex de reciclatge que marca la Unió Europea és el 65%. Segons ha declarat, preveu arribar a aquestes xifres a finals d'any.
4: La Unió Europea ens marca 65% el 2030. El que demostra l'experiència d'altres municipis és que és factible, que això es pot assolir immediatament. Per tant, preveiem que cap a final d'any ja estem arribant a aquests percentatges, però si després que afegim la recollida que es fa amb deixalleria, crec que podem estar per sobre. Per tant, aquesta és la bona notícia. Complirem aquestes exigències de la Unió Europea. Estarem fent també bona acció mediambiental i veurem que els canvis que suposa dels hàbits quotidians de la recollida per separat al domicili no han de ser un problema per molts veïns i veïnes. De fet, a les sessions informatives que vam fer, a les que van venir més de 650 persones, el to general era que tothom comprenia la situació, que potser no s'havien adonat que la fracció orgànica s'havia de separar de la resta i que aquest era el canvi principal. Per tant, estem segurs que en pocs mesos això s'haurà normalitzat, tindrem bons índexs de recollida i la gent haurà interioritzat aquests nous hàbits.
1: El nou sistema de contenidors intel·ligents a través de les targetes i l'aplicació permetrà registrar l'activitat que cada llar fa de les fraccions tancades. D'aquesta manera, si se'n fa un bon ús, així com de la deixalleria, es podrà deduir de la taxa de recollida d'escombraries.
4: Quedarà registrat els usos que fem dels tres contenidors tancats, no? L'orgànica, els envasos i el rebuig. Permetrà que a partir d'un percentatge d'usos, de vegades que fem servir l'orgànica, que haurem d'ajustar-ho pels mesos que estava previst, eren un número al llarg de l'any, doncs a partir de fer aquest ús correcte de l'orgànica i fer uns usos determinats de la deixalleria, es podia rebaixar fins al 26%. Amb un càlcul, diguéssim, mitjà d'una taxa de 200 euros, doncs estem parlant d'això d'uns 52 euros que es pot estalviar una família.
1: En cas de no tenir encara la targeta per poder obrir els contenidors, cal passar-la a recollir a l'oficina d'atenció ciutadana centre, situada a l'edifici l'edifici de l'Ajuntament. I ara anem amb una mica de música. Avui us ho deia, que us proposo cançons de revetlla, de festa, per poder escoltar i poder posar-nos ja en el mood de la festa que tenim aquesta nit. I per començar, us porto una cançó ben animada d'Every Night, que es diu La Nostra Gent.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: I parlem del dia d'avui, o bé de la nit, perquè és la revetlla de Sant Joan i aquí a Montornès, com tots i totes sabeu, estem de festa. Aquesta nit, la gresca estarà protagonitzada pel Ball de Diables i Tracte Montornès. A partir d'un quart de 10 de la nit, l'entitat farà un recorregut des de la plaça del poble fins a l'escola Marinada. Serà també l'encarregada d'encendre allà la tradicional foguera i hi haurà un castell de focs. Per recuperar les forces, la regidora de Cultura i Festes, Mercè Jiménez, ha recordat que es farà un sopar de cabàs de la fresca.
2: Fan el lluïment a la plaça, després fan el correfoc fins a l'escola Marinada, on des de fa uns anys també està a la foguera. Llavors la comesa dels diables, a part de fer el seu recorregut, doncs és encendre aquesta foguera. I alhora, un cop acabada la foguera, doncs hi haurà un petit castell de focs artificials també. Després ja haurem de passar a sopar. Llavors, el que venim fent des d'uns anys ençà és preparar un sopar de cabàs, és a dir, la comissió doncs munta taules, cadires i demés, i doncs tothom doncs que vol s'hi apropa i porta el seu sopar, que és maco de veure la convivència que hi ha entre les persones que venen a sopar, perquè comparteixen, no? Mira, clar, jo he portat aquesta truita, tu has portat, i veus com entre les taules es mou moment i van compartint, no? Els àpats. Doncs la idea és això, de fer un sopar de cabàs el dia 23, i després doncs hi hauria un DJ que estarà amb nosaltres fins a les 3 de la matinada. A la mitja part del DJ sí que hi haurà, com sempre, el repartiment de coca, cava i refrescos per tothom que es vulgui apropar. I aquí hauríem acabat el que és la nit de Sant Joan, no? La nit aquesta màgica.
1: Un any més, l'Ajuntament ha posat en marxa la campanya Il·lumina Montornès, una iniciativa que convida a canviar els petards sonors per altres lluminosos, respectar el mobiliari urbà i llançar els petards només la nit de Sant Joan. També està prohibit fer fogueres, així com llançar material pirotècnic a menys de 500 metres de les zones boscoses. Jiménez ha recordat que hi ha persones i animals que pateixen durant aquestes dates.
2: Hi ha moltes persones i les nostres mascotes, altres animals que pateixen molt els petards, no? Però és veritat que també és algo genuí, no? De Sant Joan és molt típic. És difícil, però clar, ens hem d'adaptar entre tots, i les persones consumidores de tirar petards, doncs és una proposta que fem des de l'Ajuntament, que intentin doncs comprar que siguin petards més lluminosos i no tan sorollosos com fem nosaltres en totes les campanyes, tant de Sant Joan com de Festa Major. Intentem, quan fem castells de focs, doncs que siguin amb més lluminosos i no tan amb tanta potència. Malgrat que ens agradi, però també hem de cuidar per totes les persones i animals que estan al nostre voltant i que són tan estimats i que ho passen tan malament.
1: La regidora també ha fet una crida a la convivència i al respecte pel descans del veïnat.
2: Vivim en comunitat, sempre ho hem de fer, però és veritat que aquests dies doncs, que també tenim més ganes de festa i de sortir, hi ha gent que potser no en té o potser treballa també. I el viure en comunitat ens ha de fer veure que, doncs, que hem de compartir, però amb cura, amb cap, i poder-ho passar-ho bé, però tenint doncs també vella per la resta de persones que han decidit o tenen que treballar i no poden fer-ho. Llavors això, respectar els horaris, també per això doncs la revetlla acaba a les 3 de la matinada, que no és una revetlla molt llarga, però ja tenim espai doncs per poder sopar i passar-ho bé.
1: Demà, dia de Sant Joan, els actes de la programació de festes del poble continuaran amb una paella popular al pati de l'escola Marinada. El pla perfecte, segons la regidora de Cultura i Festes.
2: És el pla perfecte, o sigui, tu surts el dia de la revetlla de festa, t'aixeques tardíssim i ja només en arribant allà i tens el plat de paella. És un plan ideal. Doncs i el clàssic de la paella, doncs el dimecres dia 24, com sempre ho fem, i cap a les 2 del migdia, doncs això, menjar paella al pati de Marinada.
1: I per acabar la programació de les festes de Sant Joan a Montornès, diumenge el Club Ciclista ha organitzat el tradicional trofeu de Sant Joan. La cursa serà de categoria cadet, tindrà un total de 65 quilòmetres i serà puntuable per la Copa Catalana Cadet. Les inscripcions, disponibles al web de la Federació Catalana de Ciclisme, es tancaran demà. I ara anem, continuem amb Sant Joan, perquè he estat buscant quines cançons podia portar avui i, sorpresa o no, n'hi ha moltes que es titulen La nit de Sant Joan. I clar, quin millor dia per escoltar-les que avui. Us porto tres cançons titulades així. La primera, de Jaume Sisa, és més un poema musicat, podríem dir. I comencem amb ella, La nit de Sant Joan.

0: Gilgamesh.
1: Gilgamesh. Fucking mortal.
2: Això és de Jaume Sisa, que segur que ja l'havíeu escoltat. I la nit de Sant Joan són 6 minuts de cançó. Podeu anar apuntant per fer la vostra playlist per aquesta nit, la vostra llista de música. I canviem de gènere, ens anem cap a una altra cançó de la nit de Sant Joan, però en aquest cas una col·laboració entre Strombers i Violeta.

0: I passem, ja, amb aquesta veu tothom la coneix, Sergio Dalma. També té una cançó titulada La nit de Sant Joan. Clar, és que aquest home té música en espanyol, en italià, ara en català també, de tot una mica. I aquí deixem el nostre repàs per les tres cançons de La nit de Sant Joan. Sergi, tu amb quina et quedaries?
1: Potser amb aquesta. Sí, sí, sí, potser. Bueno, les trombes també està bé, és molt festiva, no? Molt d'alegria, sí. I molt de festa, també.
0: Sí, però aquesta potser sona una mica més moderneta, no?, de Sergio Dalma.
1: Potser
0: no
1: sí.
0: No sé, dona més la sensació. Doncs amb ell us deixem gaudint de la banda sonora que pot acompanyar-vos en aquesta revetlla de Sant Joan i de seguida anirem a parlar de les colònies de l'Esplai Panda.

0: Anem ara a parlar d'un altre pla per aquest estiu, com són les colònies de l'Esplai Panda, que ara tenim en procés el segon termini d'inscripcions per a aquelles persones, infants, joves que no siguin usuaris, usuàries de l'Esplai, es poden apuntar a aquesta proposta. Per conèixer com seran les colònies, teníem nosaltres a un dels monitors, en Pau Gallem. Molt bona tarda, Pau.
1: Bona tarda.
0: Què tal, com porteu aquestes colònies? Ja ho teniu tot enllestit, perquè són a l'agost, encara queda una mica.
1: Bé, o sigui, enllestit encara no, però amb molta il·lusió, moltes ganes, segur que molts nens s'apuntaran i ens ho passarem molt bé. I res, en principi, la propera setmana o així, ja comencem a preparar les activitats, ja tenim els grups fets una miqueta, encara no els revelarem, a la casa tot, parlat, mirarem les rutes i tot perfecte. Ja comencem a preparar a partir de la setmana que ve o dintre de dues, com a molt.
0: Clar, quan ja tingueu totes les inscripcions, no?
1: Exacte.
0: Quantes, perquè aquest és el segon termini, dèiem, primer va haver-hi un període perquè els infants i joves que ja fan, no?, usualment a l'Esplai, a fer-hi les seves inscripcions, però ara ja és per tota la població, per tant, hi ha un límit de places, com ho teniu?
1: Sí, en principi hi ha un límit de places, vam acordar amb l'Ajuntament que serien meitat i meitat de places de l'Esplai Panda i la meitat del poble, perquè els infants que estiguin apuntats a l'Esplai Panda que vinguin els dissabtes tinguin una miqueta més de prioritat. Tot i que igualment, si alguna família s'hagués quedat fora, podria tornar a provar-ho a través del poble. I després, efectivament, com dius tu, el segon plaç, que és per totes les famílies del poble que es vulguin apuntar, si encara hi ha places que ens doncs, comprovin, no? Llavors, a partir d'aquí, seria parlar amb l'Ajuntament, fer la inscripció amb totes les dades, i a partir d'aquí, en el cas que hi hagués més de les persones, de les places ofertades, doncs una mica de sorteig.
0: Ah, molt bé. Així tothom té les mateixes oportunitats.
1: Exacte.
0: Pau, qui es pot apuntar? Parlem d'infants i joves de quines edats?
1: Bé, tot i que el curs de les Play Pan és a partir dels 4 anys, a P4, les colònies fem una diferència a partir de P5. Llavors seria, bueno, D5, perdoneu. Llavors seria a partir de D5 fins a quart de l'ESO. Llavors, realment tenim nens que són de batxillerat, però és un grup ja més tancat de cara més a preparar-los com per monitor de cada l'any que ve. Llavors, doncs, simplement es podria apuntar qualsevol persona, simplement que això ompli totes les dades i cap problema. De fet, podien demanar fins i tot una beca, si és que estiguessin interessades, vull dir que per tema econòmic no seria el problema. I llavors, doncs, això, doncs, efectivament, si hi hagués més de les persones, doncs una miqueta de sorteig i ja està. Es podia apuntar qualsevol persona. I en el cas de les persones de l'Esplai no hi ha hagut aquesta sobreocupació de places o sobredemanda de places, per tant, de fet, han sobrat una miqueta més de les que oferia l'Ajuntament per poder entrar.
0: Genial, o sigui que hi ha oportunitat encara per apuntar-nos a aquestes colònies.
1: Sí, cap problema.
0: Fins al dia 29 es poden apuntar, ens deia el Pau, i fans des d'I5 fins a quart d'ESO i a joves. I explica'ns que va, on aneu i els dies?
1: Bé, en principi sortiríem cap a la Casa de Colònies el dia 2 d'agost i llavors ja parlaríem amb les famílies, totes les que hagin entrat, faríem un grup de WhatsApp per tenir una comunicació més directa amb les famílies, en aquest cas. I llavors sortiríem a autobús i a partir d'aquí depèn de cada grup. Llavors, els grups realment encara no els tenim del tot tancats, perquè això depèn una mica de les inscripcions, però, per exemple, els més petits potser van una miqueta més a prop de la casa per fer les motxilles i després començar a caminar. Els joves, per exemple, que és algun dels grups dels més grans, potser aniran fins a Girona i després aniran a fer la ruta o el que sigui. Vull dir que això depèn una miqueta ja més de cada grup. Llavors, seria el 2 i tornaríem al 9. Això sí que a la tornada sí que serien tots junts també en el mateix autobús. Seria la sortida, tant la sortida com la tornada, seria el centre infantil La Peixera, que queda a Montornès Nord.
0: Sí.
1: I les activitats una miqueta, doncs, això, doncs una miqueta pel matí, seria ja més individual pel matí. Després a dinar tots junts, per la tarda una cop activitats per la tarda, i després l'activitat de la nit, que una mica depèn dels més petits, potser estan, no sé, mitja horeta o una horeta, així, després ja dormir, i els grans potser que es poden quedar una miqueta més estona, no? Tot i que més dos dies, com he mencionat abans, hi ha la ruta, que depèn, òbviament, del grup i de l'edat, però mínim serien uns 5 quilòmetres, així, perquè el parla depèn del grup com ho organitzi, però la idea és que tant a partir dels una miqueta, sobretot els joves i una miqueta més grans dels de primària, dormin a fora de lo que és la casa. És a dir,
0: que guai.
1: Ja sigui en tendes de campanya o parlant amb algun ajuntament que deixi algun pavelló o algun centre cultural, alguna cosa d'aquestes, i els més petits sí que farien la part de caminar al voltant de la casa, però després sí que tornarien a la casa, però per mantenir aquest, aquest esperit de vivar, una miqueta de sortir fora, tal, no sé què, i els ficarien pues, a les màrfegues i els de dormir fora de la casa.
0: Ja, com una acampada, no?
1: Sí, com dintre del recinte, però al jardinet o al porxo, on veiem una miqueta millor.
0: Mm-hmm. Això sí que em sona que heu fet altres anys i entenc que agrada als nois i noies.
1: Sí, home, els nens ja que surten fora de casa, sobretot més petits, home, surto de casa, surto de casa. I una mica això, el sentir-te gran, pues, experiència, doncs també intentar inculcar dintre els valors una miqueta de responsabilitat, d'higiene, perquè després, quan tornin a la casa, pues, diguin, mira, això he après a parar a taula, he après a rentar, he après a compartir espai, he après a compartir els torns de lavabo, el que sigui, una miqueta. I jo crec que també jo com a infant sempre t'ho passes molt bé, si t'ho fora, saps? Si intentes de campanya, us a dormir o el que sigui, t'ho passes molt bé.
0: Sí, sí, això segur, segur que tots i totes hem anat algun cop de colònies i tenim bons records. Clar, és una setmana que passen, passeu vosaltres, els monitors i monitores, amb aquests nens i nenes. Ja parlem que ells ho passen molt bé, però segur que vosaltres també, oi, Pau?
1: Home, nosaltres també ens ho passem molt bé, vull dir, al final és una miqueta vocacional el que fem de monitors, vull dir, anem allà passant-nos-ho bé amb els nens i continuar una miqueta el que en aquest cas la majoria de monitors hem viscut també com a infants. I ja de la mateixa manera que ens hem passat molt bé nosaltres com a infants per tornar una miqueta aquest favor a les futures generacions i que s'ho puguin passar molt bé i que pugui continuar l'esplai i les colònies.
0: Clar que sí. Doncs del 2 al 9 d'agost, aquestes colònies que ens torna a proposar l'Esplai Panda, us podeu apuntar fins al dia 29. Recordem, nens i nenes, des d'ahir 5 fins a joves de quart d'ESO, i ens ho deia el Pau, activitats, excursions, acampada, altres jocs potser una miqueta més educatiu. Jo veig que el planning el teniu molt, molt ben estudiat, Pau.
1: Sí, sí. I després també, que potser no ho he mencionat, en principi la casa colònia té piscina, que això sempre... i activitats per refrescar-nos, mullar-nos, i una miqueta un sopar especial els últims dies.
0: Que guai. Sí, sí, home, això per la calor, el tema de la piscina, és imprescindible, quasi.
1: Exacte, exacte. Sobretot ara que, no sé si em vindrà una onada de calor o el que sigui aquestes properes setmanes, mesos, però sí, sempre prioritzem activitats d'aigua que refresquin, sobretot per evitar marejos amb la calor, i que al final també s'ho passa molt bé amb l'aigua.
0: Clar que sí, clar que sí. Bé, doncs, ja ho heu escoltat, animar a tothom. Es poden fer les inscripcions a través del web municipal.

0: I ara anem a música d'estiu, que ja estem parlant de les colònies, i avui també amb aquestes cançons músiques que ens poden acompanyar a la Revetlla de Sant Joan. Jo no sé, aquesta bramilla, aquests acords ja em transporten a l'estiu, al Mediterrani, a la platja. No sé, Sergi, tu què opines?
1: Sí, bueno, aquesta cançó era d'un espot de
0: Sí, això s'ha quedat, eh? Sí, és escoltar-la i ja com que ens ve l'estiu a la ment. Doncs aquesta era la idea d'avui. I us portem Summer Cats, com dèiem, que no coneixia jo el grup, clar, coneixia amb la cançó, l'espot, però és de Billy the Vision and the Dancers, i aquí la tenim.

0: La intersecció en territori nocturn.
1: Tornem ara a parlar de la Revetlla de Sant Joan, tot i que deixen de banda una mica la festa. I és que, com ja hem parlat en alguna ocasió, són molt els animals, tant els que tenim a casa com els que viuen al carrer, que aquests dies ho passen molt malament amb els petards. Si el nostre gat o gos pateix, què podem fer? Doncs la propietària de la clínica veterinària Petits i Peluts, Núria Galí, ha passat per la ràdio aquests dies per deixar-nos alguns consells. L'escoltem parlant amb la nostra companya Núria Catxan.
2: El més normal que ara ens podem trobar a casa són cobaies, conills i fures. Llavors, són animals que també poden patir del soroll, sobretot els conills. Bueno, i els ocells, hi ha molta gent amb un torneig
3: sí,
2: que té ocells.
3: Sí, sí, sí.
2: No coneixem com són ells psicològicament i com porten les emocions. Sí, és veritat que els conills són molt, molt porucs, i els ocells. Per tant, protegiu-los dels sorolls, un raconet de casa que estiguin en una zona tranquil·la, i tapadets perquè les vibracions no els hi arribin tant. Però, si no et molesta, comencem per explicar què és l'emoció, no? Perquè al final és una emoció i els seus sentiments, la seva emoció, costa molt de treballar-ho. I més quan et ve provocat per un estímul que ha sigut negatiu, que està donant-li la volta. Llavors, la por, en el fons, és una conducta que és supernormal i que, de fet, és necessària, no? Perquè és bo tenir por per poder fugir d'algú que et pot ser perillós. Ara, quan aquesta por et passa alguna cosa dolent i passa a ser una fòbia, llavors sí que comença a ser una emoció desmesurada, no? Que l'hem de començar a treballar. I si aquesta fòbia es va repetint, acaba sent un pànic i allà ja es perd el control. Per tant, quan tenim un animal, vale, si té por es pot treballar, però quan ja comencem amb fòbies i pànics, la feina que tenim darrere és molt més important que en una por bàsica. Les pors poden sorgir a través d'un trauma, però també pot ser un component genètic. Quan compreu o quan adopteu un animal, aquest animal, els seus pares, si venen provenents de tenir tendència a tenir pors, els cabells que tenen segurament també vindran amb pors.
3: Ah, genètic, llavors.
2: Sí. Si aneu a un criador i compreu un cadell, pregunteu com són els pares, informeu-vos abans. Per tant, aquesta por, els animals ens les mostren de diverses maneres. A vegades s'anticipen, per exemple, això és molt clàssic, quan ha de venir una tormenta, que ens dieu, hòstia, tiene que llover i mi animal ja sabe que va a llover. Això per què? Perquè s'anticipen, noten que hi ha una baixada de pressió, aquesta baixada de pressió ells ja la tenen associada a trons

0: i abans de que comenci a ploure ja s'estan espantant. També tenim una discriminació no acabada. Poso un exemple. Cau una olla a casa i no s'espanten, però cau un troll sí. Llavors, per què? Perquè hi ha més coses associades en aquell soroll. En el troll pot haver-hi una associació de pluja, fred, o pot tenir una associació èquids, en canvi una cau olla a menjar. No? Llavors, discriminen ells el tipus de soroll que els molesta i el que no. O una generalització, que és caigui el que caigui, sigui el soroll que sigui, em fa por i jo surto corrent. Per tant, és molt important que quan tenim un animal el treballem bé. Això què vol dir? Els animals tenen la ment oberta, gat i gos, entre les 3 i les 12 setmanes de vida. És molt important que durant aquestes setmanes su mente està abierta i li podem donar tants estímuls com podem, quan més millor. Sempre us diem, agafeu l'animal i porteu-lo a passejar, sobretot un gos, no? Que sí que el gos surt de casa. Porteu-lo a passejar, tot i que no estigui vacunat, amb braços, sense tocar el terra, però que vegi cotxes, motos, que el toqui la gent, que vegi altres gossos, sorolls. Quan més estímuls rebi durant aquestes setmanes, millor. A partir d'aquestes setmanes, amb més de 12, ja no és un procés de socialització, és un procés de sensibilització. És a dir, està sensibilitzat a que li fa por a algú, doncs l'anem exposant miqueta en miqueta i tot controlat, fins que ell associa que això no passa res. Però no és una socialització. Les pors. Com sabem i com notem que un animal té por? Perquè normalment fa una evitació d'aquesta por, agafa i se'n va, o fuig corrent per por, s'enfronta amb ella. Tenim en el ment que un gos agressiu és perquè és agressiu. No, normalment un 90% dels gossos agressius no és que siguin agressius, sinó que tenen por i estan reaccionant davant una por que ells tenen o s'immobilitzen. I quan aquesta por ja passa a provocar-los ansietat, podem notar alguns símptomes abans: alerta, hipervigilància, que no paren de moure's per casa, tremolors, ens reclamen a nosaltres socialment perquè busquen ajuda, aborden o dolen, o inclús quan acaba, és molt molt greu, és ja quan es fan pipi caca de la por. Llavors tu em deies, com ho podem tractar?
1: Sí.
0: Si ho haguéssim treballat amb temps, és el que tu em preguntaves abans, no? Quan hi ha una fòbia, qui ho treballa? Normalment acudim a un etòleg, que ens comença a ajudar amb medicacions, amb una sèrie de pautes dins de casa, i de reforç un educador, perquè ens fa una modificació de conducta, una modificació de l'ambient, i així poder-ho treballar nosaltres des de casa, però sempre de manera controlada i supervisada. Per què es dona la medicació? Es dona la medicació no per utilitzar-la a llarg termini, perquè al final són...
1: No, de moments puntuals, com aquest del que estem parlant.
0: Bueno, i per treballar la por a llarg termini. Si estem a llarg termini és, et dono la medicació perquè el teu gos es calmi i el puguem treballar i fer la modificació de conducta. Un cop la modificació de conducta ja està feta, retirem la medicació mica en mica, segueixes treballant i quan ja s'ha superat aquesta por, retirem tot. Però les medicacions, sobretot, no les utilitzem, si us plau, com a algo crònic, perquè és un parche, no està solucionant el problema. Han de ser puntuals per poder treballar algo, perquè totes les medicacions tenen efectes secundaris, a fetge, a ronyó, s'han de filtrar. Llavors, per evitar que tinguem problemes biomecànics o mèdics amb l'animal, utilitzem-les sempre com una ajuda temporal per fer una modificació de conducta.
1: Molt bé. Què més hem de saber?
0: A curt termini, anem al lío.
1: Ara, ja, que ja estem aquí.
0: Ara ja no tenim temps, ja anem tard, tenim medicacions que sí que ens poden ajudar de manera puntual i temporal. Tenim tres coses. Tenim medicació nutracèutica, que això és com prendre't, estic exagerant, una tila amb sobredosi, que hi ha molts animals que sí els hi funciona.
1: Herbes no els podem donar.
0: Normalment són pastilletes medicinals que ja venen preparades amb diversos components, amb triptòfan, amb llet de...
1: Vale?
0: Llavors, millor consultar amb un veterinari que et digui quin tractament nutracèutic es pot donar. Si no hi ha suficient amb un medicament nutracèutic, que hem d'anar a un farmacològic, perquè no és una por, sinó que ja és algo desmesurat i descontrolat, hem d'anar a ansiolítics. Ansiolítics si us plau, una altra vegada sota supervisió veterinària. Per què? Perquè al final afecten el sistema nerviós, el veterinari ha d'estar segur que el cor està funcionant bé, de que les respiracions, o sigui que et fa un petit chequeo que l'animal està sa abans de donar-te la medicació. Aquestes medicacions sempre n'hi han hagut de dos tipus. Una és la medicació que s'havia donat tota la vida, que són medicacions que el que fan inhibeixen la conducta. Aquestes no les recomanem, perquè t'estan inhibint la conducta, t'estan deixant l'animal atontat, que no es pot moure, però que el seu cervell segueix treballant. Llavors, imagina't estar tu immobilitzat en un punt,
1: clar,
0: però segueixes tenint pors, que et pot donar un infart, sí, com a mi em fan por les serps.
1: Clar.
0: No els hi faré mal, però a mi em poses en una habitació plena de serps i me muero.
1: Clar.
0: Llavors, el que no està indicat és això, medicacions que inhibeixen la conducta. Què està indicat? Són sedants que et relaxen mentalment i, per tant, assimiles molt millor aquests trons, aquests petards, aquests sorolls que estàs escoltant. L'altra solució, i sense medicacions, és treballar una zona segura. Quina és? A casa tenim un lloc on els animals dormen, un lloc on mengen i beuen, i el tercer punt és on ells s'amaguen quan tenen por. Normalment no és ni a l'habitació amb nosaltres on dormen ni on mengen. Normalment és a un lloc més tranquil de la casa i molts coincideixen dient que és el lavabo.
1: Uh-huh.
0: Els lavabos o els quartos de bany acostumen a ser habitacions interiors, que no hi ha finestres, i llavors allà ells se senten més resguardats. Si és aquest el cas, el que us recomanem és que prepareu una zona segura en el quarto de bany. Com? Amb una taula, una cadira, alguna cosa on podeu posar un drap, tapar-ho tot i simular una cova.
1: Uh-huh.
0: En aquesta cova, vosaltres, al principi, l'animal no estarà acostumat a entrar. Per tant, aneu amb ell, li doneu xutxes, espereu que entri, us esteu una estona amb ell i aneu acostumant mica en mica fins que al final es queda sol en aquesta zona. Mai el castigueu, perquè si el castigueu, aquesta zona deixarà de ser segura, passarà a ser un càstig. Mai el tanqueu en allà, que ell pugui decidir quan entrar i sortir. I quan estigui acostumat i ell estigui una estona, deixeu-li aigua i menjar.
1: Uh-huh.
0: I ja no només aquella nit, sinó els dies abans...
1: Clar, i els de després?
0: Comencen a tirar petards, comencen a haver sorolls, olors a pólvora, sobretot animal lligat. Si aneu a passejar el gos, porteu-lo lligat. No el deslligueu mai. Evitar els balcons, tancar finestres, o sigui, protecció màxima durant aquests dies.
1: Doncs ja sabeu, la Núria Galí, com ja la coneixeu, de la Clínica Veterinària Petits i Peluts, si teniu qualsevol dubte o voleu tractar amb qualsevol de les propostes que ens ha portat avui a les mañanes, doncs la trobareu aquí al costat.
0: Ernest Lluc, número 9.
1: Doncs, Núria, com sempre, un plaer parlar amb tu i fins a la propera.
0: Merci.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
2: T'espero la vida.
3: Seguim a la intersecció celebrant aquesta revetlla de Sant Joan, tot i que sigui a la tarda, no hi ha problema. I buscant que així que es portessin molt bon rotllo i de festa, haver de sonar alguna de figaflauers. Això era innegociable. I quina millor que a la fresca, que ja va sonar molt l'any passat, però que continua i que ens dona aquesta vibra de bona festa. Doncs anem a escoltar figaflauers a la fresca.

0: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: I acabem avui amb un apunt cultural recordant la figura de Billy Wilder, perquè va néixer el 22 de juny, ahir va fer 100 anys del seu naixement, el 1906, director de cinema, de guionista i molt conegut, però avui el volem conèixer una miqueta més a través de la seva biografia.
2: Samuel Wilder va néixer a Polònia un divendres 22 de juny del 1906. Va ser un director, guionista i productor de cinema que va arribar a la fama amb el nom de Billy Wilder, un dels clàssics del cinema, guanyador de 5 Oscars entre direcció i guió, el creador de pel·lícules tan mítiques com Sabrina i un dels cineastes de referència, sense cap mena de dubte. Samuel Wilder, conegut per tots com Billy Wilder, va néixer a la població de Susa, al sud de Polònia, el 1906. Va passar la seva infància a Àustria i, ja de més grandet, va estudiar a la Universitat de Viena. En acabar els estudis, va treballar com a cronista del diari Jurnanek i, a mitjans dels anys 20, va traslladar-se a Berlín per seguir amb la seva carrera de periodista. Era una feina dura que va haver de compaginar amb altres treballets per sobreviure. A Berlín, Billy Wilder es va enamorar del cinema. S'explica que diverses pel·lícules el van impressionar profundament, entre elles el cuirassat Potemkin. Als anys 50, Wilder va dir que aquesta era la seva pel·lícula preferida de tots els temps. El cas és que la passió pel cinema el va portar a treballar a la UFA, l'estudi cinematogràfic més important de la República de Weimar. Billy Wilder va iniciar la seva carrera cinematogràfica als estudis UFA, on va fer amistat amb els grans directors del moment. Se les prometia felices, però un home baix, lleig i amb bigoti es va creuar en el seu camí, Adolf Hitler. Billy Wilder tenia ascendència jueva, i això, doncs, era un problema greu a l'Alemanya dels anys 30. La seva mare va morir al camp de concentració d'Auschwitz i ell mateix va haver de fugir i refugiar-se a París. De la Ciutat de la Llum va passar a Mèxic i des d'allà als Estats Units, on va posar el peu el 1934. Va ser per quedar-s'hi, doncs Billy Wilder es convertiria en un dels grans de Hollywood. Billy Wilder va compartir l'aventura americana amb l'actor Peter Lorre, amb qui compartiria apartament i moments molt difícils. De seguida, però, va començar a treballar com a guionista per a la Paramount, on va tenir l'ocasió de col·laborar amb Ernst Lubitsch, el que seria el seu gran mestre. En molt poc temps, Billy Wilder ja acumularia 2 nominacions als Oscar, en la categoria de millor guió. Va ser per les pel·lícules Ninotchka, del 1939, i Bola de Fuego, del 41. No serien ni molt menys les úniques nominacions que tindria. Com a guionista, va escriure 60 pel·lícules, que es diu aviat. Però Wilder també es va fer gran com a director, especialment després de la Segona Guerra Mundial. Va realitzar 26 pel·lícules, entre les que hi ha títols memorables com Días y Huella, Sunset Boulevard, Sabrina, Testigo de Cargo, Some Like It Hot i The Apartment. Com a director, va destacar per la seva habilitat en dirigir actors, la seva fina ironia i la qualitat dels guions, que la majoria duien la seva pròpia signatura. En ells li encantava disseccionar, sovint en to de comèdia, les convencions socials de la classe mitja nord-americana. I els premis, per suposat, van arribar. Entre guió i direcció va acumular 21 nominacions als Oscars i en va guanyar 5, 3 al millor guió i 2 a la direcció. Uns números que el proclamen com un dels grans cineastes de la història.
0: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
1: Nosaltres marxem, espero que vagi molt bé la revetlla de Sant Joan, amb precaució, i demà no deixarem, eh? Tornem dijous a partir de les 5, demà gaudi tothom del dia de Sant Joan. Que vagi molt bé.
3: Fins i tot. Adéu.
0: Ràdio Montornès.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: Un estiu actiu. L'estiu i les vacances són el moment ideal per descansar, dedicar temps a la família, amics i a una mateixa, i fer aquelles activitats que agraden però que durant l'any queden una mica oblidades. Però cal anar amb compte perquè també és un moment de manca de rutines que pot derivar a un major sedentarisme. Per evitar-lo, és important trobar i proposar-se exercicis que motivin i ens mantinguin actives durant l'estiu. Les vacances ofereixen un gran ventall de possibilitats per a la pràctica d'esports i activitats físiques. A més, aquestes es solen realitzar sobretot a l'aire lliure gràcies al bon temps i les hores de llum que augmentaran el contacte amb la natura, millorant encara més el benestar a la persona que les realitza. Si et quedes a casa i sols anar al gimnàs durant l'any, aprofita per provar classes i disciplines noves. Si el teu gimnàs tanca per vacances, busca un que tingui ofertes d'estiu o prepara rutines a casa amb gomes o manuelles i anima alguna amiga a fer-les juntes. Si marxes fora, pots informar-te si l'hotel on t'allotjaràs té gimnàs. Si ets de platja i matinera, pots practicar ioga o sortir a caminar o córrer pel passeig marítim o pels voltants i ser de les primeres en capbussar-te l'aigua. Si practiques o t'agraden els esports d'aigua, aprofita per nedar, bussejar, fer snorkel, anar amb caiac o paddle surf, o si fa vent, practicar esports de vela. També et pots quedar a la sorra jugant a pales o a voleibol. Si pel contrari ets més de muntanya, pots escollir entre fer senderisme, ciclisme o escalada, per exemple, i et pots recolzar de les diferents aplicacions que t'ajudaran a planificar millor la teva ruta segons dificultat i durada. Finalment, recorda que quan practiques esports a l'exterior a l'estiu, cal vestir roba lleugera i transpirable, portar gorra i ulleres de sol per protegir-se, anar ben equipada, amb aigua per evitar la deshidratació i posar-se crema solar. Tant si ets a casa com si ets de platja o de muntanya, aquestes vacances busca l'activitat física que et faci sentir més a gust i potenciar un estiu actiu. I recorda, evitar les hores de major temperatura entre les 12 i les 5 i hidratar-te correctament per evitar patir un cop de calor.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Coplejant.
6: Som a tot el país.
5: Coplejant.cat.
6: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant,
3: amb Caral Pedemonte.
7: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
8: La ràdio d'aquí.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Fem salut!
1: Benvingudes i benvinguts al programa del Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar de la nutrició en els infants, i és que justament la nutrició és important a l'època de la infància, també a l'adolescència, a la joventut, no? En totes les etapes de la vida, però evidentment la nutrició doncs marcarà també segurament el nostre desenvolupament físic, cognitiu i fins i tot la salut que tindrem en un futur. És per això que ens acompanya la cap del Servei de Pediatria de la Fundació Sanitària Mollet, que és la doctora Pilar Gussinyer. Benvinguda, Pilar.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Anem a parlar d'això, de la importància de la nutrició en els infants. Deia que, de fet, és un dels pilars bàsics, no?, de la salut en general, però, clar, sobretot allò, quan són allò nadons, no?, quan són infants, doncs hem de posar especial cura, no?
2: És molt important la nutrició a qualsevol edat. Ja sabem, des de que naixem fins que som grans, cada persona en les diferents etapes de la vida tenim unes característiques diferents i necessitem una nutrició especial o específica per a aquelles edats. Sí, sí, és molt important.
1: I llavors, com podem allò... Clar, nosaltres quan parlem de nutrició, no?, o d'alimentació, últimament sempre sentim a parlar de la dieta mediterrània. Però clar, en la infantesa, quins serien aquests productes, aquests aliments que mai haurien de faltar, no? Allò de dir, escolta'm, això és molt important, que quedi integrat.
2: A veure, jo sempre dic que podem o hem d'aprofitar l'època de la infància per ensenyar i aprendre a menjar sa i equilibrat. Llavors, tenim la sort de tenir una dieta mediterrània que és espectacular per poder tenir una vida sana en el moment de la infància, però sobretot en el futur. Llavors, jo, a part de ser pediatra, la meva especialitat és endocrí. Llavors, veig molts nens que tenen obesitat i jo sempre els explico a les mares que tots hem de menjar igual, de forma sana i equilibrada. Llavors, la paraula dieta està prohibida. Llavors, em preguntaves què és l'essencial. Pues, els productes de sempre, no? Els hidrats de carboni, les verdures i les proteïnes.
1: És a dir, allò que seria essencial seria...
2: A veure, l'essencial seria menjar les verdures i hortalisses, després les proteïnes i després els hidrats de carboni. Clar, també tenim les fruites, que són superimportants. Val? I llavors, què seria? Per exemple, doncs un plat hauria de ser la meitat de verdures i hortalisses. Val? Un quart seria les proteïnes, que seria la carn, el peix o els ous, i després l'altra part serien els hidrats de carboni, l'altre quart, que serien, pues, el que sabem, les llegums, que també són proteïnes, vale? La patata, l'arròs, la patata i el pa. Uh-huh. Llavors, això seria com la part més bàsica. I després, també és veritat, no s'oblidem de la llet, dels làctics, que també són molt importants per als nens perquè tenen el calci.
1: De fet, clar, nosaltres hem dit allò nutrició en els infants, però si comencem allò les primeres etapes, no? Ara veiem allò als nadons, que les famílies, no?, els hi comencen a... que és molt important allò que experimentin, no?, amb la textura, amb els sabors, perquè hi ha coses que així d'entrada veus allò quan són petits, que algunes coses els hi encanten i altres, doncs, bé, doncs proven, però van a parar al terra, no? Però és important, m'imagino, no?
2: Sí, els 6 primers mesos de vida ha de ser lactància materna exclusiva i, si no pot ser, lactància artificial, i a partir dels 6 mesos han de començar a aprendre a menjar diferents textures, aliments, de les diferents varietats que hem dit abans, no? Sempre vigilant que no s'ho ennueguin. Uh-huh. I després també anar vigilant que no apareixin possibles al·lèrgies. Però sí, és molt important el que toquin, xafin, tirin, marranegin. Uh-huh. Sí, això és molt important.
1: La doctora Pilar Gussinyer ens ha dit, jo sóc endocrina també i veig molts infants també amb problemes d'obesitat. Uh-huh. Ja fa anys que s'està parlant d'aquest problema. I és per això, perquè no fem aquesta nutrició equilibrada? No, que dèiem allò de la dieta mediterrània i, de fet, sempre doncs ens aboca allò de dir, escolta'm, és que hem d'aprofitar els productes de temporada, de proximitat, no? Això és el que hauríem de...
2: tal qual.
1: Generar els nostres àpats, no?
2: I que no hi hagin processats i que també vigilar les quantitats, perquè a vegades pretenem que els nens mengin moltes quantitats quan necessiten poquet. Llavors, els hem de deixar també que ells es vagin limitant, perquè si els obliguem a menjar, podem aconseguir o que no vulgui menjar o que mengin de més. Llavors, sí que és veritat que amb l'obesitat tenim un problema important, perquè és salut d'ara, perquè a més també és la salut emocional, perquè vulguem evitar-ho o no, els nens pues, es fiquen els uns amb els altres i llavors molts nens d'aquests pues, pateixen de que es fiquin amb ells.
1: Sí, l'assetjament escolar, no? Sí, que és l'altre gran problema.
2: Sí, llavors sí que és important que des de petits, això ara ho comentaven en el congrés que hem anat de pediatria, d'endocripediàtric, que dèiem que el més important per la prevenció i per al tractament d'una obesitat és crear uns bons hàbits des de petits, vale? I que aprenguin que menjar verdura és bo, perquè a vegades, si ens fixem, quan parlem de dieta...
1: Verdura no els agrada, el peix tampoc els acaba de fer el peix, però, clar, els agraden les

0: que menjar fruita i verdura és menjar sa i equilibrat i que ho hem de fer des de que som petits.
1: De fet, m'imagino que des de pediatria, també des de com a endocrinòlegs, l'important és, evidentment, parlar amb aquests infants, però també amb els seus tutors, cuidadors, amb les escoles, també fins i tot amb els propis centres hospitalaris, no? Perquè, bé, malauradament, hi ha infants que de vegades han de quedar ingressats durant un període de temps i no sé si també això es té en compte a l'hora de confegir, no?, aquests menús que després...
0: A veure, jo crec que els últims anys, ja fa bastants anys, des de l'escola, jo crec que també dels hospitals, estan intentant fer una alimentació sana i equilibrada. A més, estan assessorats des de l'ICS, vale?
1: L'Institut Català de la Salut.
0: Sí, que tenen un grup d'assessorament amb nutricionistes i pediatres que estan fent els menús escolars, els consells per alimentació a casa.
1: A més, aprofitem allò per dir que, si teniu allò curiositat, si entreu allò al Canal Salut, hi ha un apartat d'alimentació que, a més, hi ha propostes de menús que estan molt bé.
0: I estan molt bé, i a més també per la gent que tenen patologies i també creences, no? O sigui, està molt bé, molt bé. Clar, aquests hàbits alimentaris que s'han de fer des de que són petits, hem de tenir en compte coses que a vegades els pares no ho tenen present, no? A mi m'agrada molt aconsellar que dinin tots en família, tota la família davant del plat i que estiguin amb les pantalles tancades, que intentin no parlar de menjar, perquè a vegades quan són nenes o que tenen problemes de pes per excés o per defecte, comencen menja, o no mengis, això no pots menjar, no, que sigui un menjar divertit, tranquil, que parlin de les coses que han passat durant el dia, sobretot això, que siguin coses maques. I les pantalles, sobretot les pantalles fora.
1: Jo ara que vosaltres no veieu a la Pilar Gossinyer, però nosaltres sí, i jo pensava, clar, també és molt important, no?, involucrar fins i tot en el procés d'elaboració d'aquells àpats, no?, en els infants, sí, perquè també valoraran l'esforç que suposa jo al fer-ho i també el tipus de cuina, perquè jo li comentava, els agraden molt els fregits, els arrebossats, i potser no és el més de tant en tant.
0: De tant en tant, no hi ha res prohibit. Però mira, m'agrada això que em dius, perquè moltes vegades el que faig és que involucrin els nens, o sigui, sigui com sigui, que tinguin un problema perquè és per excés o per defecte, que involucrin al nen, que vagin al súper, al mercat, que decideixin entre tots que menjaran, que el facin, perquè, clar, veient, i a més és una forma també de fer-los responsables, de que sàpiguen que estan menjant, què és bo i què és no tan bo, no? I és molt divertit, perquè ells, si ja saben que han de menjar l'hidrat de carboni, la proteïna i la verdura, el que faran és, ostres, mama, aquí falta potser verdura o falta l'hidrat de carboni. Llavors pots dir, ostres, doncs és veritat, doncs anem a buscar una mica de pa, no? I el torrem o...
1: Sí.
0: Que està molt bé això d'involucrar-los. Gràcies, perquè era una de les coses que tenia jo al cap.
1: Sí, és important i també això, no?, que comentàvem allò de, que també aprens a valorar, no? I la doctora abans ens deia, també el tema de les proporcions, no?, que també és important tenir-ho present, no? No pecar per excés, no? Allò de dir, estar ben alimentat significa jo omplir el plat, no?
0: No, ells s'han de saber regular. Jo vaig estar molts anys en un ambulatori, vaig estar moltíssims, i em feia gràcia perquè a vegades volien que els nens petits es mengessin un entrepà que potser seria per un nen de 9 o 10 anys. Llavors els deia, clar, ells també han de saber limitar-se, saber estar aquí, no? Perquè el regular-nos també ens ensenya el que és necessari i el que no. Llavors sí que és veritat que els tamanys, no pot ser un nen de 6 anys que mengi com el seu germà de 12 anys, les mateixes quantitats, i que el de 12 anys mengi igual que el papa, o sigui, igual que la mama i el papa, no mengem iguals, o sigui, els adults, si som dona i home, no mengem igual, les mateixes quantitats, doncs és també, i a més, una altra cosa importantíssima és l'activitat física. Clar, si fem molta activitat física, potser necessitem més hidrat de carboni, no? Més quantitat.
1: És a dir, hem d'escoltar el nostre cos també, no? No allò de dir, els 5 àpats és

0: correcte?
1: Sí.
0: Sí, el 5 àpat,
1: jo sóc una defensora del 5 àpat, sí. Perquè així mantenim...
2: Sobretot, m'imagino, en aquesta etapa de la infantesa,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, perquè a més mantenim una sacietat, no? I tampoc evitem fer pujades i baixades de sucre. Llavors és molt important menjar els 5 àpats, perquè si no, a més, si ara ens trobem molts nens que no esmorzen el primer esmorzar, inclús a vegades el segon esmorzar. Què passa? Que jo no entenc com poden funcionar a l'escola, com tenen sucre per continuar funcionant si porten tota la nit sense menjar. Però és que, a més, després arriben l'hora de dinar i arriben amb una gana increïble, perquè, clar, els falten sucre. Llavors és molt important aquests 5 àpats, sí. Jo sóc una molt defensora.
2: Deia, els hi falta el sucre, però no paquem allò de menjar massa sucre, eh? Allò, doncs, les gominoles, clar, i tot això, el tema de processats, vigilem.
1: Clar, quan diem sucres, diem sucres hidrats de carboni d'absorció lenta, que això vol dir, doncs, el que hem comentat abans, les patates, la pasta, l'arròs, el pa i les llegums. Sí, sí, no la fruita... La fruita també és un hidrat de carboni, absorció ràpida, molt bo, però l'hem de menjar sempre després del dinar, si pot ser, o amb algun hidrat de carboni d'absorció lenta.
2: La fruita sempre després, ho diem perquè també és una polèmica, allò que sense dir, no, fruites han de ser entre els àpats, però mai allò de, després de menjar. Depèn.
1: Justament en pediatria ens agrada just després de dinar, o sigui, com de postre, sí, perquè ens ajuda a absorbir millor el ferro. Vale? El lacti no, i la fruita sí, sobretot si té vitamina C. I a més, evitem el pic de sucre que pot tenir la fruita quan està menjada fora de l'àpat.
2: Estem parlant allò d'alimentació infantil, llavors la recomanació d'una professional és excel·lent. Tema també de la ingesta, dèiem, clar, l'alimentació és important, també l'activitat física i també la ingesta de líquids, sobretot aigua.
1: Aigua.
2: No, res de refrescos, ni
1: sucs de fruita, encara que et diguin zero sucres, no. Aquí també hi ha altres colorants o... No, aigua.
2: De fet, allò d'aprendre a mirar les etiquetes també és molt important, no?
1: Importantíssim.
2: Perquè ara comentaven, tot i que posi zero, doncs potser no, aquest 0-0-0 no hi existeix, no?
1: No, i a més hem de pensar que hi ha altres productes, no hi ha colorants, i que no. Com l'aigua no hi ha nada, no?
2: El tema aquest que ara dèiem, els sucs, la fruita és millor menjar-la com a fruita que no passa allò, no? Perquè també tenim allò socialment, allò de dir, ai, doncs a l'esmorzar un suc de, encara que sigui natural, eh? Però jo he sentit a dir allò que és millor que sigui la fruita sencera.
1: Sí, perquè té la fibra, es menja amb la fruita sencera. Llavors també així evitem tenir pics de sucre, no? De pics de glucèmia que fa després que la insulina pugi, llavors el sucre baixa. Llavors sempre preferim la fruita sencera. Abans havíem dit sempre sucs de fruita, clar, és millor un suc de fruita natural que un suc de bric, però si pot ser una fruita sencera, perfecte. Igual, aprofito per dir els hidrats de carboni d'absorció lenta que siguin integrals. El pa que sigui integral, l'arròs integral i la pasta, si pot ser integral, també. Pel mateix, perquè ens dona sensació de sacietat i després mantenim el sucre en uns nivells més continus i també per la part integral, quan traiem la part integral, traiem les vitamines i els minerals. O sigui que necessitem que el pa tingui la part integral.
2: Està bé que comenti això la doctora, perquè de vegades allò pensem que el tema integral és més per una qüestió d'adults, però si ja des de ben petits, no, ens acostumem a aquest tipus d'alimentació, segurament això ho passarem a integrar dins de, no, quan siguem adults, també.
1: Insistim, hàbitos. Els hàbits es fan de petits i és la millor edat quan són petits, perquè ells van aprenent a cuidar-se ja des d'unes edats que els servirà per un futur.
2: Dèiem, per esmorzar, ara s'està recuperant el tema dels entrepans. Evidentment, m'imagino que la Pilar, doncs, és una defensora, no, d'aquests entrepans i no de comprar bolleria o temes...
1: Per suposat. Al col·le s'hauria d'anar amb un entrepà.
2: I no passa res, allò, ja no, clar, l'entrepà sempre és amb un embotit. Jo no, així sí. D'entrada diria, ai, l'embotit, no?
1: A veure, sí que és veritat que no podem abusar, però podem fer un formatge, podem fer un pernil de gall dindi o pernil dolç, sempre que siguin, no, que no estiguin molt processats, vale? Ens hem de fixar també en això. Tonyina natural, podem fer de truita.
2: Sí.
1: Clar, de vegades no pensem.
2: Sí. No, de vegades no pensem, i és que també amb el tema dels ous hi ha hagut una revolució, no? Perquè abans eren gairebé prohibitius, ens deien més d'un cop a la setmana no, i ara doncs hi ha persones que diuen no, és que jo menjo dos al dia.
1: Sí, sí, és un dels aliments més rics que tenim. Uh-huh. I tens raó, hem passat de que tenia colesterol i la gent amb colesterol no pot prendre i res d'això, i ara és un aliment proteic i greixós boníssim.
2: Sí. Ara que parlàvem allò, abans hem fet referència, no?, al tema de l'obesitat, però també és veritat que hi ha infants amb diabetis, amb altres patologies, que llavors també s'ha de tenir una cura especial, no?, amb el tema de l'alimentació.
1: Sí, clar, hem de pensar que les diabetes que veiem en els nens petits són diabetes de tipus 1, vale? Llavors, no és el mateix que els de tipus 2, que estan més relacionats amb obesitats, resistències a la insulina. Els nens que tenen diabetes tipus 1 sí que necessiten una alimentació, a veure, més regulada. Jo sempre explico que els diabètics són les persones... els nens amb diabetes són, o els adults amb diabetes, són de les persones que menges més sa, perquè han de mantenir un sucre doncs, bastant regular. Llavors, sí, han de menjar de forma més regulada, però jo crec que són els que mengen millor. Després, altra cosa són els nens que tenen celiaquia o els que tenen colesterol, que llavors aquests sí que han de fer una dieta. Vale? Perquè llavors ha de ser una dieta pues, per al colesterol, pues, baixar amb colesterol, per la celiaquia pues, sense gluten.
2: Cada vegada trobem que hi ha més part de la població amb intoleràncies alimentàries.
1: Sí,
2: però... I això no té res a veure allò de... no? Hi ha persones que igual no són celíaques però ja han deixat de... No? O han deixat de menjar gluten o han deixat de posar la lactosa. Jo no sé si això, si ho introdueixes també ja de petits, això els afectarà també.
1: En això és veritat que jo no estic especialitzada. Nada. I llavors no et puc donar cap teoria. Sí que és veritat que la intolerància a la lactosa, sabem que a mesura que ens fem grans deixem de tenir la lactasa que té els budells, no? Llavors això sí que és més de l'edat, com si diguéssim, eh?
2: Però sí que ha comentat la Pilar Gunyiser que és important, per exemple, que els infants prenguin làctics per al tema del calci.
1: Sí, sí, importantíssim.
2: Que també els adults els tenim una mica allò, doncs marcat allò amb una creu. Però és important, poden prendre làctics de vaca, no sé si d'ovella, de cabra, és millor.
1: Del que vulguin.
2: Del que vulguin.
1: Jo, és que, clar, ja saps que tot això són...
2: Modes, també.
1: Modes,
2: sí. No, però és que ho són, eh? Sí, llavors, hi ha tendències.
1: Sí, hi ha tendències. I jo per ara, a la infància, jo no trec la llet de vaca si no és que tenen algun problema d'al·lèrgies o d'intolerància a la lactosa, que la passem sense lactosa. Però jo crec que és molt important prendre lactis per als ossos.
2: Uh-huh.
1: Després estan les dietes veganes, vegetarianes, que poden tenir... Però, clar, en això sí que no podem...
2: Què passa, doctora, si un infant en una família vegana? Clar, perquè no, normalment allò, no? Els nens, allò segons no? L'àmbit familiar... Doncs segurament tu educaràs aquests nens, no només a nivell allò cultural, sinó també alimentari, amb això que tu consideres que és el millor.
1: Home, el que aconsello sempre és que vagin a un nutricionista especialista en dietes veganes amb nens. I llavors que mirin què s'ha de suplementar o no. Això sí que és important perquè ens poden faltar molts nutrients.
2: Clar, allò que dèiem, allò, les proteïnes, no? Sí, clar, sí. Quan parlem de proteïnes, normalment pensem allò en carn, peix, no? Tot i sí. que també els llegums s'entenen, sí. sí, però sí. segurament has de fer algun, un equilibri, un suplement, no?
1: O segons quina vitamina, doncs per la vitamina B, o... Llavors, sempre aconsello, perquè jo no sóc especialista, llavors quan em pregunten, jo dic, sobretot aneu a un especialista, perquè jo m'hauria d'estudiar, no. com si diguéssim.
2: El que sí que és cert és que quan la doctora ens ha dit allò, la meitat ha de ser de, no? Un quart de proteïnes, un quart d'hidrats, l'altra part vegetal. Una de les tendències que també es parla molt, i jo crec que per als infants acostuma a ser atractiva, és la dels colors, que en el plat tingui color.
1: Clar, no? Després... Viva la inventiva. Però sí que diem que quants més colors tenim en el plat, més varietat de vitamines, de minerals, de nutrients tenim. I després doncs podem fer coses molt divertides, ja que fem que ens ajudin a fer els plats, anar al súper, a fer, doncs que també podem fer carites, a colors, bueno, cadascú.
2: I ho hem comentat així per sobre, però també és molt important la manera de cuinar els aliments, no?
1: Sí, sempre aconsellem que, a part de que no siguin processats, que no siguin comprats, no? Allò que estan preparats, que siguin sobretot fets al vapor, al forn, a la planxa, que després es pot... O sigui, no hi ha res prohibit. Això ha de quedar molt clar, perquè a vegades, si som molt estrictes, és veritat que hi ha una tendència no? de que... Ara la nutrició en els nens, pues, hem d'evitar els sucres refinats i hem d'evitar, clar, jo crec que les prohibicions no ens va bé. Val? Llavors els hem d'ensenyar que poden menjar de tot, però de la justa mesura, i que hi ha aliments que intentarem evitar, però que si hi ha un dia a la setmana que mengem pizza... Pues la menjarem i a gust. Hosti, i potser no serà tot un plat de pizza o i farem una amanida al costat. No? I algun dia podem menjar pues, un croissant? Pues clar que sí, no? Perquè si no ens posem molt estrictes i jo crec que això no ens ajuda a ningú.
2: No ens ajuda perquè, de fet, hem dit que l'alimentació és important allò en el desenvolupament no només físic i cognitiu, sinó també de salut mental, fins i tot, amb la qual cosa pensem que és un pilar bàsic de forma allò totalment global, ens hem de tenir en compte.
1: Total,
2: no?
1: Total. A veure, a més, la salut mental ara en la infància jo crec que és una de les coses més importants. És tot un altre tema, però sí que és veritat que quan nosaltres parlem, per exemple, de l'obesitat, posem tres pilars importantíssims, que seria l'activitat física, l'alimentació i la salut emocional. Sí, perquè moltes vegades mengem, està ara molt de moda, l'hambre emocional. Llavors, hem d'ensenyar als nens que quan estan avorrits o si estan nerviosos o tenen algun problema, no és la solució el menjar. No?
2: Quedeu-vos amb aquest triangle, alimentació, exercici... i salut emocional.
1: És importantíssim, i això seria, jo crec que un altre tema molt interessant a tractar.
2: Doncs doctora, se'ns ha passat el temps volant, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i donar-nos doncs, aquests consells en relació a la alimentació infantil. Fins una altra.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Adéu-siau.
1: Fins una altra. Adéu.

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: L'estopa, prop del foc, s'encén. L'estopa és la part basta que es separa del lli i del cànem en trencar-los o pentinar-los. És, per tant, molt lleugera i pren amb facilitat prop del foc. Alhora és un foc d'encenalls i de poca durada. Per això diu el refranyer, amor de lluny i fum d'estopa, tot és u.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: La llengua d'un mal veí pica més que un escorpí. Diuen que una bona casa la fan els bons veïns, però també que amb el veïnat bona amistat i el portal tancat. I evidentment, quan els veïns malparlen d'algú, tot el poble en va ple. I moltes vegades només són en reunies sense fonament, però fan molt mal. Per això, un altre refrany ens recomana pany i clau i barra travessera a la porta, o també cadascú a casa seva i Déu en la de tots.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.
2: Llibres, camins i dies porten saviesa. Encara que fer anys per ell mateix no aporta saviesa, perquè persones de la mateixa generació poden tenir experiències vitals i interessos ben diferents que els hagin portat a acumular una saviesa ben diversa i no sempre equiparable. Els anys fets ens aporten memòria i experiència. Els camins triats també condicionen aquesta experiència. I els llibres que ens hagin acompanyat acabaran de conformar el mapa de la nostra saviesa. I cal saber-la compartir i treure-la en fora perquè llueixi i pugui ser la nostra carta de presentació.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
1: Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Salari està al control de so, el Jordi Tortosa aquí al micròfon, i per endavant avui un programa que volem dedicar als cantautors, perquè aquest concepte tant del segle XX, què se n'han fet? És a dir, on són els cantautors d'ara?

Si hi ha un lloc on la paraula cantautor mereix un respecte enorme és a Llatinoamèrica. I hem començat avui precisament a l'Argentina amb la Silvana Moreno i un clàssic, el León Gieco, cantant junts aquesta L'Aurora, que està inclòs en el sisè àlbum, últim treball publicat recentment, d'aquesta cantautora argentina que es diu Silvana Moreno. Té 38 anys i és una argentina molt cosmopolita que ha viscut a Boston, a Nova York, a Londres, i que d'alguna manera rescata també la tradició de la cançó al costat de grans clàssics com León Gieco. I un altre més jove, però que ja és tot un clàssic de la cançó d'autor a l'Argentina, és sens dubte Kevin Johansen.

Aquestes són les últimes notícies que hem tingut de Kevin Johansen. Es tracta d'un single que es diu Luna sobre Porto Alegre i que està enregistrat en una sala d'exposicions de la Galeria Malva de Buenos Aires. I la veritat és que ell sol, amb una guitarra, mostra perfectament el que és el paradigma del cantautor en aquest cas concret llatinoamericà o argentí. Un altre cantautor actual molt jove es diu Leo Rizzi i és tot un personatge al que hem de descobrir.

Leo Richie, en temps de Rosalia o de Bad Bunny, aquests personatges, Leo Richie, demostren que hi ha una cançó d'autor del segle XXI, sens dubte. Aquest és el seu segon àlbum, es diu La bellesa de les flores, i aquest noi que va néixer a Eivissa ha crescut a Uruguai i col·labora amb altres músics, com per exemple Santi Balmes.

Segon disc de Leo Rizzi, un noi nascut a Eivissa, crescut a l'Uruguai, amb molt d'èxit a Mèxic i que en el seu segon àlbum que acaba de publicar té la col·laboració de Santi Balmes en aquesta cançó, Aquí nadie se puede morir. I seguint els camins, sobretot, d'aquests cantautors del segle XXI més joves i tornant a Latinoamèrica, ens trobem amb una dona imprescindible actualment, Silvana Estrada.

Silvana Estrada, que acaba de publicar aquest single al costat de Pablo Pablo. Qui és Pablo Pablo? Pues és el fill de Jorge Drexler, cantautor i, a més, productor. I la veritat és que aquestes cançons mostren aquesta contínua connexió entre les dues bandes de l'Atlàntic, entre aquella cançó tradicional llatinoamericana, o aquella idea o aquell concepte de la cançó d'autor a Llatinoamèrica, i el que també s'ha anat produint aquí entre nosaltres. Pablo Pablo, fill de Jorge Drexler, cantant amb la Silvana Estrada aquest Antes de ti. I ja que estem parlant de Jorge Drexler, acaba de publicar un àlbum en el que col·labora gent com Meritxell Nederman, entre d'altres. Així és que escoltem aquest treball que es diu Taracà, que és el nou signat per Jorge Drexler.

0: y poco nada más.
1: Així sona el nou treball de Jorge Drexler, l'uruguaià, que acaba de publicar Taracá, i en el que col·labora Meritxell Neddermann, que, per cert, ella, per la seva banda, ha publicat un single col·laborant amb Bernat.

0: El single es diu Porto la Sal i està signat per Meritxell Neddermann i Bernat, que no és un altre que Bernat Tortajada Català, que és un cantautor de Sabadell amb el que ha col·laborat Neddermann i que ell, per la seva banda, també ha publicat singles o cançons com aquest Disco Ball.
1: Atame a la Disco Ball cuando se acabe la fiesta. Haz que brille como el sol. Tócame como la orquesta.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Perifèries, les músiques del cor.

podríem dir que la cançó d'autor al segle XXI, que és el nostre tema d'avui, ja no és la cançó d'autor, són les cançons d'autor. I això, aquesta petita joia, la signa Mar Pujol, una cantautora del Prat de Lluçanès, nascuda al 99, és a dir, 26 anys i poc més, i la veritat és que ens fascina sempre que l'escoltem cançó a cançó. Com també ens fascina gent més veterana procedent de l'àmbit del rock, procedent de la guitarrística, com és un Xarí Maristé, que ens acaba de publicar un àlbum magnífic, Punt de Creu.

però el riu sempre va cap baix. En lo vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és on naix.

El nou disc del basc Ruper Ordorica, Lurra i Kutu Barik, així es diu. I les últimes notícies que tenim també d'una altra de les cantautores més interessants que tenim a casa nostra és de la rockera, si volem dir-lo així, Maika Makovsky.

Maya, Maika Makovsky, con un tema que es diu Besides, B-Series, i que estava inclòs en el seu últim treball, Bunker Rococo. I apurant el temps del final del nostre programa, no podem oblidar-nos també d'una de les noies o de les cantautores més personals d'aquest país, Cristina Rosenmenger.

Cristina Rosenvinge, des de la banda sonora de Després de Kim, una pel·lícula que s'ha estrenat aquest any que es diu Sin decir adiós. I us convidem a escoltar les últimes convidades al nostre programa d'avui entorn a la cançó d'autor ara, actualment. Es diuen Les nietes del Charlie.

Es diuen Maria i Raquel Rubio, són dues germanes i es fan dir les nietes del Charlie. Personalment, no havia sentit dues veus femenines tan singulars, probablement des de Vainica Doble. Una autèntica meravella per tancar aquest programa que hem dedicat avui a la cançó d'autor. La setmana que ve més us esperem, com sempre, l'Aleix Alari al control de so i el Jordi Tortosa al micròfon. Fins llavors.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia pel matí. Què tal, com esteu? Salutacions cordials. Hola, hola. Avui no és divendres, és dimarts, però demà és festiu. Ni que sigui a Catalunya, que no a tot arreu. Però sí que nosaltres celebrem aquesta revetlla de Sant Joan amb festa, amb dia festiu. Demà serà això, dia festiu, dimecres 24, dia de Sant Joan. Bé, avui ja hi som aquí, com sempre, el Miquel Zafra, la Núria Catxan, i serem fins les 12 del migdia. Demà no, eh? Demà no ens espereu, que demà no hi serem. Però us acompanyarem igualment, vull dir que no patiu. Re, molta calor. Aquestes hores ja, déu-n'hi-do, la que està caient i la que caurà, perquè després us explicaré, però poca broma amb la situació de temperatures, aquesta onada de calor, primera onada de calor de 2026, que ens ha arribat amb l'entrada de l'estiu i que s'està allargant, sembla ser que fins demà. Les nits, ja no sé què dir. Jo, lo de la nit, ja no sé què dir. Si ahir vaig tenir nit toledana, avui no sé quina nit he patit. Nit sevillana? No ho sé. Perquè a Sevilla també déjalo caer. Vull dir que aquí estem. Dormim poc, la veritat. Jo em passo voltejant per casa gran part de la nit. A més, surto a les terrasses a veure si allà s'està millor, però què va, és que dona el mateix. Com diu el Miquel, estem allà al mig d'una olla i quan la olla bull no hi ha manera, tu. Miquel, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, Núria. Més que una olla, el Vallès és una paella.
1: Una paella.
2: Sí, sí.
1: Mira, de veritat, és terrible. Les nits són terribles. Fa tantíssima calor que és molt difícil conciliar a la nit i poder dormir.
2: Costa molt.
1: No sé, tu, quina nit has...
2: Aquesta nit, doncs una nit, com tu dius, una nit d'aquestes dures, de nit del lloro, de començar a donar voltes i costa dormir fins costa. Que arriben aquestes hores de matinada ja, que et queden un parell d'hores per aixecar-te.
1: Que és quan millor estàs. Perquè ja no hi ha soroll al carrer, bueno...
2: Que escoltes el despertador, que
1: els intentes pajarillos,
2: que estiguis... Dius, va, 5 minuts més.
1: Va, una
2: vinga,
1: mica
2: va,
1: més.
2: 10 minuts més. Sí. I ja et toca aixecar-te perquè ja no pots allargar més aquest horari i t'has d'aixecar, no? Però és quan més a gust estàs i quan el cos està ja esgotat de tota la nit
1: de no haver dormit bé
2: i de no dormir, clar.
1: Clar. Jo, mira, suposo que cada veí i veïna que ens escolti tindrà les seves aventures nocturnes. Però jo ahir em vaig anar al llit i a les 12... començo a escoltar dic, no me lo puc creer. Tinc una veïna que ve de treballar a les 10 de la nit i aquesta dona
2: que posa el
1: a les 12 a les 12 de la nit posa la termoturmo el Turmix i deu ser un Turmix de fa 50 anys. Perquè això no sembla un Turmix.
2: Però què es posa a fer, maonesa, a aquestes hores
1: Mira,
2: de la nit?
1: Mira, és que no tinc ni idea.
2: O...
1: No tinc ni idea del que fa. Però ja li he dit alguna vegada, eh? Recorda que al costat de la teva cuina està la meva habitació, sisplau. Ai, disculpa. Però se nos olvida muy rápido.
2: I
1: la veritat és que...
2: públicament ho comentes,
1: ho no? Ho comento, sí. A veure si es dona per... Crec que no es donarà per saber el que fa, però... I després de la Turmix hi ha els petards. Van aparèixer... Però tu imagina't, 12:30 de la nit, petardazo, però... d'allò que no t'esperes, que t'estàs tornant a quedar adormida i pam! I tu, ah! Jo és que em vaig espantar, dic, però ara què? I dos seguits, i ja està, ja van parar, però ja et van tocar els nassos, perquè ja t'has quedat allà.
2: Ja quedes desperta, no?
1: Mm. Amb la calor que fa, amb els sorolls de la canalla al carrer i tot plegat, doncs la veritat és que m'agradaria desaparèixer, vull dir, marxar a un lloc on no hi hagin petards, on la gent... Hi haurà algun lloc on la gent sigui conscient que té veïns? Jo pregunto, eh? Crec que no. Crec que, tothom...
2: Complicat. El que demanes és una mica complicat.
1: Sí, no? Perquè al final tots volem fer el que ens ve de gust, no? I si volem ficar la rentadora a les 12 de la nit, doncs la fiquem i el de abajo que s'aguante. I si volem això, cuinar a la 1 de la matinada, doncs cuinem i, escolta'm, el que no pugui dormir, doncs mira, que s'aixequi. Perquè com que fa calor jo no puc dormir, doncs, no sé, una mica de por favor, no? Una mica de por favor.
2: Complicat, sí, sí.
1: En fi, em donaria per escriure un llibre, eh? Perquè així tot l'estiu. I quan no és uno, és otro. Vull dir que increïble. Ah, i no diguis res, perquè és que et queixes per tot. Aquesta és la resposta de moltes de les persones quan et queixes de que no dorms a la nit, no? Compra't una casa o vete a la muntanya, com si això fos possible. Si fos possible, molts ho faríem, sense cap dubte, eh? Ja ho dic. En fi, avui dia de coques, avui dia de fer cues a la pastisseria, a les pastisseries de Montornès. Tenim vàries, tenim la Vinyallonga, tenim el Forn Vila i tenim la Helena i després tenim el Forn de la Bòbila. Vull dir que, no sé si em deixo alguna, vull dir que a tots els veïns i veïnes de Montornès ens repartirem entre una i una altra per anar a comprar doncs, les coques que toquin. A tu de què t'agraden les coques, Miquel?
2: A mi de Llardons.
1: De Llardons, és veritat, la teva preferida sí. És la de Llardons. Sí, sí, sí, sí, tota la raó. A mi m'agrada de nata amb
2: molt
1: pinyons.
2: Bona, també, molt bona també. Sí,
1: m'agrada molt. I després m'agrada la tradicional de tota la vida, aquesta coca que la menges i et transporta a la teva infància. Perquè ara ja estem tips de tot. Hi han coques farcides del que vulguem. I si no hi han, tu la demanes, l'encarregues i te la fan. Però, ai, també m'he deixat el Can Tomàs, perdó. Que també tenim el Can Tomàs. Ara m'estic recordant que el noi del Can Tomàs ha fet una campanya de publicitat molt important a les xarxes socials i també tenim, ara m'ha vingut, perquè ell fa fins i tot de pistatxo, fa coses molt, molt guais, el Can Tomàs. I fixa't que ahir ja va dir ja no agafem més comandes perquè no donem abast. Vull dir que si no la teniu encarregada, el Can Tomàs ja no agafava més comandes. Doncs les fem o les fan farcides de qualsevol cosa que t'agradi. Però tastar una coca normal, d'aquella normalita, amb la fruita aquesta escarxada, típica de Sant Joan, de la Revella, les de tota la vida. Si menges un tros, això et transporta a la teva infantesa, perquè aquesta sí que és l'original. Abans no havia tanta coca. Clar, la de brioix amb
2: fruita.
1: Fruita escarxada. Ah. Abans era la clàssica. Ara ja hi ha de tot. Però és veritat que si testeu una mica d'aquesta coca, doncs arribareu a recordar moments de la vostra infància.
2: I la teva, quina és la teva preferida?
1: A mi m'agrada molt la de nata. Nata amb pinyons, aquesta que he comprat. Que he comprat un tros, però sí... A mi m'agrada molt aquesta, m'agrada molt. La nata m'agrada molt que no sàpiga molt la sucre. Si la nata està molt dolça, ja no m'agrada. I per això vull dir que aquesta és la que més...
2: I la de pasta de fulla amb pinyons, per exemple, t'agrada?
1: També m'agrada, sí.
2: I sucre?
1: Sí, sí. També, sí. I m'agrada també la característica, la típica aquesta que t'agrada a tu.
2: La de Llardons. Que normalment acostumen a posar també ametlla, trossets d'ametlla per sobre.
1: Sí, està molt bona també. Però jo no sóc massa de dolços. Jo menjo un trosset i amb això ja
2: fas, no?
1: Sí, ja tinc prou. El dia següent un altre trosset, però no sóc de menjar-me
2: la coca sencera,
1: no? Avui i demà no. La veritat és que no. I res, Miquel, aquí estem. Fem revetlla de Sant Joan, que bueno, la tenim a tocar.
2: La pre-revetlla.
1: Sí, la pre-revetlla. Perquè demà serà la revetlla, però aquesta nit és la, la nit.
2: Aquesta nit és la revetlla
1: i demà serà Sant Joan.
2: Correcte.
1: Llavors, ja avui es menja la coca a la nit i demà, després de menjar, també doncs, es posa la coca perquè tothom pugui gaudir. I res, així donem l'entrada també nosaltres a l'estiu. És una manera, amb l'arribada de Sant Joan, de celebrar l'entrada a l'estiu i gaudir doncs, de coses bones, dolces, que ens alegren una mica la vida.
2: Faràs algun ritual aquest any, Núria?
1: Jo crec que no.
2: Aquell ritual de l'olla que tenies, te'n recordes?
1: Sí, aquell sí, sí, que cremava coses, sí. Jo crec que no. De fet, com que no dormo per la nit, quan arriba la nit tinc molt mala llet, Miquel. No m'hi aguanto ni jo. No sé si m'entens el que vull dir.
2: T'entenc, sí, sí, sí.
1: Llavors, quan arriben les 10, 10 i
2: no
1: mitja...
2: No tens ganes de res.
1: No. Vull anar-me a dormir, que no em toquin la gaita, perquè no estic per gaites. Començo a tenir mala llet. Perquè ja porto, des de la setmana passada, que no dormo bé. La calor, el soroll... I clar, quan vas acumulant,
2: sí,
1: acumulant
2: sí, és acumulatiu
1: nits,
2: i això condiciona.
1: Clar, després el caràcter no segueix. I sóc conscient, perquè ja ho dic, hi ha dies que no m'aguanto ni jo. I és per això, perquè no dormo bé a la nit.
2: Podries llavors, agafar una estera i anar-te'n al terrat, Núria, a dormir.
1: És que no tinc terrat. Si no, segurament ja ho hagués fet. Tinc terrat amb teja. Vull dir, no pots pujar. Si no, ja et dic que amb una...
2: Una estera, t'agafes sí, una estera d'aquestes i...
1: Això està una mica duro, no?
2: O una gandula i te'n vas a dormir.
1: Agafaria la gandula i la posaria allà dalt i allà m'aniria a dormir.
2: A la fresca.
1: Sí, sí, sí, ja t'ho dic. I una manta, que a mi m'agrada dormir tapada.
2: Bueno,
1: que
2: més, és, més aquesta que
1: és una altra.
2: Un llençol, jo crec
1: un llençol,
2: que la agafaries,
1: Un llençol, sí. O una tovallola, sí. A mi m'agrada dormir allò... Quan
2: una
1: estic,
2: mica tapadeta.
1: Sí, quan estic destapada no dormo bé. En fi. Ai, quantes coses, quantos misterios... Anem al lío, no, Miquel?
2: Vinga, anem a fer repàs.
1: Sí? De... O ens poses algo de música. Perquè
2: de
1: no fent...
2: totes les activitats que tenim, bueno, com vulguis,
1: va,
2: comencem
1: posa...
2: amb música.
1: Sí, comencem una mica,
2: una cançó del Ricky Martin.
1: El Ricky Martin, que diu aquello de vente pa' acá, vente pa' acá. Pues veniros, que tenemos mucha cosa que explicaros.
0: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs ja sabeu, tenim Revetlla de Sant Joan amb correfoc infantil, ball de diables i drac de Montornès, que finalitzarà amb l'encesa de la folguera al pati de l'Escola Marina. D'això serà avui, tot i que entre el 13 i el 28 de juny hi hauran activitats al barri. Activitats de tot tipus, culturals, esportives, moltes de les quals ja s'han fet. Però encara queda el gros. El gros és, com hem dit, la Revetlla de Sant Joan amb aquest correfoc i la encesa de la folguera al pati de l'Escola Marinada. Seguidament es celebrarà un sopar de cabàs que acabarà amb una festa amb el DJ Frank Phil i el repartiment de la coca a totes les persones que assisteixin a aquesta festa. L'endemà es proposarà un àpat conjunt amb la paella popular per dinar. Els tíquets estan disponibles al Casal de la Gent Gran Nord i als establiments de la Polleria Angelita i el Gato con Botas. Per cinquè any consecutiu, l'Ajuntament ha reeditat aquesta campanya per Sant Joan Inclusiu Il·lumina Montornès. S'hi recullen recomanacions per conscienciar el veïnat sobre el malestar de l'ús dels petards sonors que provoquen en col·lectius com la gent gran, els nadons, les persones afectades per problemes cardíacs i persones amb trastorn d'espectre autista, el TEA. També hi ha persones amb fonofòbia que han de marxar de Catalunya per poder passar una nit tranquil·la. També es fa esment als animals domèstics i de carrer que pateixen davant d'aquests sorolls ensordidors i sobtats dels petardos. Doncs, afortunadament, aquest any s'ha notat i s'han respectat molt els tempos. I ja des d'aquest cap de setmana estem escoltant petards, però abans hi ha hagut calma i cerebritat o intel·ligència per respectar a totes aquestes persones. També avui vull parlar de la convocatòria d'ajuts de menjador per al curs 2026-2027, perquè recordeu que teniu temps fins al 30 de juny de manera presencial o telemàtica. Recordeu que el Departament d'Educació de la Generalitat ha posat en marxa aquesta nova convocatòria d'ajuts de menjador al territori gestionada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental. Hi poden optar les famílies amb fills i filles escolaritzats, escolaritzades als centres d'educació infantil i primària de caràcter públic i concertat, inclòs l'alumnat que comenci I3 al setembre. A la concessió d'ajuts de menjador escolar es tenen en compte criteris basats principalment en la renda familiar, així com altres situacions específiques o de risc social. En funció d'això, els ajuts poden oscil·lar entre el 70% i el 100% del cost del servei. Per cert, es busquen restauradors, restauradores per participar al Sarau de la Festa Major. L'esdeveniment gastronòmic tindrà lloc dissabte 19 de setembre al Parc dels Gegants, de 12 a 6 de la tarda. Les persones restauradores del poble que vulguin posar-hi una parada poden trucar al 93-566-7004 o enviar un correu atenció a l'adreça empresa@montornès.cat. Amb l'arribada de la calor es recorda la importància de mantenir terrasses i jardins lliures d'aigua estancada, així com revisar testos i altres recipients per evitar la presència d'aigua de pluja acumulada. Les altes temperatures d'estiu afavoreixen la proliferació dels mosquits, així que la Diputació de Barcelona ha iniciat una nova campanya centrada en la prevenció d'aquests insectes. Des de les institucions es recorda que és important mantenir espais privats com jardins i terrasses lliures d'aigua estancada, així com revisar els testos i altres recipients que puguin tenir aigua de pluja acumulada. Les persones que tinguin piscines han de mantenir l'aigua en bon estat de desinfectació. Vinga, va, que ja ha arribat a l'estiu i amb l'estiu els mosquits. Amb aquesta onada de calor que estem patint de més de 40 graus en alguns puestos com a Lleida o a França, on han mort 5 persones, després donaré detalls, vull recordar que davant d'aquesta onada de calor, recordeu que tenim refugis climàtics arreu de Montornès. El municipi disposa d'una xarxa de refugis climàtics que permet al veïnat protegir-se durant els episodis extrems i els ofereix confort tèrmic, descans i seguretat. Hi ha un total de 4 refugis exteriors que corresponen al recinte de les piscines d'estiu, els parcs del Torrent de Vinyes Velles i dels Castanyers, la Pineda del Parc Socioesportiu del Vinyes Velles i també n'hi ha altres 4 interiors, la Biblioteca Rosa Leveroni, els 2 casals per la gent gran i la piscina coberta del SEM Les Vernedes. Podeu consultar tota la informació al web montornès.cat. I si avui hem de parlar de la revetlla de Sant Joan, dissabte hem de parlar de la revetlla de Sant Pere, a la plaça Joan Miró. L'Associació de Veïns i Veïnes de Montornès Centre organitza en aquest dissabte, dia 27, la revetlla de Sant Pere per celebrar el seu 15è aniversari que celebra aquesta associació. Ho faran amb una festa per gaudir totes les persones que vulguin apropar-se, ja que oferiran diversió pels més peques de la casa amb jocs infantils, tallers d'animació i molta gresca. A partir de les 9:30 obriran el servei de bar per poder sopar allà a la fresca, tot i que també podreu portar sopar de cabàs o carmanyola. I després del sopar, tranquil·lament, arriba l'hora del ball. Aquest any, amb l'artista local, Melanica. Ball hasta la 1 de la matinada, organitzat dissabte a la plaça Joan Miró per l'Associació de Veïns i Veïnes del Centre de Montornès. Properament, la Montse Garcia i el Salvador Miralles ens donaran detalls d'aquesta festa que tenim també a tocar. Després de la revetlla de Sant Joan, arriba la revetlla de Sant Pere. Dia Mundial, o en aquest cas Dia, perdó, Internacional de la Dona Enginyera. Cada 23 de juny és un dia molt especial per fer un homenatge a aquelles dones que exerceixen un rol que ha estat ocupat tradicionalment pels homes, cap d'enginyeria. Se celebra avui, doncs, aquest dia. També és el Dia Internacional de les Vídues. Cada 23 de juny se celebra aquest dia, una data oficial promulgada per la ONU i que tracta de pal·liar els problemes relacionats amb la viudetat a tot el món. I avui és Santa Agripina, Jacobo, Gaspar. A tots ells, moltes felicitats, que tingueu un dia meravellós i sobretot, doncs, si teniu també allò, un aniversari a celebrar, doncs avui felicitats a Quintín Valiente, el nostre company Quintín, a veure si el podem trucar i podem parlar amb ell i li donem una sorpresa. La Laura Martínez, Laura, moltes felicitats. També a l'Esplai Panda, la Susana García de la Polleria Angelita. Susana, una abraçada ben forta, felicitats. Benito Rey, felicitats, Benito. Antònia Porta, felicitats. Jonathan Valera, Jonathan, hombre, Johnny, 23 de juny, felicitats. Toni Porta, també avui celebra el dia del seu aniversari, felicitats. Doncs a tots i a totes, que tingueu un dia meravellós i que pugueu celebrar el vostre aniversari per tot lo grande. Nosaltres continuem. A veure si és possible.
1: Sí, dime.
6: Per molts anys, anys i anys, per molts anys, te deseam... Com dius?
1: Guapíssima, no, és que estoy a la feina i aquí no es pot parlar.
6: Ah, doncs una abraçada molt forta, que tinguis un dia meravellós, Quintín. Una abraçada des de la ràdio.
1: Moltíssimes gràcies a tots els oients i a vosaltres també, companys.
6: Vinga, una abraçada ben forta, passa un bon dia.
1: Gràcies.
6: Clar, la feina és el primer i el Quintín, tot i que està de celebració, està a la seva feina. Que tingui un dia meravellós. Nosaltres el dediquem una mica de música per ell i per totes les persones que estan de celebració.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: I nosaltres anem ja amb la... les propostes que us hem portat avui. Aquests dies torna a la ràdio el Mateo Flores. Sabeu qui és? Doncs el president de la penya dels Bartomeus. Ha vingut a la ràdio per parlar-nos de la primera activitat que faran el proper 12 de juliol. Es tracta d'un bingo musical estiuenc al Sorralet. Però els detalls ens els donarà el Mateo Flores d'aquí no res. La coach Elisabet Rebollo aquesta setmana ens parla de com hem d'actuar davant les persones que ens mostren desafiaments. I acabarem, i no ho farem amb el Miqui, que el tenim avui a la pastisseria Vinyallonga, fent, doncs, entregant coques. Avui jo mateixa us parlaré d'alguns programes de la tele. Tot això a les mañanes de Ràdio Montornès. Anem ja amb la informació de servei. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quin temps farà avui. Parlem amb la Noelia García. Noelia, bon dia.
4: Bon dia. Avui continua la calor amb intensitat i les altes temperatures, especialment a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Manresa i a Rubí, 37 a Igualada i a Vic, 36 graus a Sabadell, 32 a Barcelona, 31 graus a Vilanova i la Geltrú i 30 graus a Mataró. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar, però tèrbol amb l'entrada de pols en suspensió. Durant la tarda, al Prepirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies i fins demà. Nosaltres recordem que per qualsevol emergència teniu el 112 o bé el telèfon d'emergències de la policia local, el 93 572 1110.
2: Las mañanas de Radio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Recordeu la farmàcia de guàrdia avui, la farmàcia Montornès, a l'avinguda 11 de setembre, número 7 a Montornès del Vallès.
2: Comercial Solà.
3: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
2: Comercial Solà.
3: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
2: Comercial Solà.
3: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
2: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
0: Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Las mañanas de Ràdio Montornès.
6: Doncs avui a les mañanes de Ràdio Montornès hem convidat el Mateu Flores. Ja sabeu que és membre dels Bartomeus. Concretament no és la primera vegada que ens visita, sinó que ja hem fet d'altres converses i avui torna perquè hi ha coses a explicar. Molt bon dia, benvingut. Què tal, Mateu?
7: Bon dia, Nuri. Molt bé, aquí estem. Sí? Content de tornar aquí a Ràdio Montornès.
6: Igualment, Mateu. Explica'ns una mica, la primera activitat que veu fer va ser aquella famosa calçotada ja fa uns quants dies, però em sembla que va anar tot molt bé, no?
7: Sí, la veritat és que sí, vam acabar tots molt contents, la veritat. Va ser una activitat doncs, que va ser molt ben rebuda per la gent, ens van donar molt suport. Vam estar parlant amb molts dels Bartomeus i algun parentón que van venir i la veritat és que els va agradar molt la idea. Com a part de la junta, la veritat és que vam sortir molt contents, sí que hi ha moltes coses a millorar, hem après molt també de la primera activitat i la veritat és que molt contents, la veritat, de la nostra primera activitat.
6: Suposo que veu esgotar els tíquets, va anar molta gent, sí. I va ser una jornada de germanor.
7: Sí, la veritat és que sí, que els tíquets van acabar, tot i que l'última setmana encara ens quedaven algun i a la porta vam acabar de vendre els últims que ens quedaven, la veritat és que el límit que ens havíem posat doncs vam arribar a aquell límit. I sí, va ser una jornada doncs, molt de germanor, de conèixer-se entre tots, que el poble o els Bartomeus coneixin la part de la junta i bueno, també vull donar les gràcies als voluntaris que van venir, que ens van ajudar, que

0: fàcil tot.
1: Aquella, com bé ens has explicat, en aquella ocasió era d'alguna manera una festa per presentar a la Junta. Com ha quedat aquesta Junta constituïda?
0: De nom vol dir...
1: Sí.
0: Pues ara mateix sí que hem fet una mica de canvis perquè vam començar amb una idea i han canviat una miqueta les funcions i tal. Ara mateix estem treballant d'una manera espectacular amb aquests canvis i estic jo com a president, està en Gerard, que és el vicepresident, tenim l'Àlex i l'Álvaro, que ara mateix estan com a tesorers, l'Arnau i la Júlia, que són els nostres secretaris, i tenim el Carlos i el Toni, que són els nostres vocals, tot i que tenen les seves funcions, que són més de logística, de preparar el material, i bueno, cadascú té unes funcions que la veritat és que ens hem repartit superbé i funcionem d'una manera, ja et dic, espectacular.
1: Doncs Mateu Flores, president de la colla de Bartomeus. Doncs aquesta valoració positiva de la calçotada, que no sé si penseu en fer una segona calçotada. Que de vegades quan funcionen les activitats pensem sempre que ha d'haver-hi una segona entrega i una tercera.
0: Sí que és veritat que nosaltres som molt ambiciosos i volem millorar cada activitat que fem i ja hem fet una reunió de valoració d'aquesta activitat i tenim una proposta per la pròxima que farem, que encara no tenim data, però que sigui molt més millor de la que vam fer. I estic segur que si la tornem a fer, que la farem, serà molt, molt més bonica que la primera.
1: Doncs vinga, proposta que de moment està reposant. Noves activitats, de fet, aquests dies hem vist que esteu activant propostes diferents. Entre d'altres propostes, teniu un canal de comunicació.
0: Sí, sí que per la nostra part creiem que és molt important la comunicació amb el poble, que estiguin comunicats o que puguin saber tot el que passa a la nostra colla, i hem creat aquest canal de WhatsApp, on és un canal de difusió de missatges, on només reben missatges, que és completament anònim, ningú sap qui està al grup, si les votacions que fem, doncs ningú pot veure qui està, qui ha votat, qui no. Llavors és un canal per dir les noves notícies, dir el que estem fent, també aprofitem per aquesta gent que està dins donar-li les notícies abans de que surtin, pues, ja sigui al Facebook, a les xarxes socials, als cartells del poble i tal. O sigui que és una manera, doncs, de tenir els nostres Bartomeus una miqueta més a prop.
1: Doncs el canal de WhatsApp de la colla dels Bartomeus. No sé si qualsevol persona que vulgui estar en aquest WhatsApp per saber quines activitats us organitzeu, quina és la fórmula per entrar?
0: Principalment està tothom convidat a participar i estar dins del grup. Tenim les nostre, o sigui, el que és el link al nostre canal d'Instagram, o sigui, el nostre perfil d'Instagram i el nostre perfil de Facebook, o sigui, que poden entrar allà i entrar al grup, i si no, doncs a través de, pues, gent que ja estigui a dins, que pugui compartir el grup als seus familiars. Llavors és un link només.
1: Molt bé. Més coses. Hi ha activitats que encara són sorpresa i voleu ja començar a fer difusió.
0: Sí.
1: Doncs va, vinga, dona'ns l'alegria, perquè em sembla que aquesta activitat funciona molt bé a Montornès.
0: Sí, la veritat és que, bueno, nosaltres, des de, crec que la primera vegada que vaig venir aquí, és el que vaig dir, que la nostra idea com a penya era que durant tot l'any la gent del poble sàpiga que tenim una penya al poble, que és els Bartomeus, tant com els parentons, però la nostra idea era fer activitats durant tot l'any, que no només sigui a Festa Major, i poder dinamitzar el que és el poble amb noves activitats. Creiem que amb les activitats que s'han fet dels anteriors anys, una activitat molt ben rebuda per la gent era el bingo musical. Nosaltres vam anar a l'anterior i va ser molt divertida, va ser molt dinamitzada, i la tornem a fer, però en edició d'estiu. Sí que la vam fer el Bartomeu i els Parentons al novembre.

0: Novembre, crec que era el novembre, amb edició una miqueta d'hivern, però ara la farem amb edició d'estiu. Sí que això comporta que les músiques o les cançons que estiguin al bingo musical siguin una miqueta més d'estius, els premis que també són una miqueta el que és d'estiu també, i bueno, està tothom convidat, és el proper 12 de juliol, per la tarda, en horari de tardes. Tenen els tíquets a la venda a la Sílvia, a la perruqueria de la Sílvia, al Gato con Botas i a l'Estètica Alicia. Poden apropar-se allà, comprar el seu tíquet, que són 2 euros, i tindran accés a 2 bingos. Hi ha un premi per bingo i un premi per cada línia del bingo. Així que, bueno, és un dia per també estar amb la família, gaudir i estar tots junts.
1: Doncs vinga, recordem que en aquesta activitat de bingo ens ho passem molt bé, però si encara és a l'estiu, doncs encara millor. No sé si teniu el lloc on es farà.
0: Sí, el lloc que volem repetir el mateix lloc que es va fer a l'edició d'hivern, que és el Sorralet. Creiem que per l'espai és un lloc molt acollidor, és fàcil d'organitzar tot el tema de muntatge, equip de so. Sí que ens hagués agradat moltíssim fer-ho a l'aire lliure.
1: Aquesta possibilitat estava sobre la taula.
0: Estava sobre la taula i crec que era la que més ens agradava a nosaltres, però sí que és veritat que n'hi ha coses que no poden sortir tot i com ens agradava, però bueno, creiem que el Sorralet també és un espai molt, molt acollidor per tothom.
1: De vegades no es pot fer totes les coses com volem, no? Però és veritat que el Sorralet és un espai molt gran on hi cap molta gent, i els bingos musicals, la veritat és que són activitats que mouen molta gent. Teniu feina,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí. Sí que, bueno, vam parlar amb la Marifé, que és l'antiga presidenta, li vam comentar, a veure què tal el bingo musical, i ens va comentar que sí, que va anar molta gent, que sempre són molt rebudes, ja siguin les d'aquí o siguin les de qualsevol poble, que és una activitat que a la gent li agrada perquè és una estona que s'ho passen bé, i a part volem comptar amb en Maceta Sound Beat, que és el grup de música que van dinamitzar al d'hivern, i ens va encantar tant que, bueno, que hem continuat comptant amb ells.
1: Molt bé, doncs ja sabeu, proposta adient el 12 de juliol, que ho tenim a prop, és diumenge, i l'hora?
0: És a les 5:30 de la tarda, obrim portes a les 5 de la tarda, i dura unes 2 hores i mitja, 3 hores, o sigui que són aquesta horeta de la tarda, no?
1: Déu-n'hi-do. Doncs vinga, tots al bingo musical, ja sabeu, els bingos, els cartons per poder participar, els trobarem a la perruqueria Sílvia Guzmán,
0: sí.
1: El Gato con Botas, amb l'Helena, i l'Alicia, de l'Estètica Alicia,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí.
1: Doncs ja sabeu, totes les propostes que ens arriben de la colla dels Bartomeus són ben rebudes, i aquesta és la proposta d'aquest estiu. Jo parlava amb el Mateo que, clar, estem ja amb la mirada posada en la festa major. Suposo que ja esteu treballant, no?
0: Estem treballant i diria que estem finalitzant tot. Tenim pràcticament tot ja quadrat, ja tenim tot el que és organitzat, o sigui, ja està pràcticament tot quadrat. Sí que és veritat que encara no ens deixen dir moltes coses, però jo crec que és un any on hi haurà coses diferents, hi haurà coses que potser la gent troba a faltar, coses que no s'esperen, però jo crec que és un any, a part de diferent, que serà molt emotiu, molt xulo, molt, que la gent, jo crec que els agradarà molt. Sí, sí.
1: Doncs ja sabeu, tenim canvi de junta, són la nova colla de Bartomeus, ells tenen les seves idees i tiraran cap endavant el seu projecte. De moment ens quedem amb aquesta proposta que arriba el 12 de juliol, que és el bingo musical. Mateu, sí que abans de marxar m'agradaria, doncs, qualsevol persona que ens pugui escoltar via ràdio i vulgui, doncs, ser Bartomeu, què ha de fer?
0: Per la colla del Bartomeu tothom és ben rebut. És a dir, a nosaltres ens encanta que vingui la gent, que ens pregunti que com poden implicar-se una miqueta més. Nosaltres, amb sentir l'escalfor de que estan a les nostres activitats i que s'ho passin bé, amb això nosaltres ja estem contents. Sí que és veritat que tenim el nostre correu, que és penyesbartomeus@gmail.com, que qualsevol dubte ens poden comunicar per allà. Tenim les nostres xarxes socials, estem, si s'apropen al Casal de Cultura, també totes les propostes ens arriben. Llavors, n'hi ha diferents maneres de comunicar-se amb nosaltres, però sí que és veritat que quan fem activitat també ens agrada que ens preguntin coses, que vulguin saber més, tot i que no podem dir moltes coses, però que ens preguntin i ens facin saber les seves dubtes, sí.
1: Doncs ja sabeu, aquí tenim els Bartomeus activats, amb ganes de fer coses i, per suposat, amb ganes de que tothom participi. No sé si vols afegir alguna cosa més. Convidar a tothom, no?, a aquest bingo musical.
0: Convidar a tothom, que espero que tothom estigui el 12 de juliol, que s'ho passi bé, que estigui una estona amb la família. I res, que d'aquí poc tenim la Festa Major, que ja és ben a prop. També comunicar que aquest any a la Festa Major el festiu és divendres en comptes de dilluns, que ho tinguin en compte, que fa una miqueta de canvi, i res més, que tinguin un bon dia a tothom.
1: Doncs Mateu, com sempre, moltes gràcies. Important la notícia que ens ha donat, que en comptes de ser festiu dilluns 21 serà divendres 18.
0: Correcte, sí.
1: Un canvi que ve per quedar-se i que doncs es va portar fins i tot al ple i que es va finalment decidir que seria divendres. Doncs gràcies, Mateu, i fins aviat. Tornarem a parlar.
0: Gràcies a tu, que vagi molt bé.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Vincent Willem van Gogh va néixer a Zandert, als Països Baixos, un dimecres 30 de març del 1853. En els seus 37 anys de vida va pintar 900 quadres i més de 1.500 dibuixos. Cap d'ells va ser reconegut com a obra d'art fins després de morir-se, que també és mala sort. Malgrat tot, és un dels grans pintors de tots els temps. Come on! Vincent van Gogh era fill d'un humil pastor protestant i el més gran de 6 germans. Amb un d'ells, Theo, va tenir una intensa relació que seria determinant a la seva trajectòria. Durant la infància va assistir a l'escola de manera irregular, doncs els seus pares el canviaven constantment d'internat. Als 16 anys va penjar la bata i va abandonar els estudis. Van Gogh tenia ja un caràcter difícil i molt temperamental. El 1869 va entrar com a aprenent a la filial de la Haia de la Galeria d'Art Goupil, dedicada al comerç d'art. L'any 1873 li van proposar el trasllat a Londres i Van Gogh va fer via cap a la capital britànica. Allà va patir un desengany amorós que va potenciar el seu caràcter introvertit i el va convertir en una persona solitària. El 77, de tornada a Amsterdam, va optar a estudiar teologia, però va ser expulsat per no tenir prou formació prèvia. Així doncs, es va embarcar en una expedició de miners dels que faria una important sèrie de dibuixos. Va ser doncs el 1880 quan Van Gogh va descobrir que la pintura era la seva autèntica vocació. Amb l'ajuda econòmica del seu germà Theo, Van Gogh es va instal·lar a Brussel·les i va inscriure's a l'Acadèmia de Belles Arts. Allà va establir relació amb diversos pintors de l'època i es va dedicar a fer esbossos i dibuixos de vida camperola. D'una d'aquestes obres, Els menjadors de patates, va fer-ne 20 litografies amb l'ajuda del seu germà per vendre-les. Ja sabeu, però, que Van Gogh no va fer gaire calés en vida. La seva ràpida evolució el van fer abandonar l'ensenyament i va marxar a Anvers, on vivia en condicions pèssimes. De fet, al febrer del 1886, va enviar una carta al seu germà Theo on li comentava que des del maig anterior només s'havia pogut permetre 6 o 7 àpats calents. Déu-n'hi-do.
1: Paris, Paris, té ma seule famille.
0: El 1886, Vincent Van Gogh es va instal·lar amb el seu germà a París, ciutat de la llum i capital de l'art. Van anar a viure a Montmartre i Vincent Van Gogh va començar a relacionar-se amb tots els artistes de l'època. Va conèixer a Émile Bernard i a Henri de Toulouse-Lautrec, a Paul Signac i a Camille Pissagó, entre d'altres. També va relacionar-se amb força artistes japonesos, dels qui va replicar nombrosos gravats.
1: Paris, Paris.
0: Va conèixer de primera mà l'impressionisme, descobrint una nova percepció de la llum i el color. La descoberta li obriria tot un nou món per pintar. Tot afegint colors més lluminosos a la seva paleta i influït per la intensitat artística de París, Van Gogh va viure una etapa creativa, creixent, explotant com a artista i liderant el postimpressionisme. El 1888, Vincent Van Gogh va donar per acabada la seva etapa a París i es va traslladar a Arles, al sud de França. Les primeres obres de Van Gogh a Arles eren, sobretot, obres d'inspiració japonesa, però ben aviat va dedicar-se als retrats, una de les disciplines més prolífiques de totes quantes va tractar. També es va dedicar a pintar els paisatges del seu voltant, creant obres mundialment conegudes a dia d'avui com El Sembrador. Van Gogh va iniciar-se també en el simbolisme, tot fent obres tan icòniques com El gerro amb 12 girassols. A l'aventura de Van Gogh a Arles va afegir-se el pintor Paul Gauguin, amic de Vincent i del seu germà Theo. Van treballar junts en diverses obres, com la sèrie de pintures d'Alice Camps, on cadascun mostrava la seva personalitat artística. Però amb el pas de les setmanes, la convivència entre els dos artistes va empitjorar a causa de les seves diferències personals i els seus difícils caràcters. La tarda del 23 de desembre de 1888 passaria a la història per l'episodi de l'orella de Van Gogh.
1: Detrás del tiempo me insta.
0: La primera versió dels fets diu que Van Gogh i Gauguin es van barallar i Van Gogh es va tallar l'orella com a disculpa. Algunes teories diuen que Gauguin li va tallar. Altres versions diuen que era una automutilació per fer un regal a una prostituta.
2: Gràcies!
0: Qui sap? El cas és que va perdre una orella i va estar-se 14 dies ingressat a l'hospital, mentre Gauguin marxava d'Arlé per no tornar-hi mai més. Ens sortir de l'hospital, Van Gogh va pintar un dels seus quadres més famosos, l'autorretrat a Morella amb Venada. Aviat, però, començarien els seus problemes psiquiàtrics. Patia de mania persecutòria i pensava que tothom el volia matar. Va ingressar de manera voluntària al sanatori mental de Saint-Rémy, on tenia una habitació habilitada com a taller. En les seves obres d'aquells dies, Van Gogh va tenir una gran tirada pels xiprers i les espirals. Fruit d'aquestes obsessions i pintant des del sanatori, van sorgir dues de les seves obres més conegudes: Iris, on mostra una gran vitalitat rítmica i una gran conjunció de colors, i La nit estelada, una de les obres d'art més famoses i valuoses de tots els temps. Tot i viure com un pobre durant tota la seva vida, Van Gogh va poder exposar les seves obres. La primera mostra va ser a París, el 1889, i el 90 va rebre una invitació per exposar a Brussel·les, on Toulouse-Lautrec i Paul Signac van defensar-lo de les moltes crítiques que va rebre. Les seves crisis anaven en augment i els seus col·lapses eren més llargs que abans. Va abandonar la clínica i va decidir establir-se a Auvers-sur-Oise, a la vora de París, on va tornar a refugiar-se en l'art. Va entaular amistat amb un metge amic del seu germà, que el mantenia controlat i que va inspirar-li gran quantitat d'obres. Completament absorbit per la pintura, va tenir una etapa molt creativa en la que es va inspirar en els paisatges que rodejava la seva nova vila. Va començar a utilitzar el format horitzontal del doble quadrat i va signar de les seves millors obres, el camp de blat amb corbs. En les seves cartes, Van Gogh explica la profunda nostàlgia i soledat que li causaven aquests paisatges. La seva depressió va empitjorar i el 27 de juliol del 1890, als 37 anys, va posar fi a la seva pròpia vida disparant-se un tret al pit. Durant els darrers 30 mesos de vida havia pintat 500 obres, de les més de 2.000 que se li atribueixen. I això, que només va dedicar 10 anys a pintar, del 80 al 90. El seu germà Theo va ser ingressat per sífilis i va morir 6 mesos després que el seu inseparable germà Vincent. I és que la relació entre els dos va ser íntima i única. Theo va ser l'únic que va apostar pel seu germà. I tenia raó, doncs ja mort, Vincent Van Gogh va entrar a la història com un dels millors i més influents artistes de tots els temps. Qui tingués un quadre seu a casa?
2: Ràdio Montornès.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.